0: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació, USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha sigut tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
1: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. Més notícies. Els Estats Units han abatut 4 drons iranians llançats en direcció a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que els aparells representaven una amenaça immediata pel trànsit marítim comercial en aquesta ruta estratègica. Després d'interceptar-los, les forces nord-americanes han atacat radars de vigilància de la costa del sud de l'Iran per tal d'evitar noves accions. Paral·lelament, Donald Trump ha afirmat en una entrevista a la NBC que l'Iran conserva aproximadament entre un 20 i un 22% del seu arsenal de míssils després dels atacs recents. Segons el president nord-americà, la majoria de les fàbriques de drons, plataformes de llançament i instal·lacions de producció de míssils han estat destruïdes. La NASA ha anunciat una fita important en l'aviació supersònica. L'avió experimental X-59 ha superat per primera vegada la velocitat del so durant un vol de proves als Estats Units. L'aeronau ha arribat a una velocitat màxima d'uns 1.147 km/h, a més de 13.000 metres d'altitud. El principal objectiu de l'X-59 és revolucionar els vols comercials supersònics. A diferència d'altres avions, aquest model està dissenyat per trencar la barrera del so sense generar una explosió sònica. El fort soroll que va provocar la prohibició de molts vols supersònics sobre zones habitades. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que si s'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, tal com reclamava la Guàrdia Civil. Una de cada 5 indústries catalanes del plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primes. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i també el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop d'Enric Folch, un reconeixement explícit de la tradició del teatre amateur del barri. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar a la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
2: Fins aquí les notícies. En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
3: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
2: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
4: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
2: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
5: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
6: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
2: Desnonaments silenciosos.
7: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: Ara mateix, el dret a l'habitatge és un privilegi.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
9: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
7: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
10: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
7: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible...

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Som capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us parla Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Josep Maria Campillo als Sons Celestials. Ambientem-nos una mica.

0: I avui hem començat amb aquest Wicked Game de Chris Isaak, perquè avui ens visita una persona, ara ho esbrinarem, però que ens és bastant difícil així d'entrada no considerar-la artista. Ara li demanarem que ens ho expliqui, però pel que hem esbrinat se sent més còmode que la definim com algú que busca solucions creatives a problemes. Potser li agrada també que parlem d'ella com una botànica o investigadora frustrada que potser gràcies a una mestra es va adonar que la seva verdadera vocació era la il·lustració. Alguns de nosaltres hem vist la seva obra en llibres, calendaris, agendes, làmines o fins i tot iniciatives com el Top Manta o el Festival Terrer del Priorat. I si no l'heu vist, no us preocupeu, perquè quan trobeu una creació seva segur que ja reconeixereu per sempre el seu estil. No sabem si li agraden gaire les entrevistes, perquè crec que és una mica tímida, però farem els possibles perquè passi una bona estona. Avui ens visita la Gala Pont. Què tal? Com
1: molt
0: estàs?
1: Bé, pues molt bé.
0: Aquí. Benvinguda a l'altre barri.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé.
0: Sí, això que hem dit, és... et sents còmode amb això que hem dit o hi ha alguna cosa que et trontolli una mica?
1: Sí, és bastant encertat. I el tema de ser artista o no, clar, és que és un tema complicat, però al final jo crec que em vinculo d'una manera més... Bueno, com que em sento més representada per saber fer un ofici, com per saber fer una cosa que és il·lustrar i que faig servir o poso el servei de resoldre com reptes creatius. No sé si problema seria la paraula, però reptes.
0: Uh-huh. I ara, el teu dia a dia, a què dediques més temps?
1: A il·lustrar. O sigui, la meva feina ara bàsicament consisteix en... Fa, ja crec que des de la pandèmia, que em dedico només a... O sigui, per compte propi, com sóc autònoma, em dedico a feines d'il·lustració i de disseny. I tinc dividida la feina d'una manera que la veritat és que m'agrada, que és que tinc una part de que ofereixo, poso al servei el que faig per encàrrecs de llibres, revistes, campanyes, el que, bueno, el que sigui, vaig i puc anar triant els projectes. I després tinc una part que és la part de la papereria, que aquest és com l'espai que tinc reservat una mica per fer el que a mi m'interessa, el que a mi m'agrada i el que em ve de gust. Per mi és un espai de llibertat. I a part... té tot el tema de la distribució, de fer factures, portar-ho a botigues, i això m'agrada molt, curiosament. No sé per què, però és un tema que em diverteix i és un lloc on trobo molta llibertat. I després, sí que és cert que també tinc una... Bueno, ara estic fent una cosa que té a veure amb la investigació dins del món de la il·lustració i la creativitat, mm-hmm. que és més d'estudis.
0: Mm. Encara no es pot explicar,
1: no,
0: això?
1: No, estoy en ello. Está verd.
0: Fas il·lustracions de receptes, també,
1: sí.
0: Amb moltes plantes, no? Quantes plantes has arribat ja a il·lustrar?
1: Jo crec que més de 400, perquè sobretot a través del projecte del calendari botànic, que jo crec que el vaig començar, no sé si el 2016 o el 2017, no ho recordo, sempre he dibuixat plantes, però perquè anant a la muntanya a fer rutes i campaments i tota la pesca, tinc una amiga que en sap molt i m'anava ensenyant. Llavors jo a poc a poc vaig anar-ho dibuixant. I de fet, de petita, amb la meva àvia també en dibuixava. Sempre m'ha interessat. I amb els calendaris, doncs mira, si cada calendari té 12 plantes i fa, no sé, doncs ja deu fer 9 anys que el faig, més totes les altres plantes que he dibuixat, jo crec que més de 400 o així.
0: Déu-n'hi-do, no tothom ho pot dir, això, eh?
1: No ho sé.
0: Ha dibuixat més de 400 plantes.
1: Potser m'ho estic inventant i estic exagerant, però bastantes, moltes,
0: sí, sí,
1: moltes.
0: Sí, sí, sí. La música, quin paper ocupa la teva vida?
1: Pues, la veritat és que m'agrada molt i és una cosa que m'he adonat que, clar, estic escoltant música tot el dia, jo. Mm-hmm. Perquè estic a casa treballant i escolto molts podcasts, em poso molts documentals de fondo i escolto moltíssima música. I és una cosa que tinc la sensació que no en sé, però que m'agrada molt realment.
0: Però t'acompanya i t'inspira.
1: Molt. Sí, suposo que mm-hmm. sí. A veure, jo crec que la música ens inspira a tothom. Jo si hagués de dir com l'art que més em toca o més m'emociona, un dia em van fer aquesta pregunta, bueno, parlant amb amics, per mi és la música, mm-hmm. sense cap dubte.
0: Doncs també escoltar música.
2: Espècies d'espais.

0: Nothing's Gonna Change My World Across the Universe, a on et porta, Gala?
1: Aquesta cançó jo crec que em porta també a la infància. És un CD que va... Bueno, tots els CDs dels Beatles van sonar molt a casa meva. Mm-hmm. I aquesta m'agrada molt, i no sé per què em recorda molt a la meva mare, però per cap motiu en concret, eh?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Infància a Granollers o...?
1: A Granollers, sí, al carrer Ricoma. Sí.
0: Passem a una altra.

0: dir que aquesta cançó em va llit molt malament i que i del que parla la lletra que ja no passa, que tot s'ha solucionat, però no. Desgraciadament sona molt actual, com si hagués estat escrita ara, com si Manu Chao l'hagués publicat ara, aquest Clandestino, que també dona títol al disc que va publicar, el primer disc que publicava Manu Chao en solitari després de Mano Negra.
1: És un disc que em va llit molt bé. Jo haig de dir que és de les úniques coses de la meva preadolescència, perquè això em recorda a la preadolescència, a les meves amigues, a la primera música que decidíem que ens agradava, i per tant em marcava qui érem una mica, no?, dins el grup, però que em segueix agradant molt. Jo aquest CD me'l segueixo escoltant i dic sense cap tipus de pena que em segueix agradant molt. Crec que em va llegir superbé.
0: Sí, sí. I crec que Manu Chao també ho sap, perquè no ha tornat mai més a fer un disc com aquell, i crec que ha intentat sempre fer alguna cosa molt semblant al Clandestino, massa semblant. Però bé, passem de Manu Chao a Mama Àfrica.

0: Click Song, Miriam Makeba. Això què?
1: Aquesta cançó m'encanta. Això és la banda sonora de la meva infància. I no sé, és com que recordo jo el terra de la sala d'estar. Teníem un trapezi a la sala d'estar de casa meva. On feien diversos espectacles. I recordo pues, estar per allà fent, de molt petita, fent les meves coses, escoltant aquest, tot aquest CD de fondo.
0: Si feu espectacles a casa amb un trapezi de petita.
1: Sí. Teníem un trapezi al menjador. Jo feia castellers i circ i m'enfilava molt als llocs. I teníem un trapezi a la sala d'estar. Uh-huh. Llavors, clar, aquestes músiques eren les bandes sonores dels espectacles que feia jo amb el meu germà.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: No ens movem de l'Àfrica.

0: aquesta cançó, no la coneixia. I... sí? Sí, sí, una meravella, eh? És que Hamid al-Shaeri, un músic egipci libi, no?
1: Tot el CD és molt bo. Jo sí, el vaig descobrir fa un parell o tres d'anys i em recorda un viatge que li tinc molt. Aquest CD l'he escoltat moltes vegades.
0: Cabo de Gata, eh?
1: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Dels meus llocs preferits, la veritat.
0: Per què?
1: No ho sé. És que no t'ho sé ni dir, però saps aquests llocs que arribes i que t'hi sents superbé?
0: Mm-hmm.
1: Jo crec que he anat 6 o 7 vegades. Sí, sí, em té, no sé, m'agrada molt. I mira que sóc més de rius i muntanyes, jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Però Cabo de Gata és un lloc que no sé, estic enamorada uh-huh. d'aquest lloc.
0: A quina època de l'any recomanes anar-hi?
1: Per cala. Perquè no s'ompli d'aigua. No,
0: perquè l'estiu no, deu fer molt de calor, no? Suposo.
1: Bueno, però si t'apanyes bé i bueno, potser principis d'estiu uh-huh. recomanaria. O al setembre.
0: Cabo de Gata, escoltant Hamid al-Shaeri, o també pots anar a Egipte a escoltar-los, també, segons com.
1: Això em queda més lluny, però sí.
0: Més Àfrica.

0: Tai Japón. Això què?
1: Pues una cançó preciosa. M'emociona molt aquesta cançó, no sé per què. M'agrada molt, em sembla superbonica.
0: I on et porta?
1: Doncs és que m'ha acompanyat en molts moments diferents. No et sé dir. També em fa una mica... Si hagués de triar per què posar-la, també la posaria en un viatge de cotxe. Però és que és una cançó que he escoltat tantes vegades, en tantes situacions, que m'acompanya en general, diria.
0: És una que transcendeix, no? Transcendeix l'espai i...
1: Sí.
0: I el temps.
1: Sí, no? Sí, no ho sé.
0: Que ni tan sols potser saps com va arribar a tu.
1: Bueno, jo crec que hi ha cançons que ens acompanyen d'una manera més constant, no? Com les cançons que portes més a tot arreu. Llavors és difícil saber en quin moment està més present i en quin moment no. No sé.
0: Les cançons refugi, no? Aquelles cançons que sí. Ja portes...
1: A veure, vaig descobrir per l'Almodóvar, eh?
0: Això sí, per l'Almodóvar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, clar, la banda sonora. Sí, això sí que recordo, però...
0: De quina pel·lícula?
1: Pues això és que no me'n recordo el títol de la pel·lícula.
0: No, ja ho té això, l'Almodóvar.
1: No recordo el títol, però sé que la vaig descobrir per una pel·li d'Almodóvar. Una època que les vaig veure com totes.
0: O sigui, vas tenir una època d'Almodóvar que te les vas anant passant, tota la filmografia.
1: Bueno, lo típic que fas una època que descobreixes un director o una directora i et mires com bastantes pel·lícules seguides, com així per... Tothom ho fa, no? Això com de fer minicicles a casa.
0: Sí. Sobretot gent que és molt completista, no? Que dius, descobreixes una i dius, vaig a completar totes les obres i veure-ho tot, això, no?
1: Sí, bueno...
0: Però l'Almodóvar és difícil, eh? Perquè té una filmografia que...
1: Sí, no, no, o sigui, totes no sé si me les vaig veure.
0: Todo sobre mi madre, diu el Campillo.
1: Ah, pues todo sobre, pues todo sobre mi madre.
0: L'any 99.
1: Sí, sí, pues no recordava, però...
2: On voudrait vivre. Preguntes metafísiques.

0: Dala, què? Estaves escoltant la cançó aquesta de...
1: Ah, sí, sí, estava amb curiositat. Primer he pensat que era Lluís Llach i dic, ostres.
0: Mira, el timbre de veu s'assembla una mica,
1: sí,
0: eh?
1: No? Sí, no? Sí. Amb les aquestes que fan...
0: Sí, sí, jo la vaig descobrir en una pel·lícula que es diu Holly Motors.
1: Ah, sí.
0: I em va agradar molt el que deia la lletra, que diu que es planteja aquesta pregunta, no? Que ho diu en francès, que si tingués l'oportunitat de reviure, de tornar a viure, si tornaria a repetir totes les mateixes coses, no? A reviure totes les mateixes experiències, o no. I em va fer pensar, de dir... és interessant preguntar-se això, no?
1: Sí, sí.
0: I ja que van passant persones per aquí a l'altre barri, aprofito per fer sempre aquesta pregunta. O sigui, tu si ara et revisquessis des de l'altre barri, o et reencarnessis, voldries repetir tot, ser la mateixa persona, o...
1: Tinc moltes preguntes sobre aquesta
0: els
1: pregunta.
0: Molts condicionants, no?
1: Tinc molts condicionals que fa que l'hauria de respondre, trigaria massa estona, però el que sí que penso, o tinc la sensació, que és que quan va passant la vida i tornem a mirar cap endarrere, tornem a reescriure o a reinterpretar les coses que ens han passat. I això també és una manera com de... No sé com dir-ho, però és com si... van canviant les coses que hem viscut moltes vegades perquè cada vegada, al mirar-les, aquestes coses es modifiquen. I penso que realment canvien, no canvien materialment, però quan canviem la nostra mirada sobre les coses que ens han passat, sí que reescriuen, i és com si tinguéssim diverses vides en aquest sentit, no?, d'alguna manera. M'he anat una mica per la tangent,
0: és,
1: eh?
0: És una molt bona reflexió i em fas pensar en... A passar amb la paternitat, això, no?, perquè tens fills i revius part de la teva infància, la reescrius d'alguna manera perquè han canviat coses i tot això, i passa també doncs en parelles, no? Tens una parella, passa alguna cosa, després tens una altra, pot tornar a passar alguna mateixa, però ja tens l'experiència aquella prèvia, per tant ho tornes a reescriure, no?
1: Però és que inclús quan... És que et passen unes coses, tornes a revisitar una cosa que et va passar 5-10 anys, volent o sense voler, i aquella cosa és diferent, o sigui, ha canviat, i pues, si el futur no existeix i el passat tampoc, sempre que reescrivim o imaginem el que hi ha al futur, ho estem canviant d'alguna manera. No sé, jo ho vaig pensar fa no molt i vaig pensar, hòstia, igual.
0: M'encanta, te la compro, te la compro.
1: Guai.

0: després d'això jo crec que ja podem plegar. És que és tan intensa aquest White Rabbit de Jefferson Airplane. No sé, a mi em fa posar la pell de gallina.
1: A mi em porta molts bons records en un moment molt concret amb una amiga amb qui sempre tinc converses que disfruto molt. Parlar és un hobby, al final. I em recorda molt a l'Anna, aquesta cançó.
0: Doncs li dediquem a l'Anna i aprofito per preguntar-te que si t'haguessis de reencarnar en un animal, no sé si aquest conill blanc d'Alicia al País de les Meravelles...
1: No, la granota, per estar al riu.
0: Ah, clar, és veritat.
1: Claríssimament, sí, sí, sense cap mena de dubte. La granota jo crec que té moltes avantatges. Tu ets un animal que neixes dins de l'aigua, sent un cap gros, després... Quan la teva vida va passant, tot millora, perquè et surten potes, pots saltar, pots estar al terra, pots estar a l'aigua i vius en un lloc fantàstic. O sigui, tot avantatges la vida de la granota, em sembla.
0: Sí, i pots allargar la llengua, no?, per menjar.
1: No, jo he pensat,
0: no sé,
1: un avantatge més.
0: Sí, sí, sí. No sé per què som humans, podent ser granotes, no? En fi, hi ha un extraterrestre? Quina cançó l'ensenyaries?
1: A veure... Us en vaig proposar una, realment em sembla molt complicat triar la cançó que ensenyar-li a un extraterrestre.
0: Ja, però és que només hauries d'anar ràpid, tindries 5 minuts i hauries d'ensenyar-li aquesta, per exemple.
2: El

0: Vent del món.
1: Per què el vent?
2: Doncs és una cançó que m'agrada. Penso que representa bé... bueno, com una cançó que podria representar bé Catalunya. No sé si estic ficant aquí molt la pota. I m'agrada com descriu els humans. Que néixer és un gran plor, diuen un tros de la cançó, i això m'agrada molt, ja que també estem parlant de morir. Morir i néixer al final, suposo que no és una cosa tan, tan diferent. I parla de que tothom està com buscant alguna cosa. Bueno, són idees així una mica sueltes, però que jo quan escolto la cançó em fa cert sentit, diria.
1: Té tot el sentit. Com també té el sentit aquesta altra si parlem de la mort.

0: Alana, Maria del Mar Bonet, com l'interpretes aquesta cançó?
1: Em sembla una cançó preciosa. No ho sé. No, la veritat és que no et sé dir com la interpreto. Em sembla un...
0: O què et suggereix?
1: Em sembla una cançó que parla de moltes coses a la vegada.
0: Doncs que soni.

0: T'has plantejat mai quina cançó posaries si finalment et quedes a l'altre barri? Quina cançó voldries que sentissin els teus?
1: No ho he pensat mai molt seriosament, però sí que hi ha una cançó que cantem de vegades amb els meus amics, així de vacances, amb una guitarra i tal, que és la de Vida, que m'agrada en concret la versió del Pol Batlle i la Rita Pagès, i em sembla una cançó preciosa, i la lletra, doncs, seria adequada, suposo. M'agrada molt.

0: Vida, de una cançó de Lluís Llach, interpretada pel Pol Vall i la Rita Payés. Aquesta també, és que déu-n'hi-do, Gala, quines cançons que es fan difícils de tallar, aquestes cançons.
1: Sí, aquesta cançó és preciosa.
0: Jo t'imagino a tu fent les teves creacions i escoltant aquesta música, i ets capaç d'estar fent les teves creacions i que la música vagi sonant. Em pregunto fins a quin punt això et condiciona o no et condiciona, o quina música et poses per fer una cosa o l'altra. Per exemple, si has de dibuixar plantes, potser poses una cosa, o si has de fer una cosa potser una mica més mecànica, te'n poses una altra, no ho sé.
1: Doncs depèn molt, o sigui, va canviant. T'haig de dir que el meu moment preferit per escoltar música és el cotxe. Mm-hmm. Perquè em sento que estic com una càpsula aïllada que puc escoltar música i cantar mentre condueixo. I dibuixant sí que escolto música, però també em poso molts podcasts o escolto com molts documentals i així. I a mi, en concret, em va molt bé fer dues coses a la vegada. Mm-hmm. O sigui, mentre dibuixo, anar escoltant alguna cosa, anar tenint el cap ocupat amb una altra cosa, a mi m'encanta, em serveix.
0: De fet, ara estem parlant, des que hem començat a parlar estàs dibuixant,
1: sí.
0: Que això els oients no ho veuen, però jo sí que ho veig, i no sé, veig aquí unes muntanyes, no?, que estàs dibuixant,
1: sí, no sé.
0: O...
1: Gargots.
0: Gargots,
1: És que de vegades em concentro més si estic fent dues coses a la vegada. Uh-huh. Sí, sí, no ho sé. Jo crec que li passa a més gent, però això, no? És com...
0: Sí, sí, sí. De fet, amb la música... hi ha molt poca gent que l'única cosa que estigui fent...
1: Clar.
0: Que diguis, va, ara vaig escoltar només música i no faré res més.
1: Clar.
0: Això és molt difícil.
1: Clar.
0: Que passi. I segurament estàs allà i dius, bueno, vaig escoltar música, m'assec al sofà i acabaràs potser fent una altra cosa, no? De dir, bueno, vaig a fullejar aquesta revista o aquest llibre, o no sé.
1: Sí que em passa una cosa molt curiosa, que últimament me n'he donat bastant, que és que quan faig un dibuix escoltant una cançó, quan torno a veure aquest dibuix, recordo una mica la cançó que estava escoltant, mm-hmm. o l'acaba predominant, o un podcast o així, com mentre dibuixes, se't queda el que escoltes més, o almenys a mi.
0: Quins podcast escoltes?
1: Uf, de tot. Aquí allò... no entrarem.
0: No?
1: No, no, aquí no, sí que sóc omnívora.
0: Sí. Sí.
1: Vamos. De tot.
0: Obrim la jukebox.
2: La jukebox.
3: Aquest dibuix del conte xinès L'esposa del ratolí va guanyar ahir el 5è Premi Internacional Catalonia d'Il·lustració, que cada 2 anys premia la il·lustració d'un llibre infantil ja publicat. El jurat va premiar la tècnica acurada de la seva autora, la il·lustradora de Taiwan, Leslie Liu, que es va iniciar en aquesta professió fent contes per al seu fill. Liu es queixa que al seu país és molt difícil treballar al marge de la informàtica que utilitzen les populars bandes animades i que encara no han pogut superar una certa rigidesa en les imatges. Però a Europa, la febre del còmic asiàtic no ha desbancat encara el consum tradicional de contes, que fins i tot s'ha revifat els últims anys en edicions de més qualitat. Els il·lustradors
0: això
3: catalans...
0: Això és una notícia del novembre de l'any 92.
1: ...dominat pels països... Mira, quan vaig néixer.
0: Per això, aquí la jukebox s'activa en funció de coses que passen en el dia o el mes que va néixer el nostre convidat. Era un premi de dibuix que es donava, que ja no es dona, i ja tenien una mica de por del que podia passar amb la tecnologia i l'any 92.
1: Ostres.
0: Tu et fa por tot això de la intel·ligència artificial?
1: La veritat és que no. De moment no. Uh-huh. A veure, jo crec que tindrà uns efectes que, com tot, poden ser... Depèn de quines mans caiguin, no? Però em centraré només pel que fa a la meva professió. I altres professions que fem coses amb les mans, jo penso que d'aquí un temps estarà donant més valor al que nosaltres sabem fer i que posarà en relleu precisament el que ens fa humans, la intel·ligència artificial. Jo crec que té uns topes i té uns límits clars que s'aniran expandint, però el que fem els humans amb les nostres mans, jo diria, o almenys és el meu desig, que guanyi valor. No em fa por, la veritat, no ho sé. Potser és d'ignorància, però de moment no em fa por.
0: Hi ha alguna cosa que et faci por?
1: Sí, clar, sí, sí. Les onades molt grosses.
0: Sí.
1: Saps les típiques coses que dius, hòstia, és una fòbia? No és una fòbia, tampoc, però una por una mica irracional. És que inclús veient vídeos, el típic vídeo que hi ha un barco i unes onades gegants, m'agafa una cosa dintre, em fa molta por.
0: Només de veure-ho a través d'un vídeo,
1: Sí, sí, em fa molt respecte. Sí. No et diria fòbia ni molt menys, però em fa molt respecte.
0: Sí, quan hi ha temporals aquests de vent i això, tu no surts de casa.
1: No, jo surto de casa.
0: Ah, sí. Sí,
1: home, i tant. L'únic
0: que
1: no em pujaré un barco, saps? No, em fa por com la idea d'estar en un barco o estar al mar i que hi hagin onades molt grosses. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Una altra cosa que hem trobat del novembre del 92. Mm-hmm.

0: young man whom I met behind my mother's house in the park one afternoon. And he was playing guitar. And I listened to him and I asked him for lessons. And he gave me two or three lessons. Afterwards, he was supposed to come for the fourth lesson. And he didn't come, and I phoned his number. And they told me that he committed suicide.
1: És Leonard Cohen parlant d'un guitarrista flamenc que li va donar unes classes i després es va suïcidar i no va poder seguir donant-li les classes, però això amb ell li va fer estimar el flamenc. I per això al llarg de la seva carrera Leonard Cohen va tenir tanta relació amb el flamenc i li va agradar tant, i sempre ho deia, fins al punt que va posar l'orca a la seva filla.
2: Sí. Ah, ostres, això no ho sabia.
1: Doncs mira, Leonard Cohen és un personatge que viu a l'altre barri i si vols ara hi anem i l'anem a buscar, a veure què explicar.
3: La festa morts.
1: Si haguéssim de formar una banda amb algun personatge de l'altre barri o fer una agrupació musicofestiva, a qui aniries a buscar?
2: Això... El primer que vaig pensar era amb els d'ABBA, però resulta que encara estan vius.
1: Ja.
2: Sí, si no, m'encantaria. I si no, jo crec que amb els Panxos i amb la Maria Dolores Pradera, que ja van treballar junts.

0: Rico Morente, Enrique Morente cantant Aunque es de noche, aquest poema de Sant Juan de la Cruz, una cançó que no fa gaires anys va versionar a Rosalía, també. Tu què et diu aquestes paraules, aquest poema?
1: Aquest poema em sembla preciós.
0: I com la canta l'Enrique Morente?
1: No, és que a mi Enrique Morente em flipa. El vaig conèixer a través del disc d'Omega, una mica tard, que després també... Crec que Omega era una versió d'un disc del Leonard Cohen.
0: Sí.
1: És a dir, Leonard Cohen canta Lorca, si no m'equivoco, no?
0: No, Enrique Morente i Lagartija Nick cantant, versionant cançons de Leonard Cohen, si alguna, Take These Walls, per exemple, que sí que era...
1: Exacte, però comença Leonard Cohen, el Morente el versiona...
0: Cantant Lorca i Cohen.
1: Sí, i de fet canviaria la resposta que he donat abans de com explicaria la Terra a una alienígena i posaria aquesta, perquè la lletra i aquest poema em sembla increïble. Mm-hmm. I una mica indescifrable, però bueno, ja és una mica com som nosaltres.
0: D'això es tracta, no?
1: Sí, m'agrada molt aquesta cançó.
0: I aniries a Sant Juan de la Cruz, aquí a l'altre barri, i li diries, escolta'm, Juan...
1: No.
0: Què volies dir amb aquest poema?
1: No, crec que no.
0: T'agrada més quedar-te així, eh?
1: Sí, crec que és molt bonic que es quedi així, que el poema, tot i... s'explica molt bé, d'alguna manera.
0: La poesia és això, no?, també?
1: No soc... Sempre dic que jo no sé llegir poesia, però m'agraden molt les lletres de les cançons, i m'he adonat que al final és una manera de escoltar poesia, d'alguna... No ho sé.
0: Sí. Doncs parlem de poetes, doncs escoltem aquest poeta, també. El poeta Roberto Iniesta, que va entrar a l'altre barri no fa gaire.

0: l'emportaries al món dels vius, el Robe?
1: Ui, no, el deixaria tranquil.
0: Sí, el deixaries allà.
1: Sí, sí, això, vamos, és la banda sonora de la meva adolescència. Jo crec que em vaig escoltar tots els CDs de Pia Pa i me'ls segueixo sabent de memòria. És molt fort, el que fa el cervell.
0: És molt fort.
1: Home, que guardi un espai per recordar les lletres de tots els CDs d'Extremoduro ja fa gràcia, com funciona.
0: I aquesta també te la saps?

0: Pedra, Robe Iniesta cantant en català. Això ja és de nivell, eh? En aquest fragment del disc.
1: Bueno, és que és tan llarga la cançó.
0: Sí, sí.
1: Que,
0: no? Aquí no arribaves.
1: No, o sigui, potser sí que arribava, però... Clar,
0: aquí el teu cervell ha anat descartant algunes coses, potser ja.
1: És que aquesta cançó té molts espais entre lletra i lletra, ni me n'havia donat que parlar en català en un tros de la cançó. Sí que té una col·laboració de tot un CD amb l'Albert Pla, xulíssim, que ell no canta català, però bueno. Té molt sentit Enrique Morente, per mig Oribe de Triana i després Extremoduro. Jo crec que és un salt musical que per mi té sentit, com la música que m'ha agradat.
0: I Los Planetas, no? No vas entrar?
1: No, aquí em vaig quedar més fora. No sé si per generació, perquè és una miqueta més indie, la música. A mi m'agradava més aquest costat.
0: El rock poètic.
1: No ho sé.
0: Home, Extremoduro, no estaríem d'acord que el Robe no era un poeta?
1: És que no ho sé, és que com que no sé de poesia, no m'hi ficaré.
0: La poesia és una cosa subjectiva, és una cosa que tu t'interpel·la. Si tu t'interpel·la, és poesia per tu. No Clar. Crec que hi hagi aquí algú que... No, sí que hi ha algú que diu això és poesia, això no, no? El poeta...
1: No en tinc...
0: El Robe ho deia, què importa ser poeta o ser basura?
1: És que no en tinc ni idea. Jo l'únic que sé és que això em va acompanyar tota l'adolescència i que em segueix agradant. També, igual que Manu Chao, no, són músiques que em segueixen agradant.

0: Som a l'altre barri, amb la Gala Pont, i ens ho diu el Frank Sinatra. The end is near. Això vol dir que s'està acabant. Aquesta bueno. Conversa.
1: Què rius? Oh, vale. No. Pensava que ho estaves dient d'una altra manera. Jo, bueno, al final està a prop, no ho sé.
0: Ah, no.
1: Esperem que no,
0: Depèn del que triïs. Ara et donarem tres opcions al final i tu triaràs.
1: Vale.
0: Aquesta cançó també et porta records d'algú que potser està per aquí a l'altre barri, no?
1: Sí, okay. Sí, sí. Aquesta cançó em recorda molt a una de les meves àvies, que va morir fa 2 anys, i aquesta cançó, mira, em segueix emocionant perquè em recorda molt a ella. Sí, sí.
0: Abans de començar l'entrevista hem parlat un moment de la mort i de les teves àvies i ho vull compartir. Se'ns ha obert la porta de cop.
1: Sí.
0: Per tant, si ens estàs escoltant, pots tornar-te a obrir la porta.
1: No,
0: això no, això no funciona així.
1: La Rosa i la Sara estan aquí entre nosaltres.
0: Frank Sinatra.

0: t'imagines poder fer un sopar amb totes les dones avantpassades teves, no? Les àvies, les besàvies, les rebesàvies.
1: M'encantaria.
0: Com seria això? Com t'ho imagines?
1: Pues jo crec que seria meravellós. Els hi faria moltes preguntes.
0: Com quines?
1: No ho sé. Jo crec que m'agradaria saber com van viure elles les coses, com eren les coses, què pensen, quins consells em donarien. Mm-hmm. Sí, sí, jo crec que seria un sopar meravellós. Bueno, em veu deixar portar més convidats al sopar.
0: Sí, qui més?
1: A la Marie Curie, però mm-hmm. ho vaig dir una mica casualitat perquè compartim dia de naixement i sempre m'ha generat molta curiositat aquest personatge. Mm-hmm. A la Marisa Paredes també portaria. Crec que li donaria bastanta vidilla. Perquè em veu dir que podia ser sortir de festa...
0: Qui vulguis.
1: Qui vulgui, eh?
0: Sí.
1: Per fer una sobretaula, jo crec que la Marisa Paredes, la Maria Dolores Pradera i les meves avantpassades i la Marie Curie seria una barreja increïble. Jo crec que seria una sobretaula que duraria dies.
0: Sí, no, això no s'acabaria mai,
1: seria fantàstic.
0: Després què fas?
1: Ja. No ho sé.
0: Quan acabi això, què?
1: Pues continuar amb tots els seus consells, seria fantàstic.
0: Ara t'he d'agafar aquest dibuix meravellós que estàs fent, perquè aquí tinc el guió, i crec que hi ha una convidada en aquesta sobretaula que també podria ser, o que també podries fer amb ell altres coses, que és aquesta cantant.

0: Rosa Balistreri. No la coneixia, jo.
1: Sí, és una cantant... M'agrada moltíssim, la vaig conèixer fa un temps, però una cançó que es diu Cuti l'Odissi, i m'agrada moltíssim. Mm-hmm. És una mica, a mi em recorda una mica com si fos una espècie de Chabela Vargas italiana.
0: Sí, és que m'ha recordat molt
1: sí,
0: al principi. Mm-hmm. Ens queda apuntada, també. És que farem una llista, amb tot això que ha sonat avui. Doncs jo crec que ja estem ja al final. Ara, si sonen aquestes campanes, vol dir que ja arribem al final, i ara et donarem tres opcions, i tu has de decidir què vols fer. L'opció A, normalment l'opció A és et donem una feina aquí a l'altre barri per si et vols quedar, perquè t'he de dir que molt poca gent tria quedar-se, com et pots imaginar, que és dedicar-te aquí a l'altre barri a ressuscitar totes les llavors que ja s'han extingit, que ja s'han perdut al món dels vius, i podràs sembrar-les directament cap al món dels vius perquè les puguin gaudir i enviar la teva il·lustració corresponent de cada una. És un sacrifici que tu faràs i tu quedaràs aquí a l'altre barri amb aquella sobretaula i tot això que hem dit, Opció B, reencarnar-te en una granota, i a canvi podràs fer realitat un desig a nivell col·lectiu. Uh-huh. I opció C és tornar al món dels vius, tot més o menys igual, però hi ha un petit canvi, i és que a partir d'ara totes les peticions que fem a la IA de em pots fer un dibuix de tal cosa, tot sigui amb el teu estil. Una mica.
1: Ui, no. Trio sí. La granota, claríssimament. Em reencarno en granota.
0: Sí, el desig col·lectiu.
1: El desig col·lectiu...
0: Què demanaries? Doncs
1: no el podria decidir jo sola si és un desig col·lectiu. Ah. S'hauria de fer un sondeig. Crec que n'hi haurien bastants ara mateix, eh?
0: Això també, mira, el Geri Marasté també m'ho va dir, això. Em va dir... No ve aquesta opció perquè si... jo seria egoista triar jo un desig.
1: No? Clar, no, és una cosa, no pot...
0: Faries un referèndum per triar el desig, el millor desig, però tu podries fer una proposta, no?
1: No, jo no ho sé, seria una granota i a veure com gestionaria el tema fer enquestes per saber el que vol tothom. Seria una missió complicada, però bueno.
0: Una granota que fa enquestes.
1: Ah, sí.
0: Està bé.
1: Sí, sí.
0: Galapon, ha estat un plaer aquesta conversa i escoltar aquesta música amb tu i saber més coses de tu. Ara, quan estigui a casa a la cuina i miri a la paret i vegi les hortalisses que toquen de cada mes, doncs mira, pensaré que potser estàs escoltant música o fent les teves històries, T'ha agradat a tu? Has estat bé?
1: Molt, sí. He estat molt a gust i em va agradar molt fer la llista.
0: Et va agradar més fer la llista que venir aquí, no? Potser?
1: No, que va, també he estat molt a gust. L'únic que fer la llista, clar, s'han quedat moltes cançons fora, ja, però és molt xulo fer com aquesta espècie de resum o recull de les cançons que relacionem amb cada cosa. Mm-hmm. M'ho vaig passar molt bé. Els estic fent alguns amics meus, també, aquesta enquesta.
0: Ah, sí?
1: Sí, és que serà molt xula. Sí.
0: Que interessant.
1: Sí.
0: S'han quedat fora cançons de Kate Bush, de l'Avi Cifre, de Gigi D'Agostino, de Duran Duran. Amb quina voldries acabar?
1: Amb la de Gigi D'Agostino, la passió.
0: Gigi D'Agostino,
1: sí,
0: la passió.
1: És una cançó xulíssima. Vale.
0: I et recorda també aquells moments de festa d'adolescent, no?
1: No soc gens festera, no, però em recorda a passar-m'ho bé els meus amics, si no la de Blés de telèfon del Lavi Cifre, preciosa també.

0: just a word or two. I'd like to do the same for you. Moltes gràcies al Nil Vi a la producció, Josep Maria Campillo al control celestial, com sempre, i a tu, Galapón. Ens veiem aviat. Moltes gràcies.
1: A tu, moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipos de acciones.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
3: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: Més notícies. Almenys 5 persones han mort aquest divendres en diversos atacs russos a la regió ucraïnesa de Kherson, al sud del país, segons les autoritats locals. 3 de les víctimes d'entre 70 i 80 anys han estat trobades mortes en habitatges destruïts després d'un bombardeig sobre un districte de la ciutat de Kherson. En un altre atac al nord de la ciutat, un bombardeig contra una benzinera ha deixat un mort i 7 ferits. A més, un atac amb drons al vespre ha matat un home en un poble de la mateixa zona. Mentrestant, a la regió russa de Belgorod, les autoritats locals asseguren que un dron ucraïnès ha atacat un vehicle a prop de la frontera i ha mort el seu conductor. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical la reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa i refer també la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord aquest divendres. La vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Una de cada 5 indústries catalanes del plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. El Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades de dia de dijous, després que la pluja i el vent obligués a cancel·lar alguns concerts. L'organització defensa que el mal temps podria posar en perill la seguretat tant del públic com dels artistes i els treballadors. Dilluns explicaran de quina manera retornaran els diners.

0: Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions to the Film dilluns que ve, 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora d'aquí. L'anunci ha arribat el mateix dia que el film s'ha presentat al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar Confessions 2, el seu cinquè disc d'estudi que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. Segons el festival, es tracta d'una peça audiovisual de més de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre les quals I Feel So Free, I Bring Your Life, amb Sabrina Carpenter. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. El Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24. I en hoquei patins, els blaugranes han superat per 2-1 l'Igualada a les Comes en el tercer partit de semifinals de l'hoquei Lliga. El Barça domina l'eliminatòria per 2-1. El Calafell ha superat el Liceo 4-1 i continua viu a les semifinals.
1: Fins aquí les notícies.
2: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
3: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
4: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
5: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
1: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
6: Els matins del cap de setmana, el suplement...
7: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
8: És guapo, el Dani, el trobes guapo?
7: Superatractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixen... Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
8: Costa, Gelma, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
9: No, però ara m'està fent molta enveja. Molta. I jo no soc especialment de Bad Bunny.
6: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Ha arribat el moment d'obrir portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, el meu 50%, el 50% de la solució. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com van ahir? Com van ahir el dia del pati?
2: Fantàstic. Ahir una gentada, oients de la solució, que fan esport.
0: Ja ho vaig sentir. Que fan ho vaig hores, recuperar,
2: ara,
0: eh?
2: Ara em sap greu perquè no recordo el nom, però una persona que fa 9 quilòmetres a peu per anar a la feina, eh?
0: Dic una cosa. Ma mare va estar una època que em fotia 18 al dia. I jo pensava, mama, però què t'està passant? I després vaig descobrir que estava fent una espècie de pique amb una amiga perquè mira, feia més quilòmetres al dia. Coses de mares.
2: Sí, correcte, és així.
0: Què, les rates ballen, no, quan hi és el gat?
2: No, les rates fan esport. Les rates van fer esport ahir. I us recomano que recupereu el programa perquè realment van posar les bases de quan s'han de fer entrenaments de força i quin esport es pot fer a cadascuna de les etapes de la vida. És un tema que em vaig fer, efectivament, per
0: a mida,
2: mi,
0: clar,
2: per
0: és el que s'ha de fer.
2: Quin esport ha de fer la gent gran. És el que vam tractar.
0: Ai, Fran Domènech, moltes gràcies també a la Lídia Discipio i, evidentment, l'equip habitual de la solució, amb l'Albert i la Susana. Escolteu una cosa, el control tècnic a l'Albert Joder, a la Peixera, a la gran Susana Ortega, a la Lídia Discipio i la Viana Gasa, i avui, que és divendres, la solució es diu Malcom Otero i Marta Pontnou. Molt bon dia! Com esteu?
3: Mira, ai, ara hem vist el Malcom, que no va amb polo. Mira, no va amb polo.
0: Malcom, què t'ha passat que no portes polo, nen?
2: Oh, què passa? Sempre porto polo.
3: Sempre? No, portes samarreta com una mica petxo lobo. Què és aquests quatre pèls que surten aquí?
2: No, perquè les ulleres les tinc penjades del petxo.
0: La Marta no caça sense gos, eh? He arribat i em diu, els pantalons, molt bé. La samarreta ja la pots anar jubilant, que és una mica vella. Diu, però a mi m'agraden les mànigues. I diu, ja, però del mig està una mica gastadeta.
2: Fora. Mira, pel que conec a la Pontnou, el millor...
3: Què és? La sinceritat.
2: És si fa comentaris. Perquè quan no els fa vol dir que...
3: No tinc filtro.
2: I és millor que els faci.
0: Et dic una cosa. Mira, i si la meva samarreta us sembla massa velleta...
3: Sí.
0: El que és la...
3: Ja us dic ara jo.
0: La part del cos. El 677-38-77-19. De seguida us la pengem. Necessitarem una publi per penjar-la. Viena, si vols anar entrant, i ara ens posarem junts.
2: Disculpa, perdona, que la Maria José acaba d'enviar un missatge. Elisenda, bona tarda, preparada per escoltar-te.
0: Ai, gràcies.
2: Ens agrada que ens facin saber que totes les unitats estan preparades ja. M'agrada imaginar-me els oients. Com si estiguessin a Corea.
4: No, és una Corea. És l'hora. Atents, alerta, alerta.
2: Tothom a punt.
0: La una al migdia, passen 11 minuts.
2: Endavant.
0: La solució cada dia... amb vosaltres, clar que sí. Avui us portem una solució vital. Avui serà divertit, va, que avui riurem. Quines 10 coses hem de fer, tant sí com no, abans de morir? A veure, en principi no tenim cap malaltia, eh?
2: No.
0: Vull dir, tranquils, perquè a vegades li explico a algú això, no? Perquè això és un joc habitual a la meva vida, i em diuen, no, però que està tot bé. I diuen, no, sí, home, coses que hem de fer abans de morir-nos. Quines experiències vitals hem de tenir de totes abans

0: de morir, allò de... És que no et pots morir sense, no et pots morir sense. No ha de ser només, us ho dic perquè ara de seguida obrirem línies i obrirem el WhatsApp, eh? No ha de ser només allò, visiteu això, visiteu l'altre. També experiències, conceptes, coses que pots fer sense ni un duro, allò de dir, aquella reflexió, aquell moment, aquell espai, aquella observació.
1: Un cop de setmana sense mòbil.
0: Per exemple, però podeu volar, eh? Volar alt, eh? De dir, per exemple, jo què sé... Llevar-vos un dia i anar a veure una posta de sol sols sense dir-li mai a ningú. Una sortida del sol, perdoneu.
2: No, però s'ha de penjar.
3: Estàs molt mística, que avorriment. Que vas a fer al matí anar a veure una posta de sol.
0: Perdona, ahir vaig agafar el cotxe i vaig veure les muntanyes de Montserrat quan tornava després de treballar.
3: Ai, això sí.
0: 500.000 hores i vaig dir, espero que el meu fill sigui capaç d'apreciar la bellesa que hi ha en aquestes muntanyes de Montserrat.
3: Estaves tova.
0: Estic premenstrual.
1: Vas fer-ho perquè vas portar el Guillem a fer-ho? O era perquè...
0: No, Guillem no hi era.
1: Tangencialment.
3: Pues mira, Montserrat és una de les coses que vull fer.
0: No facis espòiler. A veure, sense què no ens podem morir? Dormir a una casa dalt d'un arbre, veure sortir el sol, ara ho deia, eh? Amb l'amor de la vostra vida, jo he dit sola. Fer un creuer pel Mediterrani.
1: Ui.
0: Per què hi ha experiències que pensem que s'han de viure almenys un cop a la vida? Doncs mireu, per testejar el terreny, la Viena Gasa ho ha preguntat a la gent del carrer. Què hem de fer, tant sí com no, abans de morir?
4: Jo m'agradaria fer un viatge a Nova Zelanda.
5: Quan tinc algun esport d'aquests de riscos, el rafting, per exemple,
6: dedicar-me a mi, al 100%.
7: Anar a l'espai.
8: Anar-me amb motxilera per Europa i potser per tot el món.
9: He fet molts cims, l'Aneto, emulacent, i allò m'omple moltíssim.
10: Veure una revolució social.
11: Saltar en paracaigudes, sentir tota l'adrenalina un cop a la teva vida.
1: A veure, aquesta última, llançar-se en paracaigudes, Malcolm i Marta, sou team paracaigudes o team no paracaigudes?
3: No em cal.
1: Check. Per què no cal? Pues no.
3: A mi no em cal posar la meva vida en perill, tirar-me... No cal. O sigui, jo anant a PortAventura en tinc suficient, com a emoció forta. La resta... No en tinc ganes de parlar.
0: Perdoneu que ens estàvem fent la foto, amb Malcolm.
1: Malcolm ha dit check.
12: Sí, jo vaig fer quan tenia 20 o 24 anys.
1: I ja ho ha tret, tu.
0: Val. Mira, jo et dic una cosa. Jo això del salt en paracaigudes, mai dels mais de mai de la vida. I mira que els meus pares viuen al costat d'Empúria Brava, Vull dir que hagués pogut anar al... Ara no sé com es diu, un lloc famosíssim, sí, Empúria Brava,
3: No cal.
12: És que no cal.
0: Què sents quan ho fas?
12: Jo vaig fer, tenia això, 20 i pocs anys, em va ser entretingut, moixes molt adrenalina. Fa... 10, potser, vaig anar a una d'aquestes atraccions que és com una mena de goma, d'aquestes elàstic...
0: El bungee jumping, allò.
12: I vaig dir, mai més alçades tan grans.
3: És que jo he vist tants vídeos d'aquests que es despenja una de les gomes i gent que es desmaia dins, no ho has vist?
0: Bueno, de desmaiar-se us dic una cosa. Jo no podria fer mai això, perquè jo pujant al barco, al vaixell pirata, veu aquell? Jo ja a la baixada, si estic a la punta, m'entra com un inici de desmai. No! Que truqui un metge al 93-201-7474.
3: O sigui, tu...
0: Això pot passar, 93-201-7474, algú que en sàpiga, un sanitari, sanitària. Això d'estar al vaixell pirata i si estàs a la punta amb la baixada, com la sensació que et desmaies, digueu-m'ho, per favor, digues.
3: No, deia que tu vas a unes atraccions i el que més t'impressiona és el vaixellet, O les tasses.
0: Les tasses ja no puc pujar perquè em marejo molt. Però jo, per exemple, a Màxim l'estampida. A l'altre, aquell famós de...
3: El Dragon Khan.
0: O
3: el Shambhala, sí.
0: Ni Shambhala, ni Dragon Khan, ni res de res.
3: Ai, jo m'encanta.
0: El 677-38-77-19. Què ens comencen a dir, Fran?
1: Mira, doncs la Roser, tu comentaves la posta de sol sola. Doncs a banda del Jordi, que diu que li agradaria guanyar l'Euromillones.
12: Parlem amb Malcolm.
1: Com a la vida, només un,
13: Però, a veure, la Roser diu... Viure sola, al mig de la muntanya...
0: Com una bomba,
13: Tenir el meu hort... I fer les meves conserves. Aquest és el pla que ha de fer abans de morir la Roser. L'Anna agafa el cotxe d'aventura i creuar tota Europa... per veure només les aurores boreals.
0: Oh.
13: Home, això seria un viatge...
0: Home, que el temàtic. Tema dels viatges, per exemple, a mi m'ha impressionat molt el Grand Canyon.
3: Ai,
0: em va semblar que jo deia, és tan espectacular, tan gran, tan bèstia, que els meus ulls no estan preparats per veure amb tanta profunditat. Una cosa...
3: És de les poques coses perquè sí que és veritat que quan vas de viatge sempre hi ha alguna cosa que... No? Dius, ai, no era així.

0: WhatsApp del programa, on la gent ja ens està explicant què és el que voldríem fer abans de morir-se, el 677-38-77-19. Què us agradaria fer, tant sí com no, abans de morir-vos? O, si ja ho heu fet, per exemple, el Malcolm ja s'ha llançat en paracaigudes, que és una de les experiències doncs, que volia tenir, i que ens expliqueu també si ho heu fet i si recomaneu doncs, que ho fem nosaltres, agafar idees. Per exemple, l'Eva, a veure què us sembla això que proposa. Tornar a veure el noi que em va fer el primer petó
1: no.
0: Perquè no sé com fer-ho. O sigui, ja entenc, Eva, que l'està buscant.
2: Petons,
0: no, que l'està buscant.
2: Ah, val.
3: Quina edat té, que està primer buscant. De tot,
0: ara li
3: aquesta noia. Perquè, clar...
4: Però, clar, la decepció que pots tenir...
2: No, sí. Ah, tinc una cosa, jo, ni de broma.
3: No, ni de broma.
2: Recordeu la persona amb qui vau fer el primer petó?
4: Sí.
2: Nom i cognoms?
3: No.
4: Sí, hi ha telèfon, no. Fins i tot, però...
2: De veritat? Jo recordo només el nom, no me recordo el cognom, i no caldria.
3: Jo grato una mica de memòria, però prefereixo oblidar-ho tot.
2: Va, podeu dir la vostra, el 93-201-7474. No ens podem morir sense, o bé fer-ho al 677-38-77-19.
0: Mira,
2: va, ai, perdona.
0: No, dic, la Georgina té una proposta que és fer actes 100% solidaris a cor absolut. Aquesta és la proposta que té la Georgina.
2: M'agrada això.
0: Georgina, tinc 41 anys, 100% actes solidaris.
2: Oh, i poder-te dedicar la vida a això, eh?
0: Sí.
2: M'agrada molt aquesta proposta. Marta, a veure, tu no et pots morir sense casar-te a Las Vegas.
5: Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more than...
3: Ja saps que sóc anti-casaments, que odio els casaments, que no
0: però...
3: estic casada, els matrimonis... Però... I és que el més curiós és que hi vaig anar en època enamorada, allò oh. I vaig anar amb el pare de les meves criatures.
2: Enamorada vol dir que ara ja no?
3: No, perquè vaig anar al principi.
2: En aquella etapa sí, d'enamorament, d'acord.
3: Del primer any o el segon. I en aquell moment ho hauria d'haver fet. De fet, ell és molt barró, i em va fer aquella cosa... escolta, mira, ens podríem casar, va dir.
2: No, que romàntic, no, Cesc. Que sí, romàntic, Cesc.
3: Escolta, ens podríem casar.
4: Podríem casar, no? Ah.
3: I jo vaig contestar... Sí, home, gasta calor.
0: Molt de porno, això.
3: Quina mandra. I aquí va quedar. I després, amb els anys que han passat anys i anys i anys, doncs un dia, no sé com, va dir, escolta, no sé què tal. I jo vaig dir, no, que nosaltres no estem casats. I no sé qui va dir, com que no estem casats? I jo vaig dir, a mi no m'ho ha demanat mai ningú. Va sortir ell des de l'altra punta de la taula.
2: Com que no t'ho he demanat?
3: I va dir, perdona, jo t'ho vaig demanar i em vas dir que no, que feia calor. I jo... I dic, dic, allò era una proposta de matrimoni. I dic, allò era de la... És que s'ha de ser barruer, s'ha de ser pòtol per demanar les coses així.
2: És que, de veritat, Cesc, ho has de fer una miqueta més de convicció, la cosa.
3: I allà va quedar. Llavors, ara a mi m'ha quedat aquella espina, amb ella o amb qualsevol altra, eh? Vull dir, no, ja no tinc reparo.
2: M'encanta.
3: Ara ja tant me fa, diguéssim. Però ara ho vull. I llavors passarà, acabarà passant, i em casaré a Las Vegas abans de morir. Està clar, igual amb 82 anys allà amb el tacataca i bolquers, però ho farem.
2: A tot això, ja sabeu que he dit, jo el barco pirata, semblava que m'agafés un desmai. Doncs tenim en Jordi Mestres, que és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Atraco de nou, eh? Un atracament sí, en tota regla. No, escolta'm, això és habitual, no sé si ho has sentit, eh? Quan estàs al vaixell pirata, saps allò que oscil·la, no? Fa com un pèndol. Si et col·loques a la punta més extrema del vaixell, a la proa o a la popa, clar, quan puja i baixa aquella atracció, a mi, jo estic a punt de desmaiar-me. És normal o he de fer-m'ho mirar, això, Jordi?
6: Sí, és normal i també és persona dependent i poden passar diverses coses aquí, eh? Vull dir que no és sempre el mateix... Les atraccions més extremes, que moltes vegades es parlen i quan es fan els anuncis, no? De les G's i tot això, sobretot les muntanyes russes, que això també passa, per exemple, amb els pilots d'avió de caces, que van a unes velocitats amb G's. Pot haver-hi una disminució del flux de sang que baixa cap a baix, cap a les extremitats inferiors, i per tant pot haver-hi aquesta sensació de desmai per flux sanguini.
2: Epa, o sigui, tinc els peus molt ben regats,
3: o sigui, carot,
2: eh?
3: No. El que passa... És com pujar amb un caza per tu, el barco
2: no,
3: de pirates.
6: Bueno, el que passa que també hi ha una altra situació que probablement té més a veure amb atraccions que no són tan extremes,
2: sí?
6: Que són quadres vasovagals, que això passa molt a les persones que tenen problemes, de, no problemes, però sí diferències de tensió, que a vegades les tensions hi baixen una miqueta,
2: i això també
6: pot provocar aquesta sensació de mareig. Vull dir, poden haver-hi... Vull dir que probablement el del barco pirata no és tant el de les G's, que passa més a muntanyes russes,

0: xarxes o amb els pèndols, no? Que a vegades es veuen vídeos aquests que hi ha gent que perd el coneixement, en el que sí que hi ha una situació més extrema, o, per exemple, gent que té a vegades aquesta sensació de mareig per un temes de, més de, o sensibilitat, doncs, en tema de l'oïda per l'equilibri, no tant com un mareig que els hi rota el cap, no? Per tant, són diverses coses que poden estar passant aquí.
1: Per tant, si us passa això com a mi, penseu que és normal i si teniu l'atenció en tendència d'anar a la baixa, doncs encara és més habitual. Jordi, a tu et passa?
0: S'ha de vigilar... No, a mi m'encanta. No, jo sóc fan d'aquestes coses.
1: El que s'ha de vigilar, que deies?
0: No, el que s'ha de vigilar, evidentment, si un és més sensible a aquestes coses, s'ha de vigilar, perquè qualsevol mareig o pèrdua de coneixement pot comportar que et donis un cop, i per tant aquí és important tenir-ho en compte. Si vas amb un atracció molt ben lligat, el cop no te'l donaràs, perquè estaràs allà, però es pot passar que un surti de l'atracció, es maregi i pugui caure, no? I per tant s'ha de vigilar quan un sobretot se sap que és sensible, no?
1: Clar, jo per això no hi pujo, veus? L'estampida és al màxim meu perquè és velocitat. A mi, si no hi ha pujades i baixades, endavant. En Jordi Mestres, aquí hem atracat avui de nou, és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i amic de la solució. Gràcies, Jordi, una abraçada, únic.
0: Adéu.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Què ens diu en Fran?
2: Doncs mira, la Mercè sempre ha volgut agafar un helicòpter i aterrar al mig del Taj Mahal. A l'Índia.
3: Escolta,
1: això és molt de
3: fantasia.
1: Això és molt de Donald Trump, no?
3: O de 007, també.
2: Està molt bé, la Rosa també vol anar a l'Índia. Per cert, la Mercè diu, als 50 em vaig llançar en paracaigudes.
1: I
2: és una experiència espectacular. La sensació de volar, us la recomano.
1: Per cert, skydive a Empúria Brava, eh?
2: Sí, el túnel,
1: el
2: túnel del vent,
1: el
2: aquest,
1: túnel del...
2: no? Sí.
1: No, fan de tot, eh?
2: Ah, doncs
1: fan túnel del vent, però també tiren de veritat,
3: jo vaig fer això allà, fer el túnel del vent i ja està.
1: Però això és trampa.
3: Bueno, ja està.
2: Ja està xec, no?
3: Et poses el monoquer i les ulleretes, et fas dos fotitos i ja està.
1: A tot això, casar-te a Las Vegas.
3: Ah, sí.
1: No ho has fet, però no et planteges tornar-hi a fer-ho, eh?
3: Sí, ho faré.
1: Ho faré de veritat.
3: Sí, ho he dit. Potser als 82, potser no amb ell, potser amb algú altre, però no passa res. Però ho faré.
2: Home, amb algú altre.
1: Coneixes algú que ho hagi fet o no?
3: Coneixes algú que es vulgui... Sí, l'advocada també de la solució de família... L'Esther Meia,
1: és veritat. Algú de vosaltres s'ha casat a Las Vegas? Mira, us diré la veritat. Ampar Moliner es va casar a Las Vegas.
2: Ah, sí?
1: I la tenien pactada, però l'Ampar ja sabeu que és Ampar Moliner. Vés a saber ara on està fotuda. Potser està al túnel del vent de Skydive Empúria Brava, perquè no dona senyal. Però si algú de vosaltres s'ha casat a Las Vegas, feu-nos-ho saber al 93-201-7474. 93-201-7474. Truques a la Meia des del teu mòbil i la punxem. Va, anem a la publicitat i a la tornada. Més coses. Què hem de fer abans de morir-nos? Podeu dir la vostra.
4: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: 3 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui no et pots morir sense... Podeu dir la vostra, va, trucar-nos 93-201-7474, com ha fet en Francesc. Francesc, bon dia.
5: Bon dia, Elisenda.
1: Com estàs, estimat?
5: Molt bé, aquí conduint. Ara veig que buscava gent que s'hagués casat a Las Vegas i jo sóc un cas.
1: Epa, tu t'has casat a Las Vegas? Fot-li la música. Puja-la, Albert. Escolta'm, i a quin any va ser això, Francesc?
5: Sí, això va ser el 2017, i em vaig casar amb la mateixa dona que ja havia casat el 2007 a lo civil aquí a Espanya.
1: Ah, o sigui, et vas recasar, ho vas fer a la inversa. Ara l'hem perdut. Francesc, estàs bé? Has caigut a terra?
3: S'ha esmaiat.
5: Sí, estàs bé.
1: Perfecte.
5: Deia...
1: Digues.
5: Vaig casar el 2017 i amb la mateixa dona que havia casat el 2007 pel civil aquí a Espanya.
1: Que bonic, eh? Reafirmant el vostre amor després de 10 anys, eh? Encara seguiu junts o no, Francesc?
5: Ah, efectiva.
1: Ai.
5: Sí, per suposat.
1: Ni s'ho planteja, eh? Ni s'ho planteja. Escolta'm, Francesc, ja que et tinc, més enllà de casar-te a Las Vegas, quina cosa hem de fer abans de morir-nos, sí o sí?
5: Jo crec que visitar Hawaii, que és una cosa que també... sort de poder fer.
1: Epa, Hawaii.
5: La illa gran de Hawaii.
1: Epa, la illa gran de Hawaii. Que punyadero, eh? Veig el Francesc, estic des d'aquí, fa olor de bon vivant, en Francesc. Francesc, gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Alerta, que buscàvem gent que s'hagués casat a Las Vegas, però espera, eh? Que encara li donem una altra volta de cargol. Toni, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Tu no només t'has casat a Las Vegas.
6: No, m'he casat per lo civil aquí a Barcelona, després m'he casat a Las Vegas, que em volia casar...
1: Ja prou amb Las Vegas, tu.
6: Em volia casar disfressat d'Elvis Presley i Marilyn, però no va poder ser. I després ens hem casat a Bali pel ritual balinès.
1: Oh.
6: Ens hem casat a Morea, que és una de les illes...
1: Sí.
6: I bueno, també m'he casat disfressat de superhéroe.
1: Mare de Déu, Toni, veia personatge.
3: Però amb la mateixa.
1: Amb la mateixa persona.
6: Sí, sempre en la mateixa.
1: Epa,
6: la mateixa, que portem ja 33 anys casats i, bueno...
1: Amb il·lusió i enamorat. Ai, tu, quina enveja. Toni, escolta'm, un exemple a seguir, sí, casar-se pels diferents llocs disfressat de diferents coses. Qui us va casar, per cert, Toni? És a dir, tu no et vas poder disfressar d'Elvis, però qui us va casar, un Elvis i una Marilyn?
6: No, es va casar, no, un mossèn d'allà, però no era ningú conegut, era una persona, era el mossèn d'allà.
1: El mossèn d'allà. Què ets tu? El mossèn d'allà i no soc ningú. Toni, gràcies per trucar. Una abraçada, bonic. Fins ara.
6: Vinga.
1: Adéu, adéu.
7: Jo he de dir que jo m'he casat 3 vegades en la mateixa dona, també.
1: Com?
3: Jo em vaig casar
7: al Serengeti.
1: Sí. A on?
7: Al Serengeti, amb 50 convidats a Àfrica, a Tanzània. Em vaig casar un casament oficial aquí al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I després vaig fer un casament pel Rita, diguem-ne, amiguil, d'amics. Vaig tancar un restaurant d'aquí de Barcelona i vaig una festa. Em sembla que 3 vegades.
1: Estic flipant.
7: I la família de la meva dona, que és molt conservadora, deia això del paripèzulu, que és com li deia a la nostra casament.
1: Va, Carme, bon dia. A la Carme. Com estàs, estimada?
8: Bé.
1: Escolta'm una cosa. Què hem de fer abans de morir-nos?
8: Viure.
1: Opa!
7: Molt bé.
8: I viure no vol dir somiar amb moltes coses que a vegades no podràs fer, sinó viure. Viure el dia a dia i viure les petites coses que t'aporten i que pots fer, la trobada amb els amics, aquell viatge amb els companys, aquella muntanya que t'espera, aquestes coses. Viure i ser feliç.
1: Viure i ser feliç.
8: Sí, és la lliçó més important d'aquesta.
1: Mira, Carme, m'encanta que diguis això, i a més m'agrada molt que ho digui la Carme, que s'ha tirat en paracaigudes, parapent i puenting. Confessa, punyetera.
8: Bueno, perquè a mi m'agraden els esports d'aventures i les coses que puc fer de mica en mica, aquestes petites, sense somiar grans coses, doncs les faig. M'agrada molt fer muntanya, pujar 3.000 o algun 4.000, i fer els esports. Jo la primera vegada, el primer me'l vaig regalar al paracaigudes. El somiava i de veritat, va ser al·lucinant. M'he tornat a tirar i com que em va agradar he fet puenting, ala delta, parapent, totes aquestes coses que són de volar i les he fet totes. He anat en globus i, bueno, i t'he de dir que el paracaigudes i l'ala delta, per mi, és insuperable.
1: És el Calleja de casa nostra, la Carme, una mica. Sí. Calleja de casa nostra. Insuperables a la delta i caiguda lliure, Ens quedem amb aquests dos, Carme.
3: Jo la delta també ho he fet, veus?
8: Delta i el deixant, sí. És molt xulo. El globo és més estàtic, és més per tot, per la gent gran que deia i així, perquè és molt bonic. I sí, la veritat és que tot, jo el que potser em va acollonir una mica més, però també va estar molt bé de provar-ho, és el puenting.
1: El puenting, mare de...
8: I tires.
1: No, és que jo sento dir-te, Carme, jo aprecio molt el meu dia a dia i a mi, que aquesta és una altra derivada, que molta gent recomana aquestes experiències, no?, molt adrenalíniques, i hi ha gent que decidim no fer-les i jo em puc morir perfectament sense haver fet res d'això, perquè a mi no em compensa tot el patiment que tinc en una cua d'atraccions, per exemple, o el previ a un puenting. A mi no em compensa passar-ho tan malament pel moment d'adrenalina. Entenc que també són opcions respectables.
8: és que és això el que és bo de la vida, que cada un pugui fer on li va l'adrenalina. Doncs endavant, aquestes coses petites que es poden fer, més que somiar grans coses que potser no faràs mai, és aquestes coses petites que pots fer i que t'aporten molt. Perquè tant et pot portar això com que pugui estar tot un dia amb els amics fent un camí de ronda. Mm. I disfrutant, i xerrant, i és un dia increïble de la teva vida.
1: Carme, estic tan d'acord que no puc estar més d'acord amb tu. T'agraeixo moltíssim la trucada, única, i segueix visquent la vida amb aquesta intensitat i abraçant-la molt fort. Una abraçada.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Malcolm, tu creus que no et pots morir sense...
7: Bueno, jo una de les coses que sí he fet, però que recomano a tothom, és anar a les muntanyes Simien, que estan al nord d'Etiòpia. És un dels llocs més macos del món, és patrimoni de la humanitat. Mm-hmm. Hi ha uns babuïns, uns papions, uns que es diuen gelada, que són daurats, molt grans. És un lloc maquíssim, molt, molt, molt, molt verd. Hi ha un canyó gegant i és un espectacle únic, molt, molt, molt verd. Hi ha unes acàcies precioses i és un dels llocs de que he anat a la meva vida, que he dit, aquí és un lloc que has de venir sí o sí, no és tan conegut. Aquest any, ara faré una mica de publicitat, però a l'octubre porto un grup allà.
1: Què vol dir portes un grup?
7: M'han contractat una agència que es diu Kananga, m'han contractat perquè li expliqui la gent la història d'Etiòpia.
1: Què?
7: Sí, encara hi ha places, aleshores jo li explico.
1: A veure, un moment. És que clar, que et deixa caure, no, mira que em presento les eleccions municipals de no sé què, no, mira que em presento les eleccions presidencials. A veure, una agència que es diu Kananga, que t'ha contractat a tu per explicar la història d'Etiòpia,
7: perquè ja sabeu que ja va viure Rambó, va ser traficant d'armes, hi ha unes esglésies monolítiques que estan tallades a pedra, però que estan sota el nivell de... Tal. Bueno, és un lloc impressionant, i jo vaig allà explicar-li a la gent la història. M'han contactat per fer com de conversa.
1: De guia?
7: Hi ha un guia que se n'ocupa de que agafin les coses, perquè si no arribaríem enlloc.
3: Però parlaràs a poc a poc?
7: Sí.
1: No, saps què passa? Que hi ha el guia que els aportarà als puestos que toca, i el Malcolm, que l'han contractat per parlotejar amb tot el seu coneixement.
7: Clar,
1: em sembla superinteressant aquesta figura,
7: jo parlo del... Com que conec molt, he estat molts cops a Etiòpia, m'agrada molt, és un dels països que més m'agrada, i fem tota una ruta i els explico la història de cada lloc, aquí quan van venir, no sé qui, el rei, la invasió, ja sabeu que Etiòpia és un dels pocs, l'únic país d'Àfrica que no ha estat colònia, va estar conquerit per Itàlia de la Segona Guerra Mundial, però no és l'únic país que no ha estat mai colònia europea. Aleshores, li explico la història.
1: I quan hi aneu?
7: A octubre, em sembla.
1: Mitjans d'octubre, eh?
3: Podem venir.
7: Sí, i tant.
1: Si paga, sí, clar. I si hi ha algun oient ara que digui, ostres, jo vull anar en aquest viatge perquè el Malcolm m'expliqui la història d'Etiòpia...
7: Posin en contacte amb Kananga i suposo...
1: Kananga. I vosaltres truqueu a Kananga? Aquesta agència li dieu... Jo vull anar a lo del Malcolm.
3: Jo vull anar a lo del Malcolm. Ai, quin suposeria,
7: però hi podríem anar. I quan vam dissenyar la ruta, jo vaig dir, sisplau, posem les muntanyes Simien, perquè és un lloc increïble. Jo el cop que vaig anar, els babuïns s'apropen a tu i ja dic, semblen més grans perquè tenen molt, molt de pèl. Són increïbles, són maquíssims i s'apropen a tu i quedes rodejat d'aquests babuïns que estan fa fred, una mica de fred allà a la muntanya. És una cosa meravellosa.
1: Extraordinari, em sembla. Sí. Si teniu propostes, no cal que siguin viatges i llocs, sinó experiències vitals que hem de tenir abans de morir-nos. 93-201-7474 i el 677-38-77-19.
2: Mira, la Carla vol conduir una excavadora. No ho ha
1: fet
2: mai.
1: Fàcil.
2: No ho ha fet mai i...
7: Bueno, fàcil.
2: Li agradaria. Bueno, primer has de buscar l'excavadora.
7: Trobar un excavador i que te la deixin conduir.
2: Conèixer algú que la tingui.
3: Ara bé, passa això amb la segadora, que ara començarà d'aviat l'època de la sega del blat, i cada any al meu poble dic, hòstia, vull anar a dalt d'una segadora.
1: I per què no hi puges, fill meu?
3: Doncs mira, perquè sempre que ho demano ja ha passat, ai, mira, queden dues setmanes, ja està tot segat.
1: Però què vol dir, queden dues setmanes?
7: Però fem la crida ara.
3: Perquè la sega són dues, tres setmanes, un mes com a molt allargar.
1: Punta-t'hi ara, ja.
3: Sí. Bueno, però és que diguéssim que no hi ha, la gent no hi pot anar, perquè sí. Vull dir, vas a dins del tractor i no pots, ja hi mitja hora i prou.
1: Algú, per favor, que convidi la Marta
3: de la Baixa Segarra.
1: No, algú d'on sigui, nena, tu vas on sigui.
3: Ah, la sega es fa de Baixa Segarra.
1: Sí, però tot arreu, no es deu fer?
3: Bueno, jo allà som junts, sí.
2: No es vol desplaçar massa.
1: A veure, és que aquesta i jo estem per Revolta Pagesa, saps? Amb el calendari pagès que no el coneixem. 93-201-7474, si algú vol portar la Marta... si algú vol portar la Marta en una màquina de segar, que és el seu somni. Bueno, no sé si ho mito o no. 93-201-7474.
7: Però és possible que algú no vulgui portar la Marta per complir el seu somni, home.
1: Va, ens podeu dir la vostra, el 677-38-77-19.
2: Mira, la Judit diu que el millor que es pot fer abans de morir és banyar-se despullada en una platja solitària durant la sortida o la posta de sol.
1: I no dir-li a ningú i no penjar les fotos enlloc.
2: Això ja no ho diu, però
3: avisa,
2: seria el pla
3: que... Avisa algú, que si et passa alguna cosa, vull un disgust.
2: Però el pla de la Cristina és apassionant i diria que és un format de televisió que fa l'Espartac Parant. He d'anar a totes les festes de Catalunya. La Patum, la Fira Medieval... Encara
1: la Patum
2: crec...
1: ahir, eh?
2: Sí, exacte, aquests dies.
7: I plovia,
2: encara que crec que haurà de ser a la... Un dia podríem fer, a veure quina és la festa... de Catalunya...
1: La millor festa...
2: Que més et representa,
1: no?
2: O que més agrada, o icònica, no?
1: La millor alguna festa major, així. La millor festa sí. De Catalunya. Un dia farem una d'aquestes batalles aquí a la solució. Us ho muntem? Us ho muntem?
2: Sí, clar. L'Agustina al Canadà voldria viatjar. I la Cristina anar un temps a un lloc d'Àfrica, de cooperant. Això és el que li agradaria fer. I la Laia diu un pla que he de fer sí o sí abans de morir és fer... El Camí de Santiago, sola, el vol fer sola, el Camí de Santiago, seria Tim Carot, també, de la posta de sol sola.
1: De tant en quant, coses sol.
2: I la Leonor voldria anar de vacances a Rússia. Per cert, allò que explicava el Malcolm de les muntanyes del Simi, el Víctor diu, us escric per compartir una altra bellesa, la que més m'ha impressionat mai, poder visitar els 7 llacs de Rila, a Bulgària, us ho recomano.
1: Oh, Bulgària és un d'aquells països, jo crec, molt desconeguts i ha de ser bellíssim, ha de ser preciós. Per cert, avui us estem demanant experiències que hem de tenir abans de morir-nos. No vol dir només destins, eh? Ara deixem els destins, els viatges i pensem a conceptes. Digueu-nos algun concepte.
2: Mira, l'Eva, que abans deia que volia retrobar el noi amb el que es va fer el primer petó, diu, tinc 62 anys, que m'ho heu demanat, no l'he vist mai més i he somiat moltes vegades amb ell i us puc assegurar que era guapíssim. Això és el que vol fer l'Eva. I atenció a la Clara, mireu que bonica, diu, m'agradaria poder reconciliar-me o demanar perdó a les persones que al llarg de la vida hem tingut diferències o ens hem enfadat i amb els anys ens hem anat distanciant.
1: Oh, i que bonic això, és Clara, molt maco, està molt això. Bé. Mira, un altre dia hem de parlar del perdó.
2: També, és veritat.
1: Farem venir a Puigguitart i parlarem del perdó.
2: És que ja està, final de temporada.
1: Ja, final de temporada.
2: Sí. Mira, la Montse diu, fer vivac a la muntanya i dormir sota les estrelles.
1: Oh, i que bonic això. Marta, tu tens una cosa relacionada. A veure, la Marta Pontnou ens planteja el segon pla que ella no pot deixar de fer abans de morir-se.

0: A veure, Marta, Montserrat.
1: Vull
0: dormir un dia al ras, però no a baix, sinó al ras, a dalt, amb alguna de les muntanyes.
2: De Montserrat.
0: Però, si fes vivac a Montserrat.
1: Però em fa por.
0: Per què et fa por?
1: Home, em fa por. Estaria amb un ull obert.
0: Tot per què? Home, perquè no t'ataqui algun animal?
1: Sí, entre bitxos, animals, feres...
0: Però saps, tu el que vols és un hotel de luxe amb una vidriera molt grossa,
1: no,
0: filla meva.
1: No. Vull respirar l'aire i veure el cel estrellat a dalt, a Montserrat.
0: Per què t'agrada tant Montserrat, Marta?
1: Ai, no ho sé. Bueno, és una cosa familiar, també. Els meus pares hi anaven, i el meu pare hi anava molt als 70s i escalava. I escalar als 70, eh?
0: Déu-n'hi-do, sense cordes.
1: Amb aquelles cordes que hi havia, aquell tipus de roba, i escalava molt. Llavors explica molt també tot el moviment que hi havia polític allà, com vivien ells la seva adolescència, perquè, clar, vivien... Com, no?, sortien d'Igualada, agafaven un tren, pujaven a Montserrat. Llavors, totes les històries que t'han explicat d'això i de com van viure tota la repressió des d'allà i ells com anaven a escalar i feien activitats com esportives, i però que al final era, no?, una cosa com molt política.
0: Com també un pòsit polític, no?
1: I llavors és un dels llocs on sempre hi hem anat a la família, i és una cosa que
0: mira,
1: per mi és com màgic.
0: Tinc una sorpresa per tu, això no t'ho esperes, perquè hem pensat que si tu vols fer això, necessites consells d'una persona que coneix perfectament la muntanya. Si tu vols fer vivac a Montserrat, has de sentir una veu experta, un aplaudiment molt fort per Araceli Sagarra. Molt bon dia, Araceli.
3: Bon dia, bonics. Com esteu?
0: Hola. Estem estupendos, encantats de sentir-te, per si algú no ho sap. Si és que hi ha algú a Catalunya que no ho sàpiga, l'Araceli és alpinista, és una de les cares més reconegudes del món de les muntanyes. Aquests dies, de fet, hem commemorat que amb només 26 anys, 26 anys, criatura, es va convertir en la primera dona
3: de l'estat
0: a fer el cim de l'Everest. Això era l'any 1996. Déu-n'hi-do, Araceli.
3: Sí, senyora.
0: Encara te'n recordes?
3: No, fa 30 anys. Bueno, jo ara hi penso i una mica estic com tu, a criatura, dic, però què feia jo amb tan joveneta? Ara ho veus en perspectiva
0: I
3: flipo una mica, però, bueno, s'ha de fer aquestes coses quan ets jove.
0: Exacte, que no hi penses. De fet, veus les imatges de l'Araceli just quan torna, les veus a TV3 i ella tan feliç. Ah, bueno, sí, goita, aquí estem, no? Tot bé,
3: sí,
0: no?
3: Sí, bueno, sí. Bueno, és la inconsciència de l'adolescència, bueno, l'adolescència no, però de la joventut. Sí. Però ha de ser-hi, si no, la gent no fa coses.
0: Araceli.
3: O com ara, que tothom està pensant, bueno, abans de morir-me, a veure quina faig,
0: exacte,
3: no?
0: Exacte, exacte. Araceli, escolta'm, t'he fet un atracament també, perquè sí, la Marta ens va dir, jo vull fer vivac una nit a Montserrat, què hem de tenir en compte? Tu que ets una experta en la matèria, en general, la idea de dormir al ras a Montserrat, què et suscita, què hem de tenir en compte? Quins punts hem de posar en una llista com a conditio sine qua non?
3: Vale, la primera era que ha comentat que volia veure els estels. Clar, des de Montserrat no en veure gaires perquè hi ha molta contaminació lumínica de l'àrea metropolitana. Per tant, si realment el que vols és veure els estels, vés-te'n a Àger, que per això hi ha aquests centres de... com es diuen? Astronòmics, no?
0: Sí.
3: Perquè són llocs on no hi ha contaminació lumínica. Per exemple, si veus fer això, te'n vas a Àger, al Camp de 300, que és una...
0: No m'agrada. Okay. Era, no has dit okay. Això? Tenim molta fe, diu. Escolta, Àger, què has dit ara mateix?
1: Àger, la Noguera, ha dit.
3: Àger, el Camp de 300, bueno, que és el camp on despeguen els parapents, i bueno, allà hi ha una zona molt ampla, molt tranquil·la, amb pocs bitxos. Després, l'altra cosa que hauries de tenir en compte és que igual t'emportes una doble experiència si te'n vas a fer un vivac a Montserrat, perquè et diuen que el dia 11 de cada mes es reuneixen les persones que volen veure ovnis a veure si hi ha una abducció. És a dir, igual tens doble efecte, saps?
0: Epa, ojo, a veure si se t'emporten, nena.
3: Abducció.
4: Això no hi ha ossos, però potser sí hi ha
1: ossos. Hi ha ossos perquè tindria por.
0: No, et dic una cosa, tu que coneguent-te que voldràs estar sola, no hi vagis un dia 11 de cada mes.
1: No.
0: Per si de cas. D'acord,
3: bueno,
0: això apuntat.
3: Si de cas. Però després... Sí. Una bona colxoneta.
0: Colxoneta.
3: Del que més es pateix, clar, és... Ara fan aquestes colxonetes que són inflables, que no pesen res, i el que més molesta són les pedres a l'esquena. Així que, sobretot, una bona colxoneta.
0: Va.
3: Després, mira si el parc t'ho permet fer vivac, perquè, per exemple, el parc d'Aigües Tortes és una cosa que jo no l'acabo d'entendre, no ho vaig ara fer amics, però...
4: Està prohibit.
3: No... Està prohibit fer vivac.
0: Oh.
3: És a dir, si tu vas per la muntanya i tens molta son, gairebé t'estan dient, doncs no pots parar a fer vivac perquè està prohibit fer vivac.
0: O sigui, despert sí que hi pot ser, però en canvi dormint
3: sí.
0: No, eh?
3: No et deixen fer vivat. Jo crec que...
1: No tancaré els ulls.
3: De...
1: És com allò que et fa la parella quan dormi al sofà.
0: No, no, m'estava mirant els ulls per dins, que estigui tot bé, no?
3: Però jo crec que el part de Montserrat sí, sí que està permès.
0: Uh-huh.
3: I després,
1: abric,
3: doncs...
1: Abric.
3: Bueno, sí, bueno, si porta un saquet de pluma, la pluma l'avantatge que té és que pesa poc i abriga molt, perquè el que fa és una càmera d'aire, i tots sabem que la càmera d'aire és, on és com, sé, com no passa el fred, no?
0: Uh-huh.
3: Has d'anar lleugera
1: i
3: confortable.
0: Val.
3: I després em porta't un amic.
0: Un amic, un amic, i jo estava pensant...
3: O una amiga.
0: I antimosquits, una lot, una... Com es diu això? Una botzina per si ve algun animal a espantar-lo. Tot això és molt... És innecessari?
3: Bueno, sí, el frontal, però... Diguéssim, aquest és el kit bàsic, no?
0: Val.
3: Jo esprai de sorolls no em porto, perquè...
1: I els animals, bueno, què fas? A mi em faria
4: quins,
1: por.
4: Quins animals?
1: Ve allà una cabra d'aquelles a menjar-te el nas.
0: Però mira què et diu l'Araceli, no, que els animals no, tenen
4: no,
0: més
4: por. Són vegetarianes.
3: Tenen més por que tu, sí. Surten corrents, no et preocupis. Però bàsicament és això, és que si vols veure estels, pues a Montserrat no els veuràs. Si és una altra experiència, pues bueno, igual
0: coneixes
3: un marcià, no?
0: Araceli Segarra, t'agraeixo moltíssim aquests 5 minutets que t'hem robat. Gràcies per atendre la solució. Una abraçada bonica, fins ara.
3: Un petó ben gran i disfruta el vivac.
0: Adéu,
3: adéu.
0: Nena, Araceli Segarra, eh? No tothom et dona la solució, com ho fem nosaltres.
1: Amb ella.
0: Amb l'Araceli, sí, clar, això t'estalvies, no?
4: Jo.
1: Perquè si em passa alguna cosa...
0: Et dic una cosa, hi ha una cosa que no saps del Malcolm.
1: Quina?
0: Hi ha una cosa molt forta que no saps de Malcolm Otero.
1: Que té un amic...
0: No. D'ell directament.
1: Nòvia?
0: No. A la tornada de la Publi us ho explico.
2: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem parlant de coses que hem de fer abans de morir-nos. Coses que hem de fer abans de morir-nos. De seguida, Malcolm, me l'expliques una, però hi ha una cosa que tu no saps de Malcolm Otero que hauries de saber que t'aniria molt bé per aquesta experiència que vols tenir a Montserrat. Malcolm Otero... Fa 3 anys, en aquest mateix estudi, va afirmar que ell seria capaç de sobreviure si el deixava amb una llauna de tonyina, un alot i llumins o alguna cosa així.
4: Ai, sí.
0: Durant 4 dies a Collserola. Sí. T'ho juro.
5: És el MacGyver de la
0: Malcolm,
5: solució.
0: Tu tens capacitat, o sigui, capacitat, coneixements sobre supervivència.
5: Coneixements no pràctics, però vull dir...
0: Oh.
5: No, espera, no.
1: Teòrics.
5: No. M'interessa molt el tema, he llegit molts llibres i aleshores... Aquella era una oportunitat per posar en la pràctica tot això que he après. I aquell dia, no, un dia d'aquests vam portar un expert, li vaig fer les preguntes, em va dir que anava pel bon camí, i és veritat que...
1: Vam fer un experiment aquí fora, no? Amb una llauna i vam encendre...
5: Sí, són dues etapes. Una és fa 3 anys, quan amb en Pau Torres vam explicar a través de vídeos de YouTube com es podia sobreviure al bosc, i l'altra, la que diu la Marta Bonnou, és la temporada passada, que vam portar un expert que va ensenyar-nos a fer foc amb una llauna de tonyina.
0: Exacte.
5: Però és veritat que m'interessa molt la supervivència, pues, sobreviure al desert, al fred, a la muntanya... És una cosa que m'ha interessat sempre i he llegit molts llibres al voltant d'això i m'agrada el tema. Ara, que jo he estat allà com un boina verd allà, no sé, no encara.
1: Jo moriria en 2 minuts.
0: Doncs mira, et pots deixar acompanyar per en Marcel. Marcel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Com estàs, Marcel?
6: Pues mira, aquí conduint, tia.
0: Escolta'm una cosa, acabo de llegir que... Tu vas fer vivac a Montserrat l'any passat. Oh! Avui l'Albert està xalant.
1: Sí, sí.
0: Escolta, i vas haver demanat algun permís, Marcel?
6: No. Resulta que va ser amb motiu de que vam fer el gener-febrer durant 4 dilluns consecutius i 4 dimarts el curs d'especialització de guia de Montserrat.
0: Ah, amic!
6: Llavors, clar, teníem que dormir allà, vam dormir una nit a l'hostaria, una nit a cada lloc, i al final, la segona nit, companys meus que eren guies de muntanya van dir-lo de fer un vivac a Montserrat. i jo m'hi vaig apuntar, però clar, el problema és que els companys tenien 30, 32, 34 anys i jo en tinc 61.
0: Bueno, escolta, escolta, l'experiència és un grau, eh, Marcel?
1: A mi em faràs de guia?
6: Sí,
1: si vaig, perquè clar, sola ja has vist que no sobreviuré ni 5 minuts.
6: L'experiència és bestial, eh? Arribar allà de vespre, gairebé nit, bueno, nit completament, vam sortir al capvespre, que feia fosc, i llavors tenia que pujar amb el frontal, l'experiència de pujar, trobar cabirols, cabres pel camí, i llavors arribar allà a les 10, quart d'onze de la nit i fer un sopar així amb coses a picar simplement i després posar-te dins del sac de dormir i dormir allà dalt és bestial.
0: Em sembla extraordinari, eh?
1: Ja m'ho he convençut.
0: Marcel, ens guardem el telèfon, eh? Si mai necessitem un guia de Montserrat. Gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada.
6: Ja, gràcies.
0: Adéu, adéu.
5: I ho va fer el gener, eh? Imagina el fred.
0: Fred, tio. I més que el fred, la humitat, eh? Que a casa nostra la humitat és bastant cabrona, eh? El 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?
7: Doncs mira, la Maria diu, això de dormir al ras, jo ho vaig fer quan em vaig separar, just a la frontera entre França i Catalunya. I ho recomana...
1: Què té a veure quan es va separar?
5: Bueno, no. La van fotre fora de casa.
0: No, perquè a vegades és un punt d'inflexió. Dius, escolta, ho havia volgut fer sempre.
7: Vital, sí.
0: Em separo, doncs me'n vaig.
7: Diu, vent, estels, núvols, algun malson. Ho vaig fer sola, però estic molt orgullosa d'haver-ho fet.
5: Molt partidari de fer alguna d'aquestes coses sol.
0: Jo vull dir... D'acord. I sense mòbil, eh?
5: I sense mòbil.
7: A veure si voleu fer sols això que proposa la Pilar. Bussejar al costat d'una balena.
0: Ui, no,
1: em cago de por.
0: Ui, no,
7: sols?
1: Em moro.
0: Ui,
1: em cago, moro.
5: És que en grup també.
0: Però una cosa, Pilar, això no és perillós? Pilar. No ho desaconsellen? Perquè, clar, només que aquest cetaci faci un moviment estrany...
1: Obri la boca, tu vas cap dins, com a Pinocho.
0: Però un cop de cua, un cop de costat, això pot ser una mica xungo. O t'hi vas trobar per casualitat, Pilar, que també pot ser, eh?
7: No, ella diu que ho vol fer. Vol fer-ho. Vol bussejar al costat d'una balena. Mira, l'Anna vol fer un viatge en globus per tot el món. Diu, per motius econòmics em sembla que no serà possible. Diu, mireu que bonic això que diu el Joan.
0: Ah, vol fer d'ugli foc, eh?
7: Sí, exacte, això mateix, sí, en 80 dies. El Joan, mireu que bonic. Vull conèixer els meus nets abans de morir. Per què? El meu pare i el meu avi no ho van poder fer. I en la línia d'aquestes experiències emocionals, la Carme diu, crec que ningú s'hauria de morir sense poder disfrutar de la jubilació amb salut.
0: Ai, molt d'acord. Oh. I en Joan, que deia això dels nets, doncs ja pots anar esperonant els fills. No, no ho facis, eh? Spoiler, no funciona. Però és molt interessant aquest punt de vista i és el que us demanava també, no? Experiències vitals. Malcolm, a veure, t'ha quedat al pap una experiència que tu creus que hem de fer abans de morir-nos.
5: Jo aquesta no l'he fet, que és creuar l'Atlàntic amb un veler sol. És una cosa que vull fer sol, vull dir, és creuar, sortir de Barcelona i arribar a Amèrica
0: amb un veler.
5: Amb un veler. Els Manel de fons.
0: Però no sé si és gaire bona idea fer-ho sol, això.
5: Ja, però és una cosa, vull dir... Ja, aquesta experiència a mi m'agrada estar sol, pensar, patir, avorrir-te, vull dir que no. Per mi no són unes vacances, és una mena de trobar-te tu mateix.
1: La Paula et prepararà els papers del divorci.
0: Saps
1: quan hagis arribat.
0: Saps qui ho va fer, això? Que avui m'ho ha dit el meu sogre, ja no ho sabia. Que... Antonio Gades, que és l'exmarit, crec, de Marisol.
5: Marisol.
0: Que crec que li van diagnosticar un càncer i va dir, jo abans de morir-me vull creuar l'Atlàntic sol. Ho va fer amb veler. I ho va aconseguir. Crec que va sortir, no sé si va sortir d'Espanya cap a l'Havana o a l'inrevés, però ho va fer.
5: Era molt comunista, és veritat, sí.
0: Què vols dir?
5: No, que tenia molta relació amb l'Havana.
0: Ah, val, jo dic, els comunistes surten a mar, no? Clar, no havia pillat allò de l'Havana.
1: Té molta força.
0: Doncs que sàpigues que Antonio Gades ho va fer, per tant, si vol seguir la seva estela.
5: Sí, sí, a mi, la veritat, clar, tothom em diu, no has vist aquesta pel·li de Robert Redford, saps, que li passa de tot, que se li espatlla el vaixell...
0: Ai, sí, que terrible.
5: I dic, ja, bueno, sí, també hi ha calma total i que hi ha uns pirates i tal, però bueno, en principi...
0: No va passar.
5: És que no passi res.
0: I sol, de veritat, eh?
5: Sol, sí, això és fonamental. Perquè si no són com vacances, és una altra, experiència, és gaudir, compartir, però estar sol, hores, dies, nits, i patint, i intentant, vull dir, això també és una mica també a veure també la supervivència que dèiem abans. No?
0: Sembla interessantíssim i una mica boig, eh? T'ho he de dir. Va, el 677-38-77-19.
7: Mira, el Gades ho va fer el novembre del 2003, això que comentàveu ara, va agafar aquest veler i, doncs, va començar a creuar el mar. La Teresa diu, abans de morir m'agradaria pujar al Transiberià i fer viatges a entre cometes, tutiplén. És a dir, que li agradaria anar per tot el món. L'Anna vol conèixer el Dalai Lama i vol anar al Tibet per fer-ho. I la Marta diu...
0: Ja sé que no sigui el papa, perquè el tenia aquí a tocar.
7: Sí, el passa que no sé si...
5: Que fa una ruga, m'han dit, no?
7: Sí,
0: sí, la pop parade.
7: Està tot tan blindat que no sé si el podran veure.
0: Avui?
1: Jo no penso baixar a Barcelona, ja us ho dic ara.
0: Bueno,
1: no.
0: Dia 10 i 11 i no sé quan dia més bé, a mi...
1: 9, 10 i 11.
7: Periodisme d'aproximació.
0: A mi que no em convidi ningú a Barcelona, que no baixaré a fer res.
1: Si no tinc malentès, 9, 10 i 11 és el dia que hi ha afectacions pel trànsit. I és fort, perquè avui he anat a l'altre punt de Barcelona, molt lluny del centre, i ja estava contemplat. No per què, ho dic, però
0: no vull ni venir a Barcelona.
7: Que són els 3 dies que coincideixen amb els exàmens de selectivitat, també.
0: A sobre.
7: Llavors, si els estudiants de batxillerat no sabien el nom de l'alcalde de Barcelona i del president de la Generalitat, doncs ara se l'han après, perquè se'n recordaran d'ells quan vegin els problemes.
0: Malcom Otero, Marta Ponnó, moltes gràcies, estimats. Ens sentim divendres. Sí, i Fran Domènech, tu i jo tornem dilluns.
7: Molt bé, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Ho farem amb en Joan Soler Socarrat.
7: Home!
0: Busqueu-lo ara mateix a xarxes, perquè us enamorareu de la manera que té d'explicar les coses. Joan Soler Socarrat, ell és psicòleg especialitzat en benestar emocional, i parlarem de com discutir millor.
1: Que ai, m'encanta.
5: No m'ho perdo.
0: Que això no fantàstic vol dir guanyar les discussions.
5: No,
0: vol dir discutir millor. Maneres de comunicar-nos sense que ens malinterpretin. Saps allò que tu vols parlar d'una cosa, acabes discutint, no has volgut dir el que volies dir i al final s'emmerda la cosa.
5: La història de la meva vida.
0: Com expressar amb respecte el desacord? Perquè hi ha persones, a més, amb les que acabem discutint sempre pel mateix. Sí. Dilluns, amb en Joan Soler Socarrats, com discutir millor. Nosaltres, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una, amigues, ja ho sabeu, buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i d'un 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
2: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. Més notícies. L'Iran assegura que les negociacions amb els Estats Units estan encallades i condiciona qualsevol acord a l'alliberament de 24.000 milions de dòlars en actius iranians bloquejats. En una entrevista a la CNN des de Teheran, un assessor militar del líder suprem iranià ha afirmat que la pilota és a la teulada de Donald Trump i ha dit que aquests fons són una prova de confiança imprescindible per avançar en les converses. L'assessor del líder suprem també ha advertit que si els Estats Units reprenen les hostilitats, l'Iran podria ampliar el conflicte més enllà del Golf Pèrsic i atacar més bases nord-americanes a la regió. Els Estats Units, precisament en les darreres hores, han abatut 4 drons iranians llançats en direcció a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que els aparells representaven una amenaça immediata per al trànsit marítim comercial en aquesta ruta estratègica. Després d'interceptar-los, les forces nord-americanes han atacat radars de vigilància de la costa del sud de l'Iran per tal d'evitar noves accions. Paral·lelament, Donald Trump ha afirmat en una entrevista a la cadena NBC que l'Iran conserva aproximadament entre un 21 i un 22% del seu arsenal de míssils després dels atacs recents. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat tota la nau logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre els bombers han pogut controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. I les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la seva formació futura. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
3: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
4: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
3: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
1: Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar a la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. El Barça d'handbol jugarà a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38 a 24. En hoquei patins, els blaugranes han superat per 2-1 l'Igualada a les Comas en el tercer partit de semifinals de l'hoquei Lliga. El Barça domina l'eliminatòria per 2-1. El Calafell ha superat el Liceo 4-1 i continua viu a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
5: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
6: Que hi podria, no? Se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
5: El divan, el valor de la conversa.
6: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
5: Aquest diumenge a les 9 del vespre. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: L'escriptora i activista Remei Sipi és filla de la colonització espanyola a Guinea Equatorial. Fa gairebé 60 anys que viu a Catalunya. Va arribar a Barcelona quan en tenia 16. Escapava del colonialisme espanyol i es topava en plena dictadura franquista. Des d'aquí ha treballat activament pels drets de les dones africanes. Durant tots aquests anys ha estat una treballadora infatigable. Ha creat associacions, un editorial, ha escrit llibres, conferències, tot per donar veu a qui molts no volen escoltar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Bona nit, Remei Sipi, com estàs?
2: Bé.
0: Ens fa molta il·lusió que hagis vingut avui.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Podem explicar als oients, si vols, que ha passat una cosa,
2: sí.
0: I vens una mica allò calorada. Ai,
2: molt acarolada.
0: Però ja estàs aquí.
2: Ja estic aquí.
0: Ja estàs aquí, tranquil·la.
2: He patit,
0: No, ja està tot arreglat. Tenim una hora per endavant,
2: sí,
0: per parlar de tot. El molt que dèiem, t'he dit que ets una treballadora infatigable. És així? Et sents així?
2: Soc una treballadora. La infatigable és molt, molt, molt gran.
0: Però te n'has fet un far, és a dir,
2: sí,
0: no
2: sí.
0: sé si tenies com aquest punt justicier ja des de molt jove, ganes de fer justícia, ganes de fer un món millor, però des que vas venir aquí no t'has conformat,
2: no,
0: podríem
2: dir. És que no podia conformar-me. Havia coses que havia que reivindicar i jo ara estava a primera línia, eren les primeres. De la immigració de Guinea Equatorial, era de les primeres. Llavors ens hem trobat amb una altra immigració, que és les dones gambianes i senegaleses, i entre tot hem lluitat entre tots.
0: Heu lluitat totes,
2: sí, sí.
0: Però anem a conèixer una mica la teva història, perquè tu vas néixer a Guinea Equatorial,
2: sí,
0: quan era colònia espanyola.
2: Sí, sí.
0: I m'agradaria que m'expliquessis quins records tens de petita del teu país, perquè clar, marxes ben joveneta, però com recordes aquell país quan tu eres petita?
2: Jo em recordo amb una visió molt, molt, molt idíl·lica, una visió que no tenia la informació, no m'importava què passava. Tenia 15, 16 anys, llavors, clar, tot era bonic. Però després he fet la reflexió i he vist que en aquella època havia racisme.
0: Perquè parlem sempre de l'apartheid a Sud-Àfrica.
2: Sí,
0: però
2: sí,
0: també hi havia apartheid,
2: sí,
0: a,
2: sí, sí,
0: a Guinea,
2: sí,
0: Equatorial.
2: Sí.
0: Hi havia els blancs i els negres.
2: Havia blancs, havia negres. Anàvem a un col·legi de monja, les negres aquí, les blanques aquí. Fins a anar a l'institut, que allà ja ens barrejàvem una mica, jo he viscut un racisme. Els treballadors que venien de Nigèria eren molt, molt, molt, molt excluïts. Un treballador que fins a tot les paisaven i unes humillacions. Sí, havia una apartheid molt
0: fort.
2: Sí,
0: que fins i tot podríem dir que, tot i ser negre, dintre de ser negre hi havia categories també.
2: Sí,
0: hi ha un intrarracisme.
2: Sí, sí, sí, hi ha la colonització, la gent que portava la colonització allà ja es cuidaven per divide i venceràs.
0: Clar.
2: Perquè sols no podien. Llavors van crear una societat estratificada dintre dels guineans mateix. Hi havia los emancipados plenos, los emancipados ja podien anar-hi a l'espai de lúcid, lúdic, ja no estaven els blancs, cinema, baix, tal. I sí, ja havia tot això.
0: Com si fos un sistema de pàries pràcticament com
2: sí,
0: a l'Índia.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Era la manera que tenien com de separar-los.
2: De separar-los i de tenir-nos controlat.
0: Mm-hmm. Tu dius això, que eres jove i no tenies informació, que eres,
2: sí,
0: tenies això 15, 16 anys, col·le de monges, etc.
2: Sí, sí.
0: Però de més petita, amb qui et vas criar tu? Perquè sabem que a l'Àfrica i les dones de la teva família, les àvies, han estat,
2: sí,
0: molt importants.
2: Jo, de petita, a casa, amb la meva mare, la meva àvia, les meves... Som 7 germans, jo sóc la petita. Llavors tenia 2 germanes més grans que jo, que fins a tot jo tinc un nebot que tenim la mateixa
0: edat.
2: Llavors, clar, una família africana extensa i jo era molt feliç. Era molt feliç, anava a l'escola que estava molt a prop de casa. L'època, me'n recordo, l'època de pluja. Llavors t'agafaves un full de plàtans i per anar a l'escola, però ho vivia bé, eh? Ho vivia molt bé.
3: No feien falta paraigües, eh?
2: Sí, no, que va.
3: Doncs passen 14 minuts de les 9 de la nit, esteu a Les Dones i els Dies, i ja sabeu que els divendres convidem a Dones que admirem i els hi demanem per la música. Ens va dir una cosa molt bona quan la vam trucar. Va dir, és l'única entrevista que m'han fet que em fan treballar abans, perquè els hi vam demanar una llista de cançons.
2: Deu, ja saps, deu,
3: imagina't. És que som total per treure'ns feina el que sigui aquí en aquest programa.

0: Mira, ara que parlàvem de Sud-àfrica, la Miriam Makeba era sud-africana.
1: Vull dir que no
0: venia de Guinea Equatorial, no, però té aquesta alegria, aquesta cançó tan senzilla, tan meravellosa, però que porta això, necessita poc.
1: Jo vaig tenir la sort de veure la Miriam Makeba aquí a Barcelona, els últims concerts que va fer a Europa. Jo la vaig veure i era una gran dona, una dona referent per nosaltres, les negres. Sí, sí.
0: Escolta, com és que decideixes venir a marxa de Guinea, sobretot, i venir aquí? Sabem que t'havien donat una beca,
1: sí,
0: però per què volies marxar?
1: Però és que no és que jo volia marxar, era lo normal. Allà a Guinea, si volia ser infermera o infermera o administrativa, havia una escola que te preparaven, però si no tenies la intenció de ficar-te en aquestes disciplines, sempre sortíem, perquè era Guinea era com, bueno, Malabo era com venir de Barcelona a Madrid, érem espanyols.
0: Teníeu aquesta sensació, no hi havia fronteres, pràcticament.
1: No havia frontera, perquè Guinea llavors
0: era com ser de Mallorca i n'estudiar a Barcelona.
1: Exactament, era colònia espanyola,
0: ja.
1: Parlàvem en espanyol, els llibres de textos eren els llibres que estudiaven aquí, jo me'n recordo.
0: Però tu, quan vas pensar que venies perquè tenies ganes d'estudiar,
1: sí,
0: a casa teva et van recolzar? O tot i que tu volies, hi havia
1: No, em van recolzar, però molt bé. Aviam, cuidado, quan arribis allà... Que
0: està plen de gent descolorida.
1: Sí, però me'n van recolzar molt. Vaig tenir recolzament, sobretot de les dones de casa, i llavors, clar, era molt petita, viatjar sola, la meva mare tenia un amic que va parlar amb ell, escolta'm, la nena viatja amb aquestes dates, tu quan viatges? I diu, bueno, coincidim, me la deixes a Barcelona, que les monges ja la recolliran allà. I
0: a casa teva, que era molt religiosos o era també un...

0: és que és un grup ètnic de Guinea.
1: Sí.
0: I és un grup ètnic molt especial, perquè les dones hi tenen molta importància. Aquí no sé si ja la teva llavor feminista ja va néixer una mica aquí.
1: Sí, sí, sí. Jo, la meva àvia, la meva mare, sempre ens parlaven des de la independència de dones.
0: Has de treballar.
1: Sí, has de treballar, has de mirar, de no dependre d'un home. Totes aquestes coses les he mamat de petita. Per això, quan vaig arribar aquí i les companyes d'aquí em parlaven des d'una direcció, jo a casa tot això ja ho païa.
0: Ja ho tenim superat. Aneu tard. Perquè, clar, el més divertit és que tu vas venir aquí a Barcelona al principi,
1: sí.
0: Però em sembla que vas arribar aquí a la Gran Via i vas dir que fa molt soroll.
1: Sí, jo vaig arribar al Gran Via i hi ha un espai ara que és un centre cívic. Era un col·legi de les Dominiques de la Presentació, el centre Godfrey, diu. Vaig arribar i, ostres, no podia. Una setmana, les monges, aquesta nena pobreta, tenim un col·legi a Figueres, a lo millor. No vas agafar les coses, anem a Figueres a veure i tal, i jo ja no vas baixar. No, jo em quedo aquí.
0: Em vas quedar a Figueres, que era més tranquil, perquè tu venies d'un món rural.
1: Sí,
0: tu venies, vivies a 8 quilòmetres de Malabo.
1: A 8 quilòmetres de Malabo, encara que visquessi a Malabo, no tenia el soroll de Barcelona. I ara és per a
0: tard. Ara ja et tornes boja.
1: Ara ja m'he acostumat.
0: Ara ja estàs molt acostumada.
1: Sí. I vaig anar a Figueres i fins avui Figueres és la meva petita pàtria. Sí.
0: Clar, jo estava pensant que vas dir que coincidia amb Dalí en aquella època,
1: sí,
0: potser.
1: Sí, jo he vist el Dalí a les Rambles.
0: Al carrer.
1: Al carrer, sí.
0: Clar.
1: El Dalí a les Rambles l'he vist i anava a un hotel que es deia Hotel Durant. Sí, però no li donàvem importància. Els diumenges anàvem a la Rambla a ballar les sardanes i ell passeava allà amb el seu bastó, amb el seu pipa, però...
0: I escolta, i en aquella època que arribes tu, que estem parlant de que arribes a Figueres més o menys l'any 68,
1: sí,
0: 69,
1: sí,
0: etcètera,
1: sí.
0: Qui és més exòtic, Dalí o tu, per la gent del poble?
1: No.
0: Un senyor amb bigoti i barretina?
1: Sí, no.
0: O una senyora negra?
1: Però no, no, ni una cosa ni altra, perquè nosaltres, les nenes d'aquella època, i encara tinc la relació amb les meves companyes, veiem en un Dalí... I a mi, les companyes meves, era l'única negra.
0: Clar, per això t'ho dic.
1: Sí, però mai he tingut...
0: No vas sentir racisme,
1: no,
0: ni...
1: No, no.
0: Ni cap prejudici.
1: Sento més racisme ara que jo anava al col·legi, totes les noies de l'època, Ciançà, Roses, Olot, estaven internes com jo. Eren amigues, eren... I mai, o no em donava compte, o no és... Jo no puc pensar ni un acte de racisme. Els caps de setmana, tothom venia a buscar el seu pare. El primer cap de setmana estava jo sola i no passava res a la meva habitació, però mai més vaig quedar un cap de setmana sola.
0: Et convidaven a casa seva.
1: Sí.
0: O sigui, tu vas fer tota la...
1: Sí, sí, sí.
0: Tota
1: jo...
0: la Costa Brava...
1: Tranquil·lament. Sí.
0: I clar, la Costa Brava del 70 no és la d'ara.
1: No, però estava molt bé.
0: No estava millor.
1: Sí, estava molt bé.
0: Estava tot més verge, hi havia menys gent.
1: Sí. Ara quan pujo i vaig a Roses, perquè tinc les companyes encara, que són amigues ja... I dic, escolta'm, han passat anys i han passat coses i el paisatge ha canviat, sí.

0: Parlant amb Remei Sípiga aquesta nit a les dones i els dies. Falten 7 minuts per 9:45 de la nit. Esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ens agrada parlar molt amb aquesta dona activista, ha fet molt pels drets de les dones. Jo crec que en general, perquè els drets de les dones negres al final repercuteix en totes les dones.
1: Sí.
0: És molt important això. Dèiem que venies de l'ètnia Bubi, sí, de Guinea, i que és una ètnia que funciona de manera matrilineal.
1: Matrilineal.
0: I això, sí, què vol dir?
1: Matrilineal vol...
0: Que no vol dir matriarcal.
1: No, no, no és un matriarcal.

0: Jo veig ara les jovenetes boobies, quan estan al tip-top i tot això, estan parlant, ah, somos un patriarcado. No, no hem sigut un matriarcat mai. És matrilineal. Totes les coses tradicionals passen per l'àvia. Totes les coses domèstiques passen per l'àvia. Qualquer problema, entre cometes, de la família passa per l'àvia. Nosaltres tenim molts ritmes de passo, que no és ni el bautismo ni el tal, però que són molt, molt tradicional nostre. L'àvia, la mare, la germana són les que fan aquest paper. I quan fem una reconciliació, també passa per l'àvia. L'àvia crida a tothom, ens sentem, dona un sermó llarg i llavors fem la reconciliació.
1: I això vol dir que la saviesa de les dones grans...
0: És molt important. Jo, fins que va morir la meva àvia, que va morir en el 2002, penso, jo anava a Guinea, i el primer que feia, la meva mare viu en un barri, la meva àvia viu en altre, el primer que feia era anar a veure l'àvia. Hola, àvia, com estàs? I me deia, Rebei, solament tens una nena? Has de tenir més nenes. Jo dic, àvia, és que jo no sé si són nenes o no nenes, però llavors no m'arrisco, tinc una i ja està.
1: Perquè tenies sí. Por que et sortís un noi o què?
0: No, jo no, però ell sí, sempre enfatitzava, aviam si és nena. Si és noi també va bé, perquè dintre de del clan està bé tenir noies.
1: O sigui que estaven ben vistes les dones, sí. O són importants per la comunitat.
0: Sí.
1: Però suposo que masclisme també n'hi havia.
0: Sí, clar. Per això, quan diuen, no, és que som matriarcals, diuen, para, perquè el masclisme estava, però ben present. El que passa és que les àvies i les mames sabien parar, també. Això. Mm-hmm. Sí.
1: Tu expliques molt, tu que parles molt de feminisme i has fet molta lluita en aquest sentit, que és que el fet també de viure en aquesta societat matrilineal, com dèiem, on les dones són molt importants, i vas venir aquí en el franquisme, on et trobaves moltes noies que potser no podien sortir la nit o no podien fer no sé què sense permís del pare, tu ja tenies una consciència feminista.
0: Jo ja tenia una consciència feminista, jo ja tenia una llibertat de dona que...
1: En quin sentit ho dius, això?
0: El sentit de que jo vaig arribar aquí i fins les mares de les meves companyes feien secció femenina, se deia, fer secció femenina, demanaven permís per obrir-se una compte, per sortir fora. A casa no, a casa tot això era ja solventada.
1: Sí. I també les relacions, per exemple, amb els nois, o no amb els nois, amb qui fos. Com es vivia això? Com ho vivies tu?
0: Jo, llavors, no tenia nòvios, i llavors no sé, però les meves germanes, jo veia com patia, perquè algunes, fins a tot, tenien una relació de poligàmia.
1: Vols dir a Guinea Equatorial?
0: A Guinea Equatorial, sí, clar. Jo veia que la meva germana gran tenia un marit, que aquest marit tenia una altra dona. Aquesta setmana potser venia a casa, l'altra setmana no veia. I totes aquestes coses les veia jo. I...
1: Clar, tu pensaves aquí, a Catalunya és una mica diferent.
0: Sí.
1: Aquí també tenien altres dones, de vegades,
0: bueno,
1: no ho sabies.
0: L'altra que no sabia, sí, però era diferent. Allà era molt, molt obert, sí.

0: Buica, que té orígens sí, a Guinea Equatorial, tot i que és de Mallorca.
1: Però Buica és del meu poble, de Rebola.
0: És del poble, home.
1: De Rebola, els pares de Buica són de Rebola.
0: L'has coneguda mai o no? L'has coneguda?
1: Sí, home, si de petita jo anava a casa d'ella a estudiar a Mallorca. La mare és molt, molt amiga i tota la família Buica són del meu, som del mateix poble. Calavara, que ve a Barcelona a actuar, jo vaig allà a veure.
0: Sí. Jo estava pensant que, clar, quan tu vas arribar devia ser de les úniques dones que venen, però ara la migració ha canviat sí. I comencen a venir moltes dones sí. Soles. No sé si és el cas de Guinea Equatorial, perquè, clar, continueu estant en dictadura.
1: No, estem ja.
0: Sí, estem en directe.
1: Sí,
0: aquí,
1: no.
0: O sigui,
1: però hi ha una immigració que s'ha de mirar amb ulls. Les dones de Guinea Equatorial immigren soles i continuen immigrant.
0: I com ho fan? Com marxes d'una dictadura? Quines són les maneres d'arribar?
1: Costa molt, demanant el visat, a lo millor trigues un any que no te donen visat, que vens al metge o que t'avala una tieta com jo, que està aquí i que pot respondre per tu. Jo he portat... de fet venir moltes noies. I hi ha una altra migració que són de reagrupació familiar. Mis companyes, les meves companyes senegaleses i gambianes, abans era reagrupació familiar. Ara també hi ha immigrants soles, eh?
0: Però sí, continua. Sí, cada cop més, però sí, clar, sí. Hi ha moltes dones soles que jo crec que s'ha quedat com l'imaginari de la immigració, sobretot pensant que són homes,
1: sí, no,
0: vegada hi ha més dones, sí. I de fet tu tens aquesta associació que fa anys ja, que teniu sí. 26 anys sí. treballant, i m'imagino que ajudes molt aquestes dones que venen en moltes situacions, o no?
1: No pensis, perquè abans sí que ajudàvem, canalitzàvem la violència a les companyes de Tamaia, a l'Institut Català de les Dones, però ara està molt dispers. Encara truquen, encara vaig a fer alguna altra cosa, però quan una dona africana surta, quan arriba aquí, té unes maneres, per això jo sempre dic, grans creadores d'estratègia. I saben molt.
0: Què vols dir? Que es dediquen a fer estratègies per poder sobreviure? Sí, a què et refereixes?
1: Sí. Home,
0: és a dir, que s'han de buscar la vida com poden,
1: eh? Se busca la vida com poden.
0: Ja.
1: Se busquen molt.
0: Diries que són especialment buscadores de vida?
1: Sí, especialment. I les dones emigrades, no solament les africanes, són especialment buscadores d'estratègies.
0: Clar, en el fet de que les dones de Guinea Equatorial, clar, coneixen l'idioma, com
1: sí,
0: a mínim.
1: Sí.
0: Venen aquí, però clar, d'altres països la cosa es complica més, no? Quan vens de Senegal, quan vens de Nigèria...
1: Complica una mica més, però no és hàndicap per no buscar-se la vida, no.
0: Són unes lluitadores,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Jo les admiro molt perquè... amb el tema que estem ara, la dificultat que hi ha de tot, no solament del treball, sinó de la vivenda, de totes aquestes coses, i el racisme...
0: I l'extrema dreta,
1: que
0: clar, m'imagino que això, no sé, tu que has vist com ha canviat el país amb tot aquest temps, com ho vius, això? Pateixes o què?
1: Sí, pateixo. Pateixo i em sorprèn perquè si ara mateix entrem a unes eleccions, hem volgut oli, eh? Jo pregunto a la gent com s'ha tirat a la extrema dreta, perquè ho veiem en les diferents comunitats.
0: Per exemple, per les dones negres, tu, en el teu cas, tu has notat això? Ho has notat també en el carrer? Tu, per exemple, fa molts anys que vius al barri de Gràcia, a Barcelona,
1: sí, sí.
0: Ja vas deixar Figueres i Dalí.
1: Sí.
0: Ja fa molts anys, quants anys sí. fa que vius a Gràcia?
1: La meva filla té 51, doncs... Sí, 51.
0: 51 anys.
1: Sí.
0: Vull dir que ja ets supergraciant. De fet, ja vas fer el pregó sí, i tot.
1: Sí, vaig fer el pregó.
0: Exacte.
1: Però
0: tu has notat al carrer? Aquest racisme
1: no.
0: O aquest tracte...
1: No, perquè hi ha situacions que són privilegiades. Jo em aixeco al dematí, ara que estic jubilada, em aixeco al dematí, me vaig al mercat, que ara ho tenim a Passeig Sant Joan, perquè estem fent
0: obra. Sí,
1: vaig al mercat, a lo millor almorzo, agafo la premsa i llegeixo, compro i me'n vaig a casa. O si no, vaig a una llibreria. No vaig ni a buscar feina, no vaig ni a buscar
0: ni casa.
1: I tot
0: per
1: això...
0: tant estàs en una situació de privilegi.
1: Sí, estàs... Ningú te diu... Bueno, a vegades trobes un boig o una boja al carrer que diu, negre, vete a tu país. Jo la miro i digo, bueno, ja me n'iré quan... Sí, però les noies joves tenen problemes de treball. La gran majoria, moltes d'elles estan al servici domèstic, a la llar, cuidant.
0: I aguantant situacions de violència i de...
1: Sí,
0: i d'abusos,
1: sí,
0: jo crec.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Hi ha abusos, hi ha... ara està, jo estic parlant amb noies que fins a tot algunes ja tenen la seguretat social, o sigui, ja les han fet paper, ja les han contratat. Hi ha algunes que les contraten, però diu, tu pagaràs tu seu, però dices, bueno, l'agafo perquè m'interessa. Sí, sí.
0: Vols dir que no és la teva situació de senyora jubilada, tranquil·la, ja?
1: Sí, no.
0: Però el que explicaves ara és que tu tens una filla d'uns 50 anys ara, i ella ha nascut aquí i és més catalana que jo.
1: Sí.
0: I amb ella sí que, per exemple, li pregunten coses, o li han preguntat tota la vida, i dius que això crea problemes identitaris.
1: Sí.
0: Perquè malgrat haver nascut a Catalunya, sí, encara li pregunten, i tu d'on ets?
1: No, d'on ets? Jo d'aquí vaig nascut a l'Hospital de Sant Pau. No. Però d'on ets? Però d'on ets? Aquell d'on ets és... d'on són les teves pares o el que sigui, no? I bé, la meva filla ho té bé, perquè ella és abogada, llavors també no ha passat per aquella situació de buscar feina, té el seu despatxet, però té problemes. Jo, els meus net que són... fills de català i d'una mestissa van a un col·legi que a vegades el gran sobretot le mira, no, este no és blanco del todo.
0: Heu de canviar de col·le.
1: Sí.
0: Jo crec.
1: Sí.
0: Aquí ho deixem.
1: Sí, sí.

0: Hijas del Sol, també a la llista de Remei Sipi, avui a Les Dones i els Dies, parlant amb aquesta dona activista, feminista. Parlàvem d'aquest racisme, no? Doncs que encara es va transmetent. Sí. Sembla que hem millorat per moltes coses, però per altres sembla que no, eh?
1: No, jo penso que no, que hi ha un fons que costa molt, costa molt.
0: Hi ha el feminisme africà, tu sempre dius, que té característiques pròpies i que a vegades les blanques ens pensem que l'hem inventat nosaltres. Explica'm això.
1: Home, característiques pròpies...
0: O maneres de fer.
1: Manera de fer per l'espai, per la situació, per... Llavors, però és un feminisme. Nosaltres no li donem el nom, però ara que ja tot és internacional, sí, decim feminisme, tal. Jo vaig fer aquest treball, per si te porto aquell llibre.
0: Sí, això és ràdio. M'acaba de donar un llibre a la Remei Sipi, sí, que es diu Mujeres africanes más allá del tópico de la jovialitat.
1: Sí.
0: Perquè, clar, teniu fama, sí, de que aneu lentes, que sempre esteu rient, que esteu contentes, i després també us sexualitzen molt, sí, a les dones africanes.
1: Sí, també.
0: Calentes,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: tot això com ho portes, tu?
1: Jo, com no estic en una situació de pensar que em diuen... Jo no soc...
0: No, ara no, però potser fa un temps, sí.
1: No, jo no he sigut mai.
0: No tiraven la canya.
1: Home, jo a vegades...
0: Tu has lligat molt, que a jo mi... tu no, tu.
1: A vegades a mi m'ha fet gràcia quan passaves i veies que estaven a l'obra, tia, buena, i tot això...
0: O sigui, a les floretes t'agrada.
1: Sí, home, no em feia, per mi no era cap problema. Ara, quan ja estàs en un espai, jo vaig treballar anys abans d'anar a justícia, tenia guarderia, i quan...
0: Abans d'anar a justícia vols dir que has treballat molt de temps a justícia, a l'administració de justícia.
1: Sí.
0: Però abans vas treballar
1: a guarderies
0: tenia escoles bressol.
1: Jo tenia escoles bressol, tenia dos, una a Les Corts i altra a Sant Gervasi. I quan venien i decien, buenas tardes, por favor, la directora. O sigui, bueno, de moment sóc jo. Ah, no, llavors no. Totes aquestes coses... Ah, ja, però per què?
0: Perquè tu eres la directora de les escoles bressols.
1: Eren meves.
0: Eren teves.
1: Sí.
0: I trobaven sospitós.
1: Que tu
0: fossis...
1: Sí.
0: Que fossis negra i fossis directora.
1: Sí. La directora, que era matricular, vaig trobar gent que van deixar de matricular els seus fills, però d'una altra banda vaig trobar mares i pares que eren feliços en portar els seus fills amb les meves guarderies. O sigui, això del racisme és molt complicat perquè trobes de tot.
0: Però jo t'estava preguntant per lligar, eh? No sé com hem arribat aquí, eh?
1: Home, lligar...
0: Perquè sí, em deies allò de les floretes, dels paletes, que
1: sí,
0: tu no tens cap problema amb això.
1: No, mai.
0: Però sí, potser aquesta mirada sexualitzada que es té cap a les dones negres,
1: sí,
0: això és diferent.
1: Sí, és diferent. És
0: com,
1: diferent.
0: Si, com si sempre estiguéssiu disponibles,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, però no és una cosa que hem de posar en paper o hem de debatir, perquè sempre surt de gent ignorant, gent que quan se troba davant d'una persona que pensen que poden ser ells superior i poden ser, allà és la manera d'arribar allà.
0: Clar.
1: No és perquè una dona, podem parlar de les dones cordobeses, són maquíssimes, són tal, però mai entren en este círculo de social, de sexualitat i de coses així.
0: Sí, però vull dir que és tot això, com em deies,
1: sí,
0: com aquest llibre que tenim a les mans, de més enllà del tòpic de la jovialitat,
1: sí,
0: més enllà de la idea de pensar, les africanes sempre estan contentes, sempre...
1: con la situació que tenen, però estan contentes sempre, com a reis. No solament tenim jubilitat, no solament. Hi ha dones, jo quan vaig fer aquest treballet, vaig pensar que estaria bé desterrar tòpics.
0: També esteu enfadades? Les dones negres? No, però ho dic d'enfadades, sí. per aquest sentiment d'injustícia. Sí. Creus que també hi ha un punt d'enfado?
1: Sí. Hi ha un punt d'enfado. Hi ha moltes dones que quan parlem diem, escolta'm, ja està bé, però hem de posar la nostra petita...
0: gra de sorra.
1: Sí, gra de sorra per explicar que no és això només. Jo ara vinc de Tànger i de Tarifa i he trobat dones negres afros, dones negres que venen d'Àfrica i venen d'Amèrica Latina, i quan ens hem quedat soles nosaltres i hem parlat, hi ha tantes coses en comú. Però per què? I preguntem per què? Per ser negra només, hi ha tantes coses. Oh, a mi em passa això, a mi...
0: Per exemple, posa'm un exemple d'això.
1: Jo, per exemple, una noia que ha fet un llibre, aquesta noia viu a Galícia, ha fet un llibre de les filòsofes negres. Diu, cada vegada que vaig a presentar aquest llibre, me diuen, de veritat, han existit? Per què? Perquè no hi ha la informació. No hi ha aquella pedagogia. Els llibres de textos no reflejan mai la nostra realitat. Solament les nanos amb moqueta, no sé què.
0: I de fet, jo sempre penso que, fins i tot els mitjans, quan parlem de l'Àfrica, sempre parlem de la fam, però mai diem coses positives.
1: Sí.
0: És estrany que diguem coses positives.
1: És difícil. Hem de canviar molt els llibres de text. Ara tenim la sort de que la joventut viatja molt. El tema de sortir fora també omple les mirades.
0: I obre el cap una mica.
1: Sí, i obre el cap.
0: Escolta, nosaltres obrim el programa amb la publicitat, un minut de publicitat i tornem aquí amb Remei Sipi a Les Dones i els Dies.
2: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.

0: semblava que la Remei Sipi, després de triar-nos totes aquestes cançons de cantant africana, ens triessis com una ola de Jurado.
1: És una canció que m'agrada molt.
0: Per què? Perquè a qui li cantaries?
1: Home, a qui li cantaria? A tothom la cantaria. Nosaltres, les africanes, com fem festes,
0: sí,
1: ballem, cantem, i no solament fem la endogàmia de la música africana. I llavors, a vegades, en una festa d'amigues i de gent nostra, surten cancions i com una ola és una cançó que és
0: meravellosa.
1: Sí, a mi m'agrada molt.
0: I també hi ha, és una cançó un pèl romàntica, però sí, també un pèl de persona amb el cor trencat.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu
1: sí,
0: també
1: sí,
0: has passat per aquestes fases de trencar-te el cor alguna cosa,
1: bueno,
0: a la vida?
1: No, jo no.
0: No, tu no et trenques res el cor, eh?
1: Sí, bueno, he tingut que agafar un cor fort, perquè sí, si no, he tingut situació des de les 16 anys.
0: Ja,
1: sola, per no perdre parlar amb Bubi, memoritzava jo sola el Bubi. No he perdut el Bubi, ara parlo Bubi.
0: Sí, la llengua Bubi la segueixes sí, parlant, perquè sí, també ha estat molt denostada molts sí, anys a Guinea Equatorial,
1: sí,
0: perquè clar,
1: també
0: volien que parlessis en castellà.
1: Sí, i ara també. I sí, llavors el cor, jo que sé què és el que em pot trencar el cor. He perdut un germà aquí, que érem dos aquí, uh-huh, un germà aquí a Barcelona. Òbviament, vaig patir, però tancar el cor no, eh?
0: No, no, ja ho veig, ja ho sí, veig, que no, estàs feta no, d'un altre material. No, escolta, no, ens ha trucat el Víctor Alexandre.
1: Hola, Víctor!
0: Sí, sí, en directe. Hola. No, no, ens ha trucat, ja ha penjat.
1: Sí, sí.
0: I em va dir que vau fer un text, el sí, TNC, sí, que era Trifulques de la Catalana
1: Tribu. Sí, sí.
0: Com va ser això?
1: Oh. Jo vaig disfrutar amb aquesta obra. Jo feia...
0: Però tu interpretaves un paper.
1: Jo interpretava el paper de l'àvia d'una noia que estava aquí a Catalunya. Llavors portava la seva àvia aquí, que era jo, i perquè anava amb metge i tot això. Però jo, un paper petit. Però jo disfrutava perquè passava tot el moment d'ensaig. Jo sí, veia tota l'obra i anàvem... No solament ho fèiem aquí a Barcelona, eh? Sortíem. Per...
0: És que tu has fet moltes feines diferents,
1: sí,
0: perquè a part
1: sí,
0: de la teva feina d'activista,
1: sí, sí, sí,
0: a associacions, sí, defensant dones africanes, sí, etcètera, sí, sí, has treballat molts anys també al ministeri... O sigui, has treballat a Justícia.
1: Sí, sí.
0: I jo... com a l'administració,
1: sí,
0: podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Has tingut llars d'infants, però també has muntat un editorial.
1: Sí, jo he treballat a SIDOP 18 anys.
0: Exacte,
1: centre d'estudis
0: fet...
1: africà. Estava ja amb els cursos especialitzats, jo feia de secretària i de contactes.
0: I també has parlat molt de literatura africana,
1: sí, sí,
0: has fet clubs de lectura.
1: Sí, sí, sí, sí. El temps, per no tenir tants fills, la meva àvia que em deia que...
0: Allà, així estaves ocupada.
1: Sí, sí, sí, sí, estaves sí,
0: ocupada. Escolta, jo no vull acabar aquesta entrevista sense que parlem de... Aquests últims anys has parlat de dues coses, jo crec, molt importants que han marcat molt Catalunya i de les que no se n'ha parlat mai gaire. Una és l'esclavatge, és a dir, el comerç de persones, que molts dels llocs on vivim ara i on trepitgem cada dia
1: sí,
0: estan fets
1: sí,
0: de sang de totes aquestes persones.
1: Sí, sí.
0: Tu
1: sí,
0: vas estar lluitant molt també doncs, perquè llancessin a terra, tiressin a terra l'estàtua del López.
1: De López, sí.
0: Sí, sí. Però a part... Això vol dir moltes coses sobre el nostre país i sobre la poca memòria que tenim.
1: Això vol dir una memòria històrica que no és que no existeix. Existeix la memòria històrica, però no volen que surti. Jo hem parlat abans dels llibres de textes. Tot això s'ha de posar en els llibres de texte sense acritud, però que la gent, els joves, la gent gran, tinguin aquesta, jo diria, aquesta reflexió. Quan parlem de racisme, si molta gent pensassin tot el que han passat els negres des de l'esclavitud, la colonització, etc, etc, molta gent se menjarien aquesta actitud.
0: Clar, jo avui buscant coses de l'esclavatge, els negrers, etc, he buscat que, per exemple, a Vilanova i la Geltrú hi ha 119 entre edificis, nomenclàtor de carrers, etc, que són referències a l'esclavatge i al món negrer.
1: Sí.
0: Clar, és que està tan ficat a la nostra vida.
1: Està molt ficat. I la zona del Maresme
0: sí.
1: Està ple, també. I la gent...
0: I la gent a vegades diem, oi, quina casa més bonica.
1: Sí, sí,
0: I
1: sí.
0: I com s'ha fet aquesta casa?
1: Sí, sí, però, sí, però
0: com s'ha fet aquesta casa?
1: Hi ha gent que comença a fer aquest treball, comença a fer aquest treball. Jo vaig estar en un programa de la tele que precisament parlava de l'esclavatge. És una situació que fa angúnia. Jo a vegades...
0: Posa la gent sí. es posa una mica tensa
1: sí,
0: quan parlen
1: d'això. Sí, posa la gent tensa i quan trobes algun llibre que parla del tema, dius, com pot ser que ha passat tot això? Sortien milers i milers de gent a l'Àfrica i arribaven a lo millor 100. La majoria se quedaven a meitat del camí. I quan arribaven
0: allà... I venien
1: allà,
0: aquí a servir, a treballar.
1: Sí, sí. I quan arribaven allà, separaven els fills, el matrimoni, el pare aquí, la mare aquí, els fills aquí. I veies mares que... És una situació que bueno... Jo no vull que sin que passéssim una situació de vengança, però de pagar una mica, de respondre una mica, i de... Jo no vull que vagin a Àfrica i agafin les Àfrica. Jo vull que quan un africà entra, que no li facin aquestes merdetes que les fan, que pensen una mica. Qui ha anat primer a nosaltres?
0: I sobretot, per què marxa un del sí, país? Normalment sí. Sempre és per trobar una vida millor.
1: Però nosaltres estàvem al nostre país i el nord va anar allà a colonitzar. I va deixar unes realitats que no són les nostres. I el món està obrint... I pensem, nosaltres a Figueres diem que atan los peros con longaniza i ningún puesto, cap puesto.
0: Home, tu no has passat per una història d'aquestes, però sí que expliques moltes vegades i em sembla molt, molt bonic i també molt que reflecteix molt doncs, el patiment que a vegades tenen les persones, que no som conscients. Quan vas venir aquí i de sobte van tancar les portes del teu país i tu no podies tornar, tu vas estar 10 anys sense poder anar al teu país i tu te n'anaves aquí al mar... a la Barceloneta,
1: sí, sí,
0: i quan
1: sí.
0: veies un barco els demanava, sisplau, que t'enviessin notícies de la teva família.
1: Més de 10 anys. Jo diria 15 o... 20 no, però 15 segur. Guinea, matèria reservada. No podies llegir res de Guinea. No havia relacions diplomàtiques per anar i tornar. Jo tenia la meva família allà, el meu pare...
0: Tu vas estar 10 anys sense saber res de la teva família.
1: Res de res. Res. Cada nit que anava al llit, deia... I en Bubi, quan jo parlo amb els meus ancestres...
0: Parles amb Bubi.
1: Sí. Les dic, escolta'm, continuo aquí, jo penso que vosaltres també. I així, 10 anys.
0: 10 anys que vas estar, pràcticament podríem dir que resant.
1: No, 10 anys resant, no.
0: Resant, no, però parlant sola.
1: Parlant sola, sí.
0: Sí.
1: Parlant sola, 10 anys. Sí, sí, sí. Però, bueno, per això, quan parles que jo no tinc... Quan parles que jo tinc el cor fort, és que he tingut situació que m'han obligat a tenir.
0: Que el tens a prova de bomba.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: I escolta, després de tants anys d'activisme, de tants anys de lluita, ara que ja agafes la jubilació tranquil·la, puc dir els anys que tens o no?
1: 74.
0: 74, està sí. Estupenda.
1: 74.
0: Com t'imagines la teva bellesa?
1: Home, ja sóc vella, ja la tinc, ja l'estic imaginant. Com...
0: Però com et veus?
1: Jo, bé, els meus nets, com em veuen que jo no tinc molta idea amb les tecnologies i tot, ai, àvia! Ells me diuen bonana. Bonana vol dir àvia en bubi. Una llengua nostra. Jo les he ensenyat que m'han de dir bonana i em diuen bonana. Fins a tot una profe de la meva nieta li diu a la meva nieta, dile a bonana que... Li diu la meva nieta.
0: O sigui, que feu el mateix que fèieu a Guinea. Les àvies són
1: sí.
0: molt importants.
1: Sí.
0: I tu també els hi fum uns
1: sí.
0: sermons.
1: Sí, i llavors diu dile a tu bonana, diu, no és, tu no és tu bonana, és mi bonana, bonana vol dir àvia. I l'explica la seva professora, la meva àvia es diu Remei, però nosaltres li deiem bonana. Jo penso que lo petit que puc transmetre als meus nets és que jo sóc una dona negra, que sóc bubi de Guinea Equatorial, on és Àfrica, i totes aquestes coses. Un dia...
0: I com li explicaries, per exemple, a la teva neta el feminisme? O què és el que és ser una dona forta?
1: No l'explico, t'explico jo una cosa. Un dia me diu, es diu Elna, la meva nieta, me diu, àvia, jo li regalo llibres de...
0: Tu li vas amb...
1: Sí,
0: li vas enxufant el verí.
1: Diu, saps què ha passat avui al col·le? Què ha passat, Elna? Sí. Teníem que fer un treball sobre una dona. Les meves companyes, totes, Isabel Pantoja, la Presley, jo vaig dir, escolteu, per què no fem la Rosa
0: Parks.
1: Mm-hmm. Dic, Elna, sí. I no sabien qui era la Rosa Parks. Jo les vaig explicar i vaig fer fotocòpia i vam fer el treball de la Rosa Parks.
0: O sigui, que és la teva neta està,
1: sí, està
0: educant a les altres.
1: Sí, ella ja és feminista negra.
0: No es pot ser d'una altra manera. Doncs, estimada Remei Sipi, moltíssimes gràcies. Et podem dir tia Remei o no?
1: Sí, home, sí.
0: Sí, perquè t'ho diu tothom.
1: Tothom, sí. Tothom. Les noves generacions, moltes, me tenen com a referència, m'estimen, me truquen i diuen tia Remei Sipi.
0: Doncs la tia Remei. Avui hem parlat amb la Remei Sipi. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí divendres, pràcticament les 10 de la nit. Roser Parera, Moragues, Nil Via, Ferran Badia, Mireia Dalmau i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem dilluns a les 9 del vespre a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Com es diria en bubi, Les Dones i els Dies?
1: Abaisulilo.
0: Abaisulilo.
1: Abaisulilo.
0: Abaisulilo.
1: Lilo. Les Dones i els Dies.
0: Estic practicant. Bona nit. Bon cap

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església durant la seva visita oficial a Espanya, que comença avui. Així ho ha confirmat aquest divendres el Vaticà, que ha explicat que només es facilitaran detalls de la trobada un cop s'hagi celebrat per preservar la privadesa de les víctimes. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. Miguel Hurtado, víctima d'abusos de l'Escolar Colònia de Montserrat, lamenta que no se l'hagi convocat a la reunió.
2: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: Lleó XIV ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir nous casos. Més notícies. Els sindicats USTEC, CGT i també Intersindical la reuniran avui per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Veïns i comerciants de Collserola faran avui una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. L'exèrcit nord-americà ha atacat instal·lacions de radars iranianes després d'haver interceptat drons llançats per Teheran sobre l'estret d'Hormuz. Segons Washington, els drons anaven dirigits contra el trànsit marítim de la zona. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana afirma haver atacat bases nord-americanes a la regió amb míssils i també haver obert foc contra patrullers que travessaven l'estret sense permís. A Kuwait, les defenses antiaèries han interceptat míssils i drons, mentre que a Bahrain han sonat les sirenes antiaèries i s'ha demanat a la població que busqui refugi. L'Iran sosté que ha atacat bases dels Estats Units als dos països, però Washington assegura que 6 míssils han estat interceptats i que un setè no ha arribat a l'objectiu. L'expresident cubà Raúl Castro ha reaparegut públicament aquest divendres a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units l'imputés per l'enderrocament ara fa 30 anys de 2 avionetes d'exiliats cubans.

0: Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions 2 de film dilluns que ve, 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora local de casa nostra. L'anunci ha arribat el mateix dia que el film s'ha presentat al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar Confessions 2, el seu 15è disc d'estudi que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. Segons el festival, es tracta d'una peça audiovisual de més de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre les quals I Feel So Free i Bring Your Love amb Sabrina Carpenter. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp per a que sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I el Barça d'handbol jugarà a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
2: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
3: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
4: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
4: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
2: Per això Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
4: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat, i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
4: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
5: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: No el recordo i l'havien fet molt, aquest joc. Un minut i un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
3: Bona tarda, nen.
2: Marta Montaner, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Estàvem comentant si miraríem per una finestra com serà el nostre futur d'aquí a 7 anys. I jo he dit que no. I fins ara sempre havia dit que sí. I ara no vull mirar a veure què passarà d'aquí 7 anys.
3: Que jo sí que miraria a saco, vaja. Però llavors viuries molt condicionada per aconseguir aquella imatge, no? O què?
2: O per evitar-la.
3: Però és que vis condicionada igualment, tot i que saps que, bueno, no, amb aquestes tesis i aquestes pel·lícules que s'han fet de les escenes futures, que tu no el pots canviar, el futur que ha de venir. Clar, clar, no, no es pot modificar.
2: No, clar, que està escrit i que aniran passant coses perquè acabi sempre en aquella escena que tu veus des de la finestra.
3: Saps què passa? Que com que ja tenim aquesta escena al cap, perquè això és el que són les expectatives, prefereixo tenir-les de veritat, saber què és realment i que això substitueixi tot d'imatges i d'imaginacions que em construeixo jo al meu cap de com serà la meva vida en el futur, no? Jo prefereixo no saber-ho.
2: Jo tampoc. Tu què, Fran? Sí o no?
3: Qui fa anys avui? Mira,
2: avui una persona molt estimada,
3: ja l'he felicitat,
2: una persona que estimem moltíssim, que és el nostre
3: 15 cops.
2: Col·laborador Víctor Navarro. Per tant, Víctor, per molts anys.
4: Per molts anys. Per molts anys. Moltes felicitats.
2: Fes-ho tot, Víctor. Sigues feliç. Per cert, la Juli i jo ahir gairebé ens carreguem l'aniversari d'en Víctor perquè va haver un petit problema de comunicació.
3: No, perdona, va ser culpa teva. Jo vaig arribar aquí i en Roger em va dir, bueno, suposo que ja deus haver felicitat en Víctor. I dic, hòstia, què és avui l'aniversari? Diu, jo ja l'acabo de trucar. Anant com de xulo, saps? Dient-me, jo ja l'he trucat
2: i tu no. Jo no truco mai pels aniversaris.
3: No, i tu mai ets el primer, Roger, això és el més important, que sempre ets l'últim. Molt detallista.
2: L'aniversari d'en Víctor, i el truco. I jo ja vaig veure que quedava una mica parat quan li vaig dir, Víctor, per molts anys. He decidit que et trucava i et felicitava, que no ho faig mai. I ell, hòstia, gràcies per la trucada i tal.
3: Sí, bueno, a mi també em va flipar que quan el vaig trucar va actuar, és a dir, a mi si em truques el dia abans et diré gràcies, però és demà, no? Que és el que faríeu vosaltres. Ell, gràcies, Juliana, quina il·lusió, sí, tal, ens veiem al primavera. Sí, ell no va voler-me incomodar, ni a tu tampoc, Roger.
2: A mi em va liar una mica el tema que ahir en Víctor Navarro se li havia preparat una festa sorpresa. Ell no ho sabia i uns amics seus van organitzar una festa que va estar molt bé. A quina hora ens havien citat, Julià? 8:45, va ser?
3: Efectivament, i ell arribava en principi a 9:00, havia quedat per sopar amb un dels fundadors de Vicio i l'excusa era que pujaven un moment a dalt, que li volien donar un detall, i el detall resulta que eren tots els amics i coneguts de Víctor Navarro, o almenys moltíssima gent.
2: Aquest és el moment que en Víctor descobreix que hi havien com 80 persones esperant-lo.
3: Quina monada, per favor. Li va fer molta il·lusió.
2: No s'esperava res, vaja, perquè la sorpresa va ser increïble.
3: I a més hi havia l'amor de la seva vida, l'Abril Vicente, que... Sí, ell està ok amb que donis aquesta informació. Ell o ella? Ell. Ho hem comentat mil vegades al programa, que ell està boig per l'Abril. Mira, veig que posem una foto d'ells dos junts. I ella ho sap, a més. Avui ella ho sap tothom. Molt bé.
2: Hi havia l'Àlex Tous, també. Hi havia l'Abraham Urriols, de TV3.
3: I després també va passar una cosa, que això ja és un detall totalment personal, no com la resta de coses que es comenten en aquest programa. Que és que a mi el Víctor m'havia dit mil vegades, jo li havia dit 15.000 cops, presenta'm algun amic guapo, tal. I vosaltres havíeu sigut testimonis moltes vegades de com ell em deia, no tinc ni un amic guapo, apo, Juliana, ho sento, vaig fatal amb aquest tema. Ahir, a part de que tot eren tios, però tot...
2: Hi havia molt poca noia en aquesta festa. Molt poqueta.
3: Tots estaven bons, Marta. Era una cosa espectacular. O sigui, feia angúnia de ser-hi. Jo per això vaig marxar de manera immediata. Però em vaig sentir una mica traïda per en Víctor, sincerament. Hi havia una noia, l'Anna Tormo, no? L'Anna Tormo, efectivament.
2: L'amiga de Gerard Piqué, treballadora de Cosmos, també.
3: Com estàs tu amb això?
2: Amb qui vam estar parlant molta estona. Ja la coneixíem una mica perquè ella és qui en el seu dia ens va presentar en Víctor Navarro. I...
3: esperant un nen que el tindran breu.
2: Exacte.
3: Mira,
2: per
3: això t'ho havia dit en Víctor, em sona.
2: I res, l'Anna és increïble, vam estar parlant del programa perquè li agrada molt, ens escolta molt.
3: I a tu t'agrada molt ella.
2: I a mi ella sempre m'ha caigut genial.
3: En Roger va tornar a tocar a casa.
5: Sí, eh?
3: Va tornar a tocar tot.
2: Bueno, escolta'm.
3: Això
2: saps
3: passa.
2: Allò que ens coneixem molt poc però connectem molt? Bueno, almenys jo amb ella connecto, ella amb mi no ho sé, però vull dir que vam estar parlant una bona estona.
3: I ella és oient, no?
2: Saps i ella és oient del programa, i sí, sí, sí. Mm. Bé, en tot cas, hi havia també...
3: També hi havia els nois de 31 FAM.
2: 31 FAM, en Quim i l'Uri del Barbocata.
3: Moltíssims,
2: les noies
3: dos.
2: De Can Putades, els socis també, vull dir que hi havia molta gent.
3: I en Gerard Romero.
2: I va estar molt bé. No el vaig veure jo.
3: No, jo no crec que pogués venir, però té el crio, té molta feina.
2: Potser no podia. Bé, en tot cas, Víctor Navarro, per molts anys, per aquest aniversari, aquesta festa sorpresa que li van fer ahir els seus amics. Passen 4 minuts d'un quart. Ahir vam parlar un moment de la... Ah, voleu sentir en Víctor com ho va viure? Que m'ho descuidava, que m'ha enviat una nota de veu.
3: Home, sí.
2: Ai, com va reaccionar.
3: Com ho va viure.
2: Perdona, recuperem.
6: Va ser una barbaritat. O sigui, jo havia quedat ahir per sopar en un restaurant proper on tenen les oficines Vicio. Arribo 5 minuts més tard del temps que havia empatat, però em diu no passa res perquè estic acabant coses a dalt a l'oficina. Em diu, escolta, puja un moment que t'ensenyo un vídeo del Primavera Sound que tenim preparat. I llavors entrem com a la sala principal, que tenen uns tobogans i tot, la ve baixa de Vicio Gegant i pam, de sobte em vaig quedar en xoc. Jo en aquell moment pensava, dic, jo m'he mort i ara estic, perquè m'han atropellat algú, i ara estic al·lucinant, no sé què està passant, no sé com la vida, estic veient a gent, tal. I veia cares i veia des de 31 FAM, us veia vosaltres, veia amics del col·le, companys de feina, clar, i jo era com, ostres, com pot ser tanta gent en xoc, molt content, la veritat, gràcies a tots per venir, per aquesta gran sorpresa. O sigui, molt fort, molt fort. Un pato gegant.
2: Un altre per tu,
3: Víctor. Està tocadet, eh? Que mono.
2: Sí, jo crec que estava emocionat i tot, perquè és normal, normal. Bé, ahir vam parlar un moment de la pensió Regàs de Barcelona, un hotel on van molts amants
3: la caixa de Pandora, eh?
2: D'amagar, sí. Ho sé, i de fet tenim els oients desbocats amb aquest tema. I el 677-27-10-58 ens està arribant informació extra que evidentment us compartirem. Doncs sí, podríem anar, eh?
3: Clar que sí.
2: A acatar una mica això, a provar-ho. La Juliana té molt interès.
3: Vols fer una detectiva del cor allà? Crec que és molt difícil per qüestions de privacitat. Si el lloc és una mica seriós, hauria de ser una mica difícil poder-hi gravar.
2: No et deixaran gravar absolutament res.
3: Però jo crec
2: però viure l'experiència.
3: Puc ser tintint, anar-hi, només a investigar i fer una crònica. I amb qui hi aniràs? Home, amb en Roger.
2: Com? No, home, no. Jo sí hi vaig.
3: Home, si hi aneu, és obligatori fer una cosa.
2: Sí, però escolta'm una cosa.
3: Home,
2: jo sí hi vaig.
3: És obligatori. Puc anar-hi amb el Marc Andreu.
5: Jo crec que aneu d'algun vigilant.
2: Estic amb la Marta.
3: Que em deu forçar a fer-ho.
2: Jo vull gaudir de tota l'experiència completa, sí.
3: Clar.
2: I si vaig amb tu, hi ha una part de l'experiència.
3: Seríeu els únics que han anat allà per no acabar al llit. M'ho pillo ara mateix.
2: Bueno, espera't. Espera, que potser hi ha un altre lloc que també s'ha de provar i ens el repartirem. Mira, un oient ens diu que coneix la pensió. Diu, bon dia, perfectíssims, estic escoltant el programa d'ahir que parlàveu de l'hotel Regàs. Vaig estar treballant davant a les oficines d'una empresa i la veritat és que era bastant entretingut. En horari laboral, de 9 del matí a 7 de la tarda aproximadament, sempre hi havia trànsit d'entrades i sortides. La calentura no entén d'hores, es veu. Una vegada vaig anar en taxi perquè feia tard i el taxista es va preocupar bastant perquè una noia de 21 anys li demanés anar al carrer Regàs un dimarts a les 9 del matí i em va explicar el funcionament. En efecte, ho tenen muntat perquè mai et creuis amb ningú i abans de sortir de l'habitació i tal has d'avisar i també tenen muntat el tema d'entrada i sortida de taxis per no veure mai a ningú. Per tant, el taxi et deixa a dins, de manera que ningú et veu entrar.
3: Quantes coses que saben els taxistes, clar.
5: Amb valor a mil, família.
3: I quantes coses saben els nostres oients, que és igual del que parlem, que sempre després hi ha una crònica.
2: Que algú hi ha anat,

0: Perfectes, estava escoltant el programa d'ahir i sobre l'hotel que dèieu, a Barcelona n'hi ha bastant eixidores. Jo he anat a un que es diu La França. Hi he anat amb el meu marit, no tenim fills, però ens va donar morbo provar-ho i hem repetit.
1: Molt bé, clar que sí, cadascú lo seu.
0: Tal qual com
2: explicàvem. M'encanta que ens ho comparteixis.
1: Sí.
2: Ets perfecte.
0: Diu, nosaltres ens vam agafar la suite amb jacuzzi, uns 60 euros aproximadament.
2: Quant de tard?
0: Reserva al moment.
1: És molt barat, no?
0: Sí.
1: S'hauria de veure, també.
0: Llavors, jo he buscat, aquest hotel ja no es diu La França, sinó que han fet un rebranding i ara es diu La France Love Hotel. Està a la... No, és veritat. Està a la zona de Sants i us he posat unes quantes fotos per si ho voleu veure, perquè hi ha llits que són com circulars.
2: Ai, noi, saps? Que estic superatabalada, que no és broma, que la setmana que ve ho provo. I us ho explico, vale?
0: Un llit com circular, sí, hi ha jacuzzis...
1: Circular, sí.
0: Uf! I hi ha un detall també molt important, perquè tu quan entres a l'hotel i mires la façana i mires els primers pisos, les finestres es veuen estranyes, perquè tenen com una mena de barrots que impedeixen que des de fora tu puguis veure mai què passa a l'interior. Jo entenc que des de l'interior ja estàs prou enfeinat com per mirar fora. Vull dir que són habitacions...
2: Vaig a mirar si hi ha lloc per demà.
0: Totalment aïllades. Repeteixo, aquest hotel ara ha fet un rebranding i es diu Le France Love Hotel.
2: A veure, primer, si et sembla bé, provarem el regàs i després...
0: La pensió regàs, llavors regàs. Aquesta, i us ho explicarem, però... Bé,
1: ens envien una última hora... No sabem si ella s'haurà allotjat en aquest hotel, potser no, però tenim una famosa internacional a Barcelona en aquests moments. Ens ho diuen al 677 27 10 58 i el missatge diu això. Última hora, Marta! Tot en majúscules.
2: Que bé.
1: La Charlie, ex i ex, està a Barcelona. Potser és perquè l'Addison Rae canta el Primavera Sound i sortirà cantant amb ella. Això ja és una teoria.
0: Això s'ho fa ella, però...
1: Però ens ha adjuntat un TikTok d'una botiga de roba vintage que ella ha visitat aquest migdia al carrer del Comerç, a prop de Ciutadella.
2: Sí, jo he vist un TikTok avui...
1: Aquesta música d'atenció ens encanta, la Charlie ex i ex.
2: Jo he vist avui un TikTok que també deia això. El que passa que em semblava que eren com imatges de l'any passat i li he passat a en Jaume, avui a la tarda, preguntant-li...
1: Ai, quan ens l'han colat?
2: Jo crec que no, perquè ara ja ho veig circulant per més llocs, però comprovem-ho i, en tot cas,
0: si
2: és a Barcelona,
0: ho
2: sabrem demà perquè cantarà amb l'Addison i en Jaume ens farà un monogràfic, evidentment.
0: O sigui, tenim Barcelona
1: la Carlota,
0: patada,
1: Li vam dir Carlota.
2: La Carlota ha arribat... És que té la Charlie una cara de catalana.
1: De Carloteta.
2: Que te la pots trobar qualsevol dia a l'Albodós Bar amb el Pol Mescal.
1: Sí.
0: 4 minuts i 2 quarts. Mira, ara feia molts dies que no obríem la carpeta Pombo. Jo crec que toca segurament actualitzar-la. No sé si ha parit ja alguna germana, Marta.
1: Tu ja vas marejant, no? Has oblidat tot el que et vam ensenyar durant anys i anys de feina.
0: M'hauré de tornar a posar al dia.
1: Doncs de moment encara no. No hi ha hagut part. La Lucía, que és la gran, està molt embarassada, però encara no ha donat a llum. Està previst pel juliol, si tot va bé. Uh-huh. Llavors tenim la Marta, també, que és la mitjana, que ha estat unes quantes setmanes desapareguda perquè estava gravant un concurs que s'emetrà a Antena 3, que es diu La Caja Amarilla. Ara ja sabem que ha tornat a casa amb les seves tres filles i el marit en fama, que crec que ja no podia més. I pel que fa a la matriarca, la Maria Pombo, tenim un parell de novetats.
0: Aviam.
1: Novetats per no dir polèmiques. La més recent i més fresca és que ella, Maria Pombo, ha estat la protagonista de les proves d'accés a la universitat 2026 a les Illes Balears.
2: Prou.
1: Com et quedes?
2: Que treguin el router de totes les cases del país.
0: A mi m'agraden aquests camions de famosos a la selectivitat, eh?
1: Ara veurem com és aquest camió. Perquè no acaba de ser un homenatge, tampoc. No et pensis que és així. Tal com llegim al diari Ara Balears, l'examen de castellà de la selectivitat ha tingut la Pombo com a eix central perquè 7 dels 10 punts que hi havia en joc estaven centrats en ella.
2: Déu-n'hi-do!
0: Yeah.
1: Llavors, ara pots dir, vale, la Pombo, no? Què preguntaven? Algú del seu docu-reality, no? Com parla ella, com s'expressa, que la Juliana i jo ho comentem moltíssim.
2: Parla, pobra, molt i molt malament.
1: En el sharenting que practica amb els menors de la seva família, no? Possibles temes. Doncs no. Les preguntes s'han basat en aquella polèmica que va viure el passat mes de setembre per la lectura.
3: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
1: Poc s'ho imaginava ella, jo crec, el mes de setembre, que aquestes paraules acabarien desembocant en

0: moltes preguntes de les Pau, de les Illes Balears, de la signatura de castellà, que va tenir lloc ahir, per cert. Voleu que les comentem una mica?
1: Home, si
0: nosaltres sabríem respondre o no. A mi això és un tema que m'atabala moltíssim, i ja no només amb la selectivitat, sinó, seria jo capaç d'aprovar un examen bàsic de naturals de segon de l'ESO? No us remou molts fantasmes? Tornar a parlar de les Pau, no? Aquesta època de l'any que s'examinen la setmana que ve aquí a Catalunya.
2: Jo és de l'època que he estat més malament.
0: Més nerviós. Més nervis a les Pau o a l'examen de conduir?
3: Carnet de conduir, molta diferència.
0: Jo també.
3: També, com que el vaig fer 8 vegades, clar, és diferent que les Pau les vaig fer un cop.
2: I perquè el carnet de conduir un moment que tu jugues tot, en aquella hora.
0: No depens tant de tu.
2: Exacte.
0: En el terreny intel·lectual jo em sentia més còmode, en canvi, amb el de cotxe, hòstia.
3: No. Sí, a mi també em semblava més atzarós. I a part és que jo m'ho vaig passar molt bé, també, a la selectivitat. O sigui, tot el procés de la biblioteca, d'estar amb els meus amics,
0: d'anar a una uni, no? Examinar-te.
3: M'ho passava molt. Tot i que jo vaig fer la selectivitat amb els dislèxics, i llavors anaven horaris diferents i tot, i això el dia aquell va ser una mica raro.
4: Hi ha selectivitat de dislèxics.
3: És exactament la mateixa, però et compten diferent les faltes i pots estar 30 minuts més, cosa que a mi em va molestar moltíssim perquè és que jo no els necessitava, però bueno.
0: Bueno, llavors, aquesta vegada tot partia del comentari de text que es va escollir per la prova. L'alumnat havia d'interpretar un article del País signat per Diego S. Garrocho, que es va publicar el mes de setembre quan es van viralitzar les declaracions de la Maria. Llavors, l'article es titulava Una biblioteca heretada, que anava una mica més enllà de la polèmica com a tal, perquè remarcava la importància de tenir llibres a casa, ja des que són petits, no?, i com acaba impactant en el nostre nivell educatiu, una mica per resumir. Doncs bé, les preguntes sobre aquest text es dividien en dos blocs. Hi havia el primer bloc, que era el de comunicació, i el de reflexió sobre la llengua. I, com dèiem, s'hi jugaven un total de 7 punts sobre 10. Llavors, en aquest primer bloc de comunicació tocava el més habitual, de fer un comentari de text, de fer una mica de resum de les idees principals, interpretar, parlar de la tipologia del text que es presentava, i llavors, pel que fa al bloc 2, es demanava als alumnes que identifiquessin i expliquessin les relacions sintàctiques que s'establien en la següent frase.
2: Hòstia.
0: Obro cometes. Si la frase analitzar aquesta, que llegirem ara. La polèmica de Maria Pombo sobre la lectura ha demostrat la capacitat que tenen avui les xarxes socials per fixar un debat en la conversa pública. Tanco cometes. Llavors, aquí havies de trobar tot allò de subjecte, predicat, les subordinades, tot això que tant ens ressona a fa molts anys i que no hem tornat a fer servir gaire més. No sé vosaltres.
2: Ho sabríeu fer?
0: Ai, m'encantava.
3: A mi m'agradava molt perquè
2: quan ho pillaves.
0: Era el punt en què les matemàtiques i la llengua s'unien.
2: Totalment.
0: A mi em divertia.
2: Sortir la pissarra i fer-ho bé.
0: Oportunitat de tornar-ho a fer servir fins ara.
2: No se t'ha demanat mai, aquí a Catalunya Ràdio.
0: No, fins ara que he vist que el tema m'ho demanava, però, saps? Una pregunta de 3 punts, aquesta, per cert. I llavors, el bloc 3 de l'examen era l'únic que quedava lliure de Maria Pombo. Però la resta... No sembla fort.
3: Què dirà ella?
0: Ella no ha dit res.
3: Per això t'ho dic, que també fa com il·lusió, no? Imagino,
0: perquè no és gens un homenatge, tia.
3: No, clar, però tampoc la insulten, i a part entenc que l'article no és malsonant cap a la Maria Pombo, senzillament aprofita l'excusa de Maria Pombo
0: per parlar
3: de la lectura, que ella ja ho sap que va despertar tot això.
2: Jo a favor d'aquests càmeres.
0: Ella li va servir la polèmica, també.
3: Des
0: d'aleshores ha començat a llegir.
2: Jo una vegada vaig sortir a l'examen de selectivitat. Una entrevista.
0: Sí.
2: Ara m'ha vingut al cap, de fa molts anys, una entrevista que m'havien fet.
0: Quina assignatura?
2: Jo crec que devia ser a català, segurament, i vaig començar a rebre missatges d'estar sortint a selectivitat. I jo,
0: quin honor!
2: A mi va fer moltíssima il·lusió. Jo crec que haurien d'haver més cameos a la selectivitat.
0: Quants secrets té aquest nen?
2: No ho recordava. I ara anava pensant, dic, hòstia, et sona.
0: Ets molt important,
3: sí.
2: No, cada cop
3: ets
2: menys.
3: Ets la persona més important.
2: Escolta'm, no és l'única polèmica recent de la Maria, aquesta.
0: Mira, jo fa molts dies que em mossego la llengua per no parlar d'aquest tema. Jo volia fer un detox important, necessari, de les Pombo.
3: I ens ha anat bé, eh?
0: Se m'havia cridat molt l'atenció que estava abusant. Jo penso que mai he abusat de les Pombo, en aquest sentit.
2: No, però
0: sempre
2: el detox ha estat ben fet,
0: eh? He intentat fer-ho, no?, de manera equilibrada en el nostre calendari, la nostra escaleta. Tot i així, se'm cridava molt l'atenció, també, de part de l'audiència. I des de l'abril que no en parlem.
2: Uau, ho tens clavat i apuntat.
0: És que podria dir fins i tot quin dia va ser l'últim.
2: Jo em trobo gent que li encanta que es parli de les Pombo i gent que ho detesta. Llavors és amor-odi i anem fent el que...
0: Com el nostre programa, també et diré, que és amor-odi.
2: O com la Juliana, també, un altre cas d'amor-odi.
0: Les millors coses són d'amor o odi, jo també ho penso. Doncs, penso que ara anem de parlar, perquè el que va passar la setmana passada va ser molt gros. Perquè la Maria, després de crear molta expectació amb el fet que trauria al mercat un producte per vendre, ella ens va anunciar que es tractava d'una beguda. Quina beguda, no? Doncs un refresc, Roger.
3: No t'ho esperaves, eh?
0: Un refresc que ven amb aquest eslògan. Atenció.
2: Aviam.
0: Refresc per fora, skin care per dins.
2: Vale, no és un Aquarius.
3: Ja fa molt mala pinta només aquest titular.
0: Només amb el titular. No en direm el nom perquè no li volem fer promoció, però sí que et diré què és el que conté la fórmula secreta, que tan secreta no és. Atenció, aquesta beguda conté àcid hialurònic, vitamina C, i per descomptat és de color rosa i baix en calories.
2: Això t'ho veus, eh?
0: T'estàs bevent una pomada, pràcticament. Amb gust, això sí, de rosa, de tarongina, de préssec, albercoc, totes les fruites del mercat, tocs cítrics i salins al final. I una base de suc concentrat de poma. Una beguda, per cert, que la Pombo ha creat de la mà de Mau, que és la marca de cervesa.
2: Correcte.
0: I que promocionen també amb aquesta frase. Beu-te el teu skincare.
3: És insuportable.
0: La pressió estètica està arribant a uns nivells de no poder-se suportar de cap de les maneres si també hem de prendre begudes que són skincare. Però és que a sobre, a l'espot publicitari, on veiem la Maria Pombo anunciant aquesta nova beguda, ella te la venia com un antídot contra la pressió d'haver d'estar sempre tan perfectes.
1: Sé natural, però no demasiado. Arrégate, però que no se note. Haz deporte, però no te obsesiones. Sé madre presente, però no te olvides de ti. Trabaja, cuídate, llega todo, però sin agobiarte.
5: A lo mejor no se trata de hacerlo todo tan perfecto.
1: Quizás todo es más sencillo.
2: Costa molt d'entendre
3: el principi. Com va dir aquell savi, tantes coses a dir i ens queda tan poc temps per dir-les.
2: Sí, això ho va dir en Lluís.
3: En Lluís Gavaldà, però va dir fer. És igual.
2: El mateix.
3: És el mateix en aquest cas. A banda de com de cutre llueix aquest anunci, ja diguéssim per una qüestió merament estètica, fins i tot de com està gravat, la música, em sembla que està mal fet, però és que a part d'això, el concepte d'una famosa traient una beguda que és skincare és una copiada majúscula a Kylie Jenner, una de les Kardashian. Tot el que és la manera de patrocinar-ho, que surt la Maria Pombo, us heu d'imaginar pels que ens esteu escoltant, amb una mena de rulos al cap fets amb les llaunes, és una copiada de Rode, la marca que té la Hailey Bieber, la dona de Justin Bieber.
0: La copia moltíssim,
3: La copia moltíssim i es nota molt que és la seva gran referent, fins i tot
0: i
3: després...
0: I que no està malament, o sigui, és una inspiració, però...
3: Una cosa és una inspiració i l'altra és un plagi. Sobretot perquè ens estàs tractant d'estúpids. I la resta també tenim accés a internet i també hem vist les campanyes de Rode, Maria. No les has vist només tu. Sabem perfectament el que ha fet ella. Llavors, intenta controlar-te perquè que
2: la seva
0: actitud, per això, ara ho sentirem, és una mica de... És que la gent potser no està preparada, la gent potser no ho entén, aquest moviment que hem fet a Can Pombo.
2: Va massa avançada.
3: Més enllà de misogínia, perquè a mi aquest producte em sembla profundament misògin, el concepte d'haver-te de veure la teva skincare
0: horrorós.
3: I és el que deies tu també, a sobre jugant amb aquesta publicitat enganyosa des del principi de... Treu-te totes aquestes pressions, però per fer-ho resulta que encara has de comprar un altre producte.
0: I després direm el que costa, si vols.
3: És una santa vergonya, en tots els sentits, per mi.
0: A mi també és un tema que m'indigna moltíssim. Digues, Roger.
2: No, dic que al principi actiu i tot això, algú s'ho ha mirat bé, veure l'àcid hialurònic, si funciona.
0: Bueno, es veu que també... És que, mira, justament també estan molt indignats els sectors farmacèutics i en general la comunitat científica. Perquè TikTok i internet, en general, s'han omplert d'experts criticant el producte de la Pombo i assegurant que no hi ha manera de poder-te veure la teva skincare. Vull dir que no et pot afectar tant i que segurament la dosi que hi ha d'àcid hialurònic en aquesta beguda és tan petit, tan ínfim, que no t'arreglarà la pell, tampoc.
3: Per què no ha venut una aigua amb gas amb gust d'algú?
0: Una mascareta dels cabells. Per què no ha fet alguna cosa així? Jo no he entès aquest moviment que ha fet ella. Doncs ahir la Maria Pombo era una de les convidades a Eivissa d'aquesta festa que va organitzar Desigual per celebrar els 40 anys de la primera botiga de la marca. I, evidentment, els reporters li van preguntar per la seva polèmica nova beguda.
6: Muy contenta. Además que es un proyecto que me apetecía mogollón sacar ya, porque llevábamos mucho tiempo. De hecho, se me ha hecho muy largo porque estaba embarazada. Entonces, como que ha sido todo el embarazo. Y muy contenta, la verdad. Muy feliz con todo tipo de comentarios. Pues bueno, malos, ya sabía que iba a haber de todo, entonces pues feliz y contenta.
7: ¿Tenéis el nombre de María Pombo detrás, siempre al final?
6: Sí, y encima el grupo Mau lo sabía, yo también sabía, sabíamos perfectamente que al sacar un producto tan novedoso en España iba a generar conversación y lo entendemos perfectamente.
2: Jo crec que no el comprarà ningú.
0: Mira, Roger, parlant d'això, aquest producte es ven a la web de la marca i també per Amazon. Pack de 12 llaunes.
2: A quant?
0: 19 euros amb 80 cèntims.
3: I de moment, perdona, però està el número 1 a més venuts.
0: Ah, sí, però valorat amb un 1 sobre 5.
3: Això sí que,
2: això sí que és baix.
3: Això a Can Montaner no es tolera.
0: Lídia Barbella. A part, només hi ha dues ressenyes, que no me'n fio. Veurem com va aquest negoci. Només recordem què va passar amb Tipitén, que van acabar tancant la persiana, que era aquella marca de roba que tenia amb la seva germana Marta i el seu excunyat, que era en Luis Surfer, que anava sempre descalç.
3: Que entenc que aquí ha hipotecat molt menys, en realitat, perquè està col·laborant ja amb una marca de grossa, molt grossa. Sí. I ella ha participat en tot el procés creatiu, però no ha començat de zero tot el projecte, que és el que desgasta molt i també el que és una inversió molt bèstia. Per tant, si hi perd, hi perd.
2: Ella deu cobrar royalties una mica com un llibre o quan poses la cara
0: algun.
2: Però
0: és una beguda que tu podries demanar-te a un bar? Ara, no, per vendre alguna cosa, no?
3: No, perquè només es pot demanar per Amazon. És l'única plataforma on es pot comprar. Web.
0: Bueno, que no ho faci a un bar, saps? Per comprar-ne.
2: I entenc que al supermercat no et trobaràs aquesta beguda allà exposada.
3: Jo entenc que no. Explico una mica, ja que hem parlat de l'esdeveniment de Desigual, com va anar això?
2: Sí, fem una pausa i ho comentem.
3: Fem-ho, sí.
8: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: 5 minuts i 3 quarts de 7. Crec que hem d'anar fins a Eivissa per comentar aquest esdeveniment, no?
3: Efectivament, la Marta ja ho apuntava una mica, però és que va ser un esdeveniment molt i molt gros. La gent de Desigual ja ens té acostumats a muntar uns espectacles de caldeu, uns esdeveniments impressionants, i aquest s'organitzava a Eivissa, i de fet, les famoses convidades, us puc informar que s'han allotjat a l'hotel Los Felices, que és un hotel d'Eivissa on just vam ser nosaltres fa uns 15 dies.
2: Doncs sí.
3: Sí. Són uns 200 euros la nit, i és un hotel que us l'heu d'imaginar tot de colors crema i que gira al voltant del món de la moda, de l'univers cinematogràfic, tot seguint una estètica molt dels Estats Units, colors molt grocs, colors molt rosa pastel, realment un espai molt Desigual. Desigual, que és una marca que es va crear a Barcelona ja fa 4 dècades i la primera botiga la van obrir als 80 a Eivissa, que és per això que han volgut celebrar allà l'esdeveniment, també perquè diuen que és una illa que va servir de gran inspiració per construir aquesta identitat estètica de la marca, no?, que juga tant amb les textures, amb els estampats, amb colors molt atrevits. I des de fa uns anys en parlem més que mai perquè han estat treballant en un canvi d'imatge i això també ha comportat començar a treballar i apostar per diverses cares VIPs que representen la marca. I, esclar, us heu d'imaginar que totes elles eren a Eivissa ahir a la desfilada especial que feien per commemorar l'aniversari. Això es tradueix en que ahir hi havia noms de gent tan important com Nicki Nicole, la cantant argentina que va sortir uns mesos amb la Lamine Yamal.
0: De fet, tu la vas entrevistar quan vas anar a cobrir aquell acte per Desigual a Barcelona.
3: Quan encara estaven enamorats, presumptament, que ella
0: em va parlar
2: no?
0: En català.
3: Em va parlar en català, va haver-hi aquell moment que em va dir ai, com es diu, us estimo, tal, no? I que va ser bonic i jo crec que els culers ens vam emocionar perquè la vam veure que tenia ganes d'integrar-se aquí, no? Que és d'on era en aquell moment la seva parella. Llàstima que en un parell de setmanes ho van deixar, tot i que en Víctor Navarro sempre ens digués que estaven tan i tan bé. També hi havia ahir les cantants de pop, la Zara Larsson, que està molt de moda últimament i que és la imatge de la seva última recent campanya.
0: Mítica, Roger?
2: Mítica, amb David Guetta fotien uns
3: tomatos. Sí, però ella és molt mítica, però és algú que jo crec que no havia acabat de consolidar la seva marca, igual com que sí que ho han fet altres divas del pop.
0: Com a diva en solitari, sí.
3: Senzillament, jo crec que la gent poder conèixer més les seves cançons, vosaltres que veniu de la ràdio musical, evidentment, en profunditat, però la gent coneixia les cançons i no tant el nom, la persona, correcte, tot i que té una estètica prou reconeixible i que efectivament encaixa moltíssim amb la marca Desigual.
2: I que és joveníssima, jo pensava que era
3: molt jove.
2: 28 anys, veig.
3: I ara, gràcies a TikTok, està tenint com una revifada que aquests fenòmens sempre són molt interessants. I també hi havia Demi Lovato, que s'hi va plantar allà amb el seu marit. I entre totes elles, a banda de moltes influencers, com comentava la Marta, per exemple, la Maria Pombo, també hi havia l'Esther Expósito, l'actriu espanyola. L'Esther ja fa un parell d'anys que està molt estretament vinculada a Desigual. És cara de la marca, protagonitza 1.000 campanyes, apareix constantment a les seves xarxes per patrocinar la seva roba. Aquí ho havíem comentat fins i tot, de dir, poder aquesta col·laboració no sé, la rebaixa fins i tot com a actriu d'alguna manera, no? Perquè és una implicació tan bèstia amb la marca que és que feia com una mica
10: semblava
3: de feredat de veure.
10: Semblava un tracte d'esclavatge, perquè és que la veia segrestada completament.
3: Tot i que ens ha regalat grans moments, perquè us recordo que si hem vist Esther Expósito ballant una cançó de Guineta és gràcies a aquesta col·laboració amb Desigual.
10: Mira la Guineta.
3: Mira-la.
10: Està actuant al Primavera Sound ara.
3: Que ha cantat amb la Irma per
2: ens
3: primer cop la cançó de Nois,
2: sí,
3: no?
2: Que
3: per primer
2: cop en...
10: les dues a l'escenari cantant juntes.
3: Que bé, que mones són.
2: Les adoro. Això és de fa una estona,
10: sí.
2: No? Aviam.
10: Ens ho han enviat els oients.
2: La mosca ja pot saltar? Perquè
3: no,
2: estava encara amb el
3: no
2: genoll
3: saltar.
2: En recuperació?
3: Crec que encara no pot saltar. Tornant a l'Esther Expósito, doncs, no és d'estranyar que ahir hi fos, que ens deleités amb la seva presència, ni tampoc és estrany que els periodistes se li llencessin al coll durant el panell fotogràfic.
11: ¿En qué momento estás?
12: Bien, estoy muy feliz.
11: Es con mi concierto que va
12: bien, súper divertido, lo dimos todo.
13: Oye, qué envidia, ¿eh?
12: Sí, ¿no?
13: Yo sé que es muy difícil acceder ahí, no sé cómo tú llevas todas esas informaciones.
12: Bueno, no sé. Te invitan y vas, ¿no? Es un concierto divertidísimo, que sabes que te lo vas a pasar bien.
3: Saqueta, ¿eh? No? Sí. A veure, no acaba de ser molt acollidora, no? No és una persona que et dona la sensació que t'hi podries llançar els seus braços i abraçar-vos.
2: Com
3: altres
2: distància.
3: Famoses, sí,
10: també
3: saps?
10: Em sembla, vull dir que em sembla molt respectable la seva posició.
3: Absolutament, clar. És veritat que no acaba de quedar del tot clar qui la va convidar al concert de Bad Bunny.
2: Crec que no ho sap ni ella.
3: Ni qui et fa pujar la casita i a ella se la veu. No passa res, visiblement incòmode. Ella no vol respondre aquestes preguntes sota cap concepte i dribla una mica, però no sé si se n'en surt. En tot cas, la premsa tenia ganes de saber l'opinió de l'Esther en tota aquesta gran polèmica que tenim ara muntada, de sobte, al voltant del concepte de la casita de Bad Bunny, que és aquest espai destinat a famosos i a guapos del concert del porto-riqueny, on tothom lluita pel seu minut d'atenció. Clar, l'Esther fa menys d'una setmana va ser-hi i va acaparar totes les mirades, primer perquè estava espaterrant, perquè és que ella sempre està despampanant, però també perquè va estar tota l'estona molt a prop d'en Bad Bunny. Ella intenta explicar una mica com viu la polèmica i què en pensa, i he de dir que, malgrat que jo crec que la seva opinió és molt valuosa i a més m'interessa de veritat, no s'acaba d'entendre del tot, en part perquè els reporters tampoc li deixen gaire espai per explicar-se.
13: Acaparaste todas las miradas en la casita y muchas críticas por estar ahí. Cuéntanos tú lo que puedas decir, si quieres decir algo, porque ha sido muy criticado.
12: Sí, yo creo que el problema no es un baile de 2 segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina, ¿no? Y en las personas que utilizan las redes para hacer daño.
13: ¿Ese es el problema? ¿Por eso?
12: Sí. Bueno, una parte del problema es ese, y para lo que utilizamos eso y no... Bueno, perdón, me están... No, eso. Creo que el problema es ese y en lo que tenemos que poner el foco cuando pasa este tipo de situaciones.
2: El tema és que perd el fil perquè li fan una repregunta mentre està responent.
3: I els hostessos també li van dient, que a més són fantàstics perquè són qui munten sempre aquests esdeveniments i per mi formen part de la meva família. De fet, tinc un sobresalt sempre que no són al sopar de Nadal. Clar, la van com enganxant de dir marxem, que ho fan per salvar-la en realitat d'una possible situació incòmoda, perquè també és el seu paper, però es nota que l'Esther té ganes de respondre en profunditat.
2: I no es
3: la pregunta
10: comença molt bé.
3: Sí, sí, i jo crec que és molt interessant el seu punt, però clar, no s'acaba perdent una mica el fil. Tot aquest debat al voltant de la casita, en qualsevol cas, és molt interessant. Jo crec que està molt bé que tots els famosos i que en general tothom hi col·labori i que tots plegats hi reflexionem una mica.
10: La Maya, per exemple, la Maya Romero, diu que ella no voldria pujar mai de la vida a la casita.
3: Que seria tan i tan incòmode.
10: Va guanyar un premi,
3: violenta.
10: Que sí?
3: Sí, és que ahir paral·lelament també hi havia la gala Elle, on també hi havia la Jessica Goicoechea. El que passa que també és que ens fan tots els esdeveniments sempre el mateix dia. Sempre
2: coincideix tot. El juny està preparat.
10: I no hem anat a cap dels dos, imagina't.
3: A cap dels dos no entenc molt bé per què. En qualsevol cas, a mi m'estranya també tot el tema de l'Esther Expósito en l'esdeveniment aquest d'Eivissa de Desigual, perquè se'm fa molt curiós, em crida l'atenció, que els reporters no intentin ni una mica preguntar-li sobre Kylian Mbappé, que és
10: això
3: la
10: que
3: seva
10: quarta.
3: I efectivament, jo crec, ja, però fins i tot quan t'ho veten, perquè mira, justament en un esdeveniment de Desigual, fa un parell d'anys aquí a Barcelona, que jo hi vaig anar a cobrir-lo, i va venir també l'Esther de l'època que hi havia el rumor sobre que s'estava embolicant amb en Miguel Bernardó, company seu de la sèrie Elite, que els va popularitzar, i ens ho van vetar, i tot i així, sempre acabava venir alguna pregunteta que més o menys t'hi conduïa.
2: És molt estrany que els reporters d'Europa Press no li demanin, perquè normalment sempre fan la pregunta. També et diré que l'altre dia que repassàvem l'entrevista de la Pija i la Kinky, no hi ha ni una sola menció, ni una sola pregunta,
3: diferent,
2: ni un comentari.
3: A
2: vull
3: la
2: dir que...
3: Pepe i la Quinquín no sé si ho fan gaire.
2: Però vull dir que això segur que estava pactat, de ja, que no però... sortia ni el nom del futbolista.
3: Sí, però és molt
2: moment.
3: Diferent una entrevista a premsa com la que és la Pepe i la Quinquín, o inclús venir al nostre
2: segur.
3: Programa, que hi ha uns temes que et diuen, escolta, no
2: això
3: podràs
2: no
3: parlar d'això,
2: i si la vols, ho acceptes.
3: Que no pas aquesta premsa
2: sí,
3: peu de carrer...
2: Aquí és molt sorprenent.
3: Que no hi ha tant marge i que tu també et sents com a reporter molta més llibertat per dir, em peto les indicacions que m'hagin donat i pregunto sobre el que em surt del rabo, saps?
2: Bé, passen 3 minuts de 3 quarts de 7.
14: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
2: Bé, no sé si esteu al cas, però l'Alfred García, molt amic del programa i de la Marta,
3: sobretot això,
2: un amic històric, ha anunciat que cantarà pel Papa Lleó XIV en la seva visita a Barcelona la setmana que ve. Ho ha fet amb un post d'Instagram en què veiem una foto en blanc i negre i ell caminant per la gespa de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, completament buit, amb una guitarra a la mà.
3: Mira, tan amics no serem... Si me n'he assabentat per la premsa, això.
2: Mm-hmm. Mira que...
3: Devia ser molt top secret, Marta.
2: Jo crec que ell ho guardava com una gran exclusiva.
3: O molt gestionat a última hora.
2: També podria ser. Aquest.
3: Vols dir que potser va fallar el nom principal? I si no, és que és el segon plat? No.
2: No, jo crec que...
3: Però potser es va tard en general. No ho sé.
2: L'Alfred està molt content perquè la descripció hi posa hola món, hola papa, lleó 14 i un cor. Una mica com amb la sensació de...
3: Té contacte directe. Crec que és l'eslògan, també. Pot ser que sigui una mica la línia. Pot ser que estiguem molt dintre del món de la vida.
2: No, ha sigut de fotre una incursió i m'ha costat moltíssim.
3: Jo no sé ni quan ve.
2: Ara repassarem el cartell perquè fa com una mica de...
3: El cartell, com si fos un festival.
2: Com una mica de festival.
3: El cara és que ho farà tot en castellà. Això sí que és una santa vergonya. Ha canviat això?
2: Això s'està negociant pel que tinc entès.
3: Doncs
2: està intervenint
3: bé.
2: Tothom,
3: que
2: estaria molt bé.
3: Informatius a corregir-nos, perquè no sé si hi havia hagut canvis.
2: Bé, escolteu-me, l'Alfred ha acompanyat la publicació d'una cançó seva que es diu Rumba Catalana.
15: De la vida per fer una rumba catalana i ara que ja l'estic fent...
2: Jo que el papa pugui sentir aquesta cançó i que se li mogui una mica l'espatlleta, a mi em funciona això.
3: És tan clàssic, és que et funciona tant en aquests mons,
2: sí.
3: La monarquia, el papa, no?
2: Sí, jo estic que, diguéssim, no nerviós, però tinc molta curiositat a veure com es gestionarà, com... què passarà. Llavors...
3: Sobretot, aviam, té algun pop. El que t'excita és el desordre públic,
10: el
3: no? I els protocols, i
10: policies.
3: La policia, i
2: sí, sí, que es trenqui com... Sí, exacte. Com l'ordre habitual que quedi trencat. Hi hagi un papa mòbil, hi hagi tots els Mossos anant de cul, tot de gent amb banderetes del papa, com un dia diferent.
3: Saps qui crec que ho viurà moltíssim?
10: Víctor Navarro.
3: Són dies que munten expressament per ells.
2: És que ell, jo vull que ens ho expliqui
3: tot. D'aniversari. Allà al Vaticà estaven discutint, aviam, quines ciutats volem visitar de l'Estat, tal, no sé què, i va sortir un secretari que va dir, perdoneu, però és que per Barcelona hem de passar sí o sí, perquè Víctor Navarro fa anys, el 3 de juny, i sí o sí li hem de donar aquest regalet. Ell serà molt feliç.
2: Jo crec que ho tractarà com els futbolistes. Ell mirarà el fly radar aquest que mira sempre i el anirà a esperar a l'aeroport.
3: Aviam, jo empatitzo una mica amb aquest fenomen pop, de dir, aviam què genera.
2: És que és un fenomen pop.
3: Però no tanta, perquè no sabia ni quan venia.
2: És un fenomen.
3: Ara amb l'Alfred sí que ja estic totalment enganxat.
2: A veure, com funcionarà tot això, que m'ho he estat mirant aquest matí, he estat mirant l'agenda del papa, sobretot per saber en quin moment coincidiran l'Alfred i el papa de Roma a l'escenari.
3: Creus que saludaran?
2: Coincidiran a l'escenari, pel que tinc entès, i no sé com l'has de saludar, el papa. Aquí deu un protocol increïble, no? T'has d'agenollar
3: i
2: fer-li un petó a la mà.
3: Sí, de veritat, m'ho estàs dient?
2: Bueno, és que ara hauríem de mirar quin protocol hi ha.
3: Escolta, però és que no cal anar tan lluny al president. Tothom li diu, vull dir, molt honorable. I després, vosaltres sabeu aquesta història de la Marina Vilalta, que és aquesta pagesa que canta cançons de tradició oral i que bé, és igual, el meu amic Abraham Urriols, que treballa...
2: Sí, que viu a les muntanyes, que té cabres...
3: Va dedicar un llibre. I ella sempre, quan va anar-li a donar la Creu de Sant Jordi, perquè ella no va ni baixar a Barcelona per recollir-la, li deia a en Pere Aragonès, que en aquell moment era el president, li deia Pere. I li tractava de tu i li deia Pere. I ella deia, però escolta, no es diu Pere? Que es diu Pere de nom? Doncs ja està.
10: És que té tota la raó, la Marina.
3: Una mica igual amb el papa, no? Però l'Alfred anant bé farà tot el que calgui.
2: L'Alfred, jo espero que s'estigui estudiant el protocol i segur que
3: l'hi explica. I l'Alfred farà una cosa, que és que quan ja tingui la fotografia d'ells interactuant, farà un borrador pel dia que mori el papa, que encara deu quedar molt, si Déu vol.
2: I s'ho guardarà per aquest
3: guardarà
2: moment i li funcionarà.
3: És que és el típic, que això va passar molt també quan es va morir el papa Francesc, eh?
2: Que tothom tenia fotos amb
3: tothom
2: el papa,
3: tenia
2: llavors.
3: Fotos amb el papa i semblaven ells els protagonistes d'aquella història. O sigui, però és que tothom, eh? gent també que està en aquest estudi tot sovint. Escolta'm una cosa, s'ha mort el papa, eh? No el teu tiet? No sé, una cosa raríssima.
2: A veure, tornant a aquest acte que es farà dimarts a l'Estadi Olímpic, sota l'eslògan de Alça la mirada amb el papa Lleó XIV, s'obriran portes, atenció, a les 4 de la tarda. És un esdeveniment que es preveu multitudinari, bàsicament perquè no hi ha entrades. Entrades esgotades. Estarà ple.
3: Quan costaven?
2: Gratuïtes.
3: Ah.
2: Eren gratuïtes, però havies d'anar amb temps i baixar-te-les. Això a les 4. Hi haurà com una animació, pel que he vist, i no serà fins a les 6 que sortirà el papa a l'escenari i que també començaran les actuacions musicals, entre elles les de l'Alfred. No sé quines altres actuacions musicals hi ha, perquè no s'han fet públiques de moment.
3: Voleu dir que l'Alfred podia fer-la pública, doncs, o li ha pogut la il·lusió?
2: Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat?
3: Ah!
2: Serà una de les...
3: Em dones força! Quina cançó, eh? Uau, eh?
2: Bueno, és mítica.
3: T'ha quedat aquesta... bastant bé, eh? No, a veure si em trucaran a mi al final.
2: I just després el papa farà el discurs. I serà molt interessant veure l'Alfred com interactua i quines cançons canta. Aleshores, aquest migdia, hem parlat amb l'Alfred perquè ens expliqués, per una banda, com el contacten, si diu que sí de seguida, i quines cançons tocarà, si ja ho sap.
16: Hola, amics i amigues del Que no surti d'aquí. Ja fa molta il·lusió explicar-vos que cantaré pel papa Lleó XIV. La proposta va arribar fa algunes setmanes i va ser una sorpresa preciosa. Poder formar part d'un esdeveniment així a Barcelona, a casa meva i a l'Estadi Olímpic és un honor molt gran. A més, em fa especialment feliç explicar-vos en exclusiva que cantaré en català. Totes les cançons que canti seran en català. Així ho havíem de fer. Tant jo com l'organització estàvem d'acord que havíem de fer-ho així. També hi haurà una col·laboració en una de les cançons que em farà especial il·lusió compartir allà. Crec que serà un moment molt emotiu, molt únic, i tinc moltes ganes de viure'l i de compartir-lo amb tothom. Una abraçada ben forta.
2: Aquesta segur que no, perquè ha dit que cantarà només en català. Vull dir que Mateo no sonarà.
3: Saps que a mi també em van contactar per aquesta campanya de Barcelona Alça la mirada sobre el papa Lleó XIV perquè participés?
2: Et convidaven a l'estadi.
3: Et pagaven diners?
2: Per promocionar l'esdeveniment.
3: Crec que em pagaven diners, però no vam ni arribar a negociar, perquè jo ja vam escoltar una cosa i no m'encaixa, no?
2: Però
3: sí, deia, t'escric perquè estem preparant una cosa bastant especial en relació amb la visita al papa Lleó XIV a Barcelona, i creiem que el teu perfil encaixa perfectament.
2: Clar.
3: Ai, sí. El 9 i 10 de juny, el pontífex visita la ciutat amb motiu de la finalització i benedicció de la Creu de la Sagrada Família, un moment simbòlic i històric per la ciutat.
10: I passarem al reel dels préssecs, que tenim penjat el que no surti.
3: T'adjunto al briefing perquè tinguis una mica més de context.
2: Briefing, a veure què havies
3: d'anunciar.
2: Mira,
3: em proposaven un post col·laboratiu a Instagram amb el compte, és a dir, crosspost, que
2: papa.
3: També aparegués en el compte del papa. Arroba Barcelona Alça la mirada.
2: Perquè si tu arribes a fer el papa s'ha d'acceptar, això.
3: No, és l'Instagram.
2: Crosspost amb el papa.
3: Però el papa té Instagram, home, en tots els idiomes.
2: Sí, no?
3: Sí, té una comunitat per cada país, crec. Res, també em donaven accés a la vella a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys.
2: Mira, allà a primera fila.
3: I una invitació a visita privada a la Sagrada Família amb un grup reduït de creadors, que això sí que em sap greu perquè la Sagrada Família mai està de més mirar-la.
2: Molt bé, estarem pendents d'aquesta actuació de l'Alfred amb el papa Lleó XIV. Jaume Miranda, molt bona tarda.
17: Bona tarda, com estàu?
2: Avui segona part de Pol Mescal a la ciutat de Barcelona. L'audiència ho està reclamant, hi ha molta informació, ella està rodant la pel·lícula dels Beatles i se l'ha vist disfrutar de locals com el Gràcia Latina, que ens han escrit un missatge de que el van veure per allà en un ambient frenètic i ell per allà al mig.
3: Algú li pot enganxar un AirTag d'aquests? Que llavors se sàpiga on està sempre i el puguem perseguir?
10: Bueno, no és gens polèmic, això. Molt bé, Julián.
3: Per què?
2: Molt legal.
3: És l'amor de la meva vida.
10: No,
3: moro per fer roleplay amb ell.
2: A veure, Jaume, avui tens més informació d'aquest home.
17: Sí, des d'ahir ha rebut una avalanxa de missatges de gent que ha vist en Pol Mescal per sa capital, alguns amb més credibilitat, alguns altres fruit des de l'iri febril, però en qualsevol cas, tornant a sa nit de divendres, ja vàrem dir que en Pol Mescal va estar gastant cadera en aquest Gràcia Latina. I entre altres coses, ahir vàrem mostrar un vídeo de recurs on se pot veure en Pol Mescal fent petar sa xerrada amb un noi i dues noies a fora d'aquest bar. Un vídeo que fa pensar que són quatre amics, però no. Una de ses noies del vídeo s'ha sentit interpel·lada i m'ha escrit i m'ha dit que ella i sa seva amiga se varen posar a parlar amb dos nois aquella nit. Un era en Pol Mescal, però l'altre era en Harris Dickinson.
3: Ah!
0: nena. Què se sent al viure el meu somni?
2: Deixa el roleplay a casa.
0: Però qui és en
2: Harris?
17: Jo també pensava que molts vos demanaríeu qui conyes en Harris Dickinson.
0: Ha tingut un orgasme aquesta noia.
17: Juliana, Juliana, ja no sé si interpreto, realment està febril.
2: És que no sap ni qui és i se m'ha fotut. Ja calenta aquí.
0: Que no, que era per les noies que van estar parlant amb el Pol Mescal, que estan vivint el meu somni. No has tingut mai tanta
3: cansa. O sigui...
17: Bé, vos explicaré qui és en Harris Dickinson, perquè és un director i actor britànic de 29 anys, també molt popular per haver protagonitzat El Triangle de la Tristesa, o més recentment Baby Girl, on s'enrotlla amb una madura Nicole Kidman. Sí, un sexy britànic increïble.
0: A tu aquesta pel·li t'encanta, em vas dir un dia.
17: Baby Girl, uf, allò sí que és roleplay. Allò acabes i com a mínim t'has de dutxar en arribar a casa amb aigua freda, és molt forta aquella pel·lícula. Bé, en Harris Dickinson encarna en John Lennon en aquesta nova producció dels Beatles, així que ja sabem que en Pol Mescal no ets l'únic actor d'aquest projecte que està per Barcelona. I també us puc informar que en Pol Mescal ha estat a més bars de Gràcia.
0: Ell està a punt d'obrir un forn de pa.
2: Ell obrirà un turrista.
0: Demà se va a demanar en artesanal.
3: Ha anat ja a demanar el DNI d'aquí.
17: Bé, més enllà de Gràcia Latina o Salmodós Bar, en Pol ha estat en el Bar Vinil, un santuari mític per als amants de Cindy Rock, del post-punk i la música alternativa, i un dels pocs locals de Gràcia que manté un públic fidel i local a pesar del turisme. I d'allà hi va estar en Pol Mescal, precisament rodejat de pòsters dels Beatles, que m'ha semblat curiós. I així mos explica na Cris, la copropietària del pub, que ha recopilat informació a través dels camarers del vinil.
18: Bones, què tal? Perdona, estava intentant treure informació cambrers. La veritat és que, bueno, sempre els diem que tractin a tothom igual i, bueno, ho van fer segur perquè no el van reconèixer ni un ni l'altre. De fet, van ser els clients que van avisar i jo crec que ells ja es van com donar compte perquè la gent va començar a parlar i, clar, no és un bar molt gran. M'han dit que anava ell i anava una noia també que crec que era la seva parella, que em quadra bastant perquè ella és cantant i els hi va agradar la música i l'ambient indi del bar, que, de fet, nosaltres també posem diverses bandes irlandeses, ell és d'allà i tal, i va fer algun comentari. I van estar aproximadament, m'han dit, una hora i mitja prenent unes copes de vi blanc, supermacos, aviam si repeteixen.
0: Ah, perdoneu, acabo de rebre un missatge ara mateix d'un noi que em passa una foto amb en Pol Mescal. Oh! I diu, si necessites informació de Pol Mescal del seu dia a dia, et puc ajudar amb el que necessitis o de qualsevol de l'elenco. Entenc que ell és l'airtag que jo necessitava.
2: Bueno, això és una mica...
0: Segurament ho és.
2: No pagarem, per aquest servei, ja t'ho dic ara.
17: És que, a més, no necessites si m'atens a mi de col·laborar en aquest programa de ràdio, no?
2: Exacte.
17: Bé, segons aquesta informació d'Anna Cris, copropietària del vinil, que és una informació no contrastada, en Pol Mescal podria estar per Barcelona acompanyat de la seva parella Gracie Abrams, que és la famosa cantant de pop indie amb la que porta 2 anys.
0: Ai, Juliana, no, estic molt malament.
17: Com dic, no tenim cap corroboració de que sigui així i pot ser simplement la va acompanyar una amiga. Però continuant amb la ruta d'en Pol Mescal per Barcelona, per compensar tots els pitis que demana per el carrer, que, per cert, una seguidora que va intercanviar ses cigarros amb en Pol Mescal me diu que el seu tabac és Marlboro Gold.
0: Oh!
2: Que, a veure,
17: industrial.
0: Prou,
2: de tenir problemes.
0: Amb el tabac no, bueno. Perquè això era una exclamació.
2: Marlboro.
17: Ella va fent crits com la dona Summer a la seva discografia de
0: 70. A mi m'agrada perquè la Rosarona, que és una artista que m'encanta, té una cançó que es diu Marlboro.
17: Ah, sí?
0: Però no és Gold.
2: És aquella de...
0: I tu fumant. I dedicaré en Pol. I tu fumant, Barcelona.
17: M'encanta. Bé, idò, en Pol Mescal, per compensar tots aquests pitis, també ha practicat una de les seves activitats més icòniques i que ja forma part de la cultura pop d'internet, perquè en Pol Mescal ha fet running amb pantalons d'estamany d'una falda de na Juliana Canet i auriculars de cable, com fa sempre. Així m'ho explica na Marina, una barcelonina perfecta que se'l va creuar mentre ella anava amb sa seva mare.
19: Estava guanyant amb ma mare per davant del Soho House i li van costar.
0: Que no,
19: i
0: d'allun
19: veig un tio que dic, bof, el meu tipus antiu. Així modernillo, tal. I em vaig dir a ma mare per dir-li, mama, aquests nois així són com m'agraden. Total, que el torno a mirar i dic, és literalment el puto meme del Pol Mescal amb els seus pantalons curtets i a sobre s'estava posant els auriculars amb cable, que dic, qui cony surt a fer esport amb els auriculars amb cable, no té cap sentit del món. Total, que s'apropa i dic, no pot ser. Pues sí, anava sola per córrer pel passeig marítim. Jo literalment flipant, dient-li a ma mare hiperventilant moltíssim, em vaig començar a suar. Estava jo en xoc. Ella, ni puta idea. Jo intentant dir-li, mama, a Gladiator... Total, que no, ella no hi va caure. I aquesta és la història fantàstica de com em vaig morir al carrer.
17: La Marina és increïble i no té la pronunciació en anglès de Néstor Espósito, perquè aquest gladiator m'ha fascinat.
10: Ella l'hem de contractar, però si podem ara mateix, avui a la tarda.
3: Nivell de perfecció extrem, eh?
17: La Marina deixem-ho tancat, absoluta, perquè...
2: M'ha encantat el mama així, com m'agraden.
17: Sí.
10: Cada vegada et falten paraules per descriure,
17: sí,
10: no?
17: Sí. Sí, a part, jo quan vaig amb els meus pares i m'agrada algú per el carrer, m'intimida molt, m'infantilitz molt i no li dedic ni una mirada en aquella persona perquè els meus pares no ho notin. I ella ho diu.
10: Jo estic molt a favor, o sigui, m'agrada molt, ho he descobert amb l'edat adulta, d'aquesta època on ja comences a explicar aquestes coses als teus pares. Jo els explico tot, també.
17: Però tu ets un oversharing així de manual, jo
10: sí,
17: sé.
10: Sí, en general. Com que per la ràdio, sí que seria raro no dir-los amb ells, també.
17: Bé, més enllà d'aquesta neurosi col·lectiva, vos record que en Pol Mescal està per Catalunya per motius laborals i que rodarà la peli dels Beatles per indrets com Barcelona, Salou o Tarragona. I de bé, segons fonts del Diari de Tarragona, l'actor estarà aquest dijous en el nou estadi de la ciutat rodant part de la pel·lícula. De fet, el redactor de la notícia, Marc Liviano, explica que en aquell estadi s'hi recrearà un concert multitudinari que els Beatles van donar realment a Nova York.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 6 de juny del 2026, avui El Suplement, tertúlia, Muriol Marc, Núria Oriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 ens visita la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. La mama de Roma avui, com sempre, a les 10 al Suplement, en una setmana en què el nom d'en Dic continua sent notícia. Avui també ve Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres, en un matí de dissabte on reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona. Això serà a partir de 11:15, joves amb molta fe que tenen ganes de rebre el Papa i que els emociona tenir-lo a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any, la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al Suplement per explicar-nos com li va la vida. A més, avui també, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui, pendents de l'arribada del Papa Lleó XIV, que ha anunciat que es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Avui a terra a Madrid i dimarts a Barcelona. I ho han confirmat l'oficina de premsa del Vaticà, que s'ha trobat amb víctimes d'abusos poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta, però, en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de supervivents d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Mentrestant, a Madrid ja està tot a punt per a l'arribada del Papa Lleó XIV. Avui s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. A banda de la visita del Papa, que centrarà en l'actualitat d'aquest cap de setmana, pendents també de les negociacions en educació, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran avui per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, van participar en la manifestació unitària d'ahir al matí a la capital catalana. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
2: Estarem pendents, doncs, d'aquesta reunió per saber com es concreten les protestes de cara a la setmana que ve. I l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Ahir al vespre els bombers van poder controlar el foc, del qual encara no se'n saben les causes. Eduard Martínez és el cap d'intervenció dels bombers.
4: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar, doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
2: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada pel foc i hi han treballat en aquest incendi 32 dotacions dels bombers. De la crònica internacional, pendent dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, que es reuniran demà a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky per donar-li suport després que el Kremlin s'ha negat a un diàleg directe amb Ucraïna. Així ha expressat el president francès Emmanuel Macron la importància que els dirigents dels dos països en guerra parlin cara a cara.
5: Je pense que c'est une bonne initiative.
6: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
5: Qui peuvent bâtir à la fin un cessez-le-feu et un plan de paix.
2: I el canceller alemany, Friedrich Merz, ha reiterat que Rússia ha d'obrir-se al diàleg.
7: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
2: I de la cultura, Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions to the Film, que dilluns que ve, dia 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora nostra. L'anunci ha arribat el mateix dia que la pel·lícula s'ha presentat al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar aquest Confessions to, el seu 15è disc d'estudi, que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X, amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. En les últimes setmanes, Madonna també ha participat a Coachella com a artista convidada al concert de Sabrina Carpenter. I en esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Avui a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. En futbol, el president interí del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. En handbol, el Barça jugarà avui les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts, l'Atlètic Valladolid, per 38-24.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
8: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
9: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
8: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
10: Molta violència i et sents molt desprotegit, perquè tenc claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
8: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
11: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
8: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
8: Desnonaments silenciosos.
0: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí, és el Mans amb el Quim Rutllan.
12: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
13: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans, el programa de la cultura popular i de l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Cap de setmana, en plena celebració de Corpus i plena celebració de Patum, esclar. Avui posarem el focus en el Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que reivindica la força del teixit associatiu i tota la feina que fan cada dia centenars d'entitats d'arreu del país per mantenir viva la cultura popular.
14: El Dia de l'Associacionisme Cultural, doncs, és una jornada dedicada a reconèixer, doncs, i a visibilitzar la força de l'associacionisme cultural del nostre país. Es celebra cada any des del 2014 com Dia de l'Associacionisme Cultural, i l'objectiu és aquest, és posar en valor el dinamisme, la diversitat, el compromís, doncs, de les entitats culturals catalanes que contribueixen, doncs, cada dia a fer de la cultura una eina de participació, de cohesió social i de transformació col·lectiva.
13: També repassarem la gran final dels Premis Preludi, celebrada dissabte passat a la Garriga, al Vallès Oriental, on ja s'han escollit les millors sardanes estrenades durant el 2025.
15: També voldria agrair i felicitar el Som Sardana per aquesta nova edició dels Premis Preludi, l'organització, el format, la imatge, tot està cuidat fins l'últim detall.
13: I ens acostarem a una de les grans exposicions visuals i comunitàries del calendari festiu, les catifes de Corpus. Aquest cap de setmana, pobles, ciutats, d'arreu del territori, tornen a omplir carrers i places de flors i art efímer, en una de les tradicions més participatives de la cultura popular a casa nostra.
16: Per nosaltres és un any molt especial. L'any passat ja vam fer un rànquing de moltíssimes catifes col·lectives, i aquest any els propòsits són: pretenem que arreu de Catalunya es conegui qui som, què fem, i perquè esperem que el desembre ens donaran el reconeixement de la UNESCO. I, evidentment, la festa central de tot aquest projecte passa pel dia de Corpus de cadascú, de cada el seu poble.
13: Tot plegat sense deixar de banda les festes majors, trobades, aplecs i activitats associatives que continuen omplint el país. Amb en Diego Monroy i Guerra al muntatge musical, la Mònica Muñoz i Monsalve a la producció i Quim Rullan i Valls a la direcció. Aquest és el Mans amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
12: Som Mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
13: Vinga, doncs, que és Corpus. I per Corpus, el de la Garriga. Amb en Joan Garriga i tot de músics d'aquest municipi. Cançó de Corpus.

0: Així hem obert les mans amb aquesta cançó de Corpus.
1: Cultura popular per gent desperta. O per qui encara no s'ha dormit.
0: Estem en plena celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que reivindica la feina de milers de persones que des de les entitats mantenen viva la cultura popular arreu del país. La commemoració recorda l'inici, l'any 1864, del quart festival Euterpe impulsat per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Ensam Clavé, una figura clau en la història de l'associacionisme cultural català. La Carol Duran, directora de Cultura Popular i Associacionisme al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en parlava d'aquesta manera.
2: Jornada dedicada a reconèixer doncs, i a visibilitzar la força de l'associacionisme cultural del nostre país. Es celebra cada any des del 2014, any en què el govern doncs, va declarar el 4 de juny com Dia de l'Associacionisme Cultural, i l'objectiu és aquest, és posar en valor el dinamisme, la diversitat, el compromís doncs, de les entitats culturals catalanes que contribueixen doncs, cada dia a fer de la cultura una eina de participació, de cohesió social i de transformació col·lectiva. I en definitiva es tracta d'això, de la festa de les entitats i de la cultura popular oberta, com sempre, doncs, a tothom que hi participa i que té aquest compromís dia rere dia.
0: A motiu d'aquesta diada, d'aquests dies, doncs, s'estan fent jornades de portes obertes als ateneus, casals, locals d'entitats, equipaments culturals associatius, perquè la ciutadania pugui conèixer de prop la feina que fan les colles, els grups i les associacions. L'objectiu d'aquesta diada de l'associacionisme, que se celebra des de l'any 2015, és acostar als ciutadans aquests ateneus i casals, casinos, orfeons, locals castellers o qualsevol mena d'equipament cultural gestionat per associacions i convidar-los a entrar i fer-los partícips d'aquesta important tasca de difusió cultural que realitzen les entitats d'arreu del país. Una jornada que té el seu punt culminant en el dia 4 de juny, aquest passat dijous, on es va fer l'acte institucional.
2: I ho fem doncs, mitjançant dues iniciatives que impulsem des de la Direcció General. D'una banda, les portes obertes d'equipaments i entitats. Com sabeu, cada any doncs, convidem a totes les entitats a acostar a la ciutadania doncs, els seus equipaments, l'activitat que duen a terme. I hi haurà doncs, una vuitantena d'activitats doncs, arreu del país. I la segona iniciativa que duem a terme doncs, és l'acte institucional que cada any doncs, té lloc a un equipament associatiu diferent. Enguany, doncs, acollirà els Lluïsos d'Hort a Barcelona, una entitat de referència que més enguany doncs, fa el seu 160è aniversari, i en el marc de l'acte doncs, té lloc el lliurament per part de la consellera de Cultura de diplomes de les entitats que celebren aniversaris destacats. És la part central de la celebració, un reconeixement doncs, a aquesta tasca diària del teixit associatiu.
0: Aquest acte que es va fer dijous al vespre al Teatre dels Lluïsos d'Hort

0: presentat fins a 85 títols de 60 compositors i compositores diferents després de diverses fases de concurs. I aquesta gran final que us diem ja es van donar a conèixer els guanyadors. La sardana galanesa d'Anna Abad es va imposar a la categoria audiència després de les votacions populars.
1: I sí que voldria dedicar també aquest premi doncs, a la meva família, a tots els meus amics, a la meva parella, a tots, òbviament en Lluís i en Jordi. Jo vaig començar ballant sardanes amb sardanes d'en Jordi Molina, tocant la tenora amb sardanes i solos de sardanes d'en Lluís Alcalà. Així que ha estat un plaer, jo ja em sentia guanyadora de compartir aquesta final amb amic i amb tots les restes de categories, així que també per tots vosaltres, moltes i moltes gràcies.
0: Pel que fa a la categoria musical jove, el premi va ser per País d'Atzur i Or, de Martí Delgado, confirmant l'empenta d'una nova generació de compositors que continua renovant el repertori sardanista.
2: Espero que l'objectiu màxim d'això sigui que aprenguem una mica tots de tots. Com en aquest curt que sentíem, crec que deies tu que la música al final no és de ningú. La música que fem és gràcies a l'entorn en el que estem. No? Llavors, al final, és molt maco quan podem venir aquí i compartir la música. Per tant, també enhorabona a tots els finalistes i participants.
0: I el guardó de la categoria musical va recaure finalment en Joan Droguet per la sardana Quan no es troben les paraules.
3: Bé, doncs avui no em toca més remei que sí que trobar les paraules i són, òbviament, d'agraïment primer de tot al jurat, als membres del jurat, per les seves consideracions. També voldria agrair i felicitar a la Som Sardana per aquesta nova edició dels Premis Preludi, l'organització, el format, la imatge, tot està cuidat fins a l'últim detall. I bé, al final un premi musical no és com els concursos, carreres o de curses, on qualsevol de nosaltres pot determinar qui és el primer a arribar i, per tant, donar-li el premi guanyador. La música és molt més complexa. Crec que qualsevol dels nominats, qualsevol dels participants que van estar escollits pel tribunal podria ser mereixedor d'aquest premi. M'ha tocat a mi, estic molt honorat i molt agraït.
0: Amb aquesta sardana ens quedarem. Quan no es troben les paraules de Joan Droguet, és la principal del Llobregat, tal i com es va poder sentir en aquesta final dels Premis Preludi.

0: Del contrabaixista de la cobla Sant Jordi, Joan Droguet, hem sentit quan no es troben les paraules, sardana guanyadora dels Premis Preludi en la categoria de Premi Musical.
1: Dissabtes a les 6, el Mans et desperta. 22a temporada.

0: Sense deixar l'àmbit de la Copa, seguim amb més coses al mans. Recordar-vos que ha començat la celebració de l'Aplec de Calella des de dimecres passat i fins demà mateix al Maresme. En aquest cas, per avui dissabte, hi ha concert amb la Copa Sant Jordi a partir de 6:45 del vespre al passeig Manel Puigverd. El vespre doble audició de sardanes a partir de 10:00 amb el principal de Llobregat i la principal de la Bisbal. I demà diumenge, doncs, ja al Pati de l'Os, des de 10:00 del matí durant tota la jornada. Tant matí com tarda, la Marinada, la principal del Llobregat, els Montgrins i la Bisbal aniran desfilant interpretant les 41 sardanes previstes per aquesta jornada. Una aposta, en aquest cas, que arriba ja gairebé als 100 anys, amb 98 edicions de l'Aplec de Calella, l'Aplec Pairal de Catalunya, i que fa gala també d'unes quantes de les millors cobles d'aquest país. Caral Pedemonte és la presidenta de l'Agrupació Sardanista de Calella.
1: Això és molt important, perquè al final, si tu vols exportar a fora del món de la sardana el teu aplec, has de posar coses de qualitat, no? I de sardanes n'hi ha de molts tipus, igual que molts tipus de música, i s'ha de saber destriar el gra de la palla. I evidentment que hi ha coses molt balladores que tenen qualitat i s'ha d'apostar per aquestes, igual que la música hi fa molt, no? Evidentment, qualsevol altre tipus de concert o d'acte on la gent balla, no hi haurà el mateix públic si poses un tipus de grups de música com uns altres, doncs en el món de la cobla passa el mateix.
0: Avui i demà, per tant, traca final de la Plec Pairal de Catalunya. Aquests qui sentiu són La Coixinera, de Mataró, una formació que aquest dijous ha estrenat el disc Quanta Ballera, on hi trobem peces com aquest ball de pedretes. La Coixinera la podreu sentir avui en directe a Ivars d'Urgell.

0: de Valls, segurament no el de Badretes, però tants altres, ja us volem parlar. Avui dissabte a Lleida, el Segrià acull la cloenda de la Roda dels Bars Catalònia, una gran trobada de dansa tradicional que reuneix més d'un centenar d'infants i joves dansaires d'arreu del país. L'acte central es farà a la plaça de Sant Joan, on diversos esbars oferiran una ballada conjunta amb copla en directe, amb una jornada pensada per compartir danses, convivència i cultura popular. La trobada l'organitza l'esbar d'arrel de Lleida amb el suport de l'Ajuntament i forma part d'aquesta Roda dels Bars Catalònia, una iniciativa que promou les trobades entre grups infantils i juvenils de dansa tradicional durant tot l'any. Carles Solaní, que és el responsable de la Roda Catalònia.
1: Bé, la Roda dels Bars Catalònia és un projecte que va néixer sense ser projecte. Quatre esbars de Barcelona vam veure que els nostres nanos feien molt poques ballades, dues a l'any, tres, quatre a l'any, i vam decidir organitzar-nos entre els quatre i fer una ballada, diguem, doncs a cada entitat. A partir d'aquí se'n van entrar altres molts esbars, la majoria de fora de Barcelona, i es va anar afegir gent fins que ara som una pila d'esbars que ho fem. Durant l'any els ensenyem a cada esbar una colla de balls, perquè tots els fem igual. Els coordinem, els ensenyem, si no tenen instrument de so la fem instrumental, i tots ballem el mateix. És a dir, a la cloenda tots els esbars ballen el mateix, cada grup amb el ball que li pertany, però tots, i a més ho fem amb música en viu.
0: A la cloenda, i posarà la música a la Copa Sabadell per fer ballar aquests més de 100, gairebé 200 nois i noies de diversos esbars d'arreu de Catalunya que seran avui a Lleida.

0: I encara demà diumenge, en aquest cas a la Llavor del Prat de Llobregat, aquest centre autogestionat del Baix Llobregat, que acull una nova edició de l'Aplec d'Associacions Fem-ho de Traca, la trobada anual dedicada al ball participatiu d'arrel tradicional. La jornada reuneix entitats, músics, dansaires i persones vinculades al ball folk d'arreu del país amb l'objectiu de compartir experiències, debatre i sobretot ballar plegats. Ho explica la Clara Ribatallada, presidenta de Fem-ho de Traca.
1: Ens volem aplegar doncs, totes les entitats que formem part d'aquesta federació i també altres persones vinculades d'alguna manera al ball participatiu d'arrel tradicional, és a dir, balladors, balladores, músics i sonadors, persones que els agradi el ball folk o que vulguin descobrir què és, simplement. I és la trobada anual que volem fer més gran perquè ens anem trobant periòdicament al llarg de l'any, assemblees, grups de treball, però sí que un cop l'any ens agrada doncs, aplegar-nos tanta colla com puguem per treballar i debatre al voltant de què és això del ball participatiu d'arrel tradicional i també per ballar plegades, que és el que ens agrada més fer.
0: El programa començarà demà al matí amb tallers i tastets de dansa participativa a càrrec de diferents mestres, amb propostes que aniran des de danses occitanes fins a les contradanses angleses, les seguidilles de Lucena, o bé les bolangeres. Després hi haurà un dinar compartit i a la tarda un debat obert sobre l'estat actual del ball participatiu d'arrel tradicional, les necessitats d'aquest sector i la gestió de les ballades populars.
1: Fem un debat que es vol ser un espai de participació on puguem recollir tant les inquietuds i les necessitats de les entitats i de les persones vinculades al ball participatiu, com també debatre sobre l'estat d'aquesta activitat a casa nostra, això amb també amb idees de propostes de millora i de veure com podem gestionar millor les places quan es fan ballades participatives, etc.
0: Demà diumenge aquest aplec d'associacions que formen part de la Federació de Músics i Dansaires de Música Tradicional acabarà amb un sarau obert, una fórmula vinculada a la cultura folk i tradicional, on músics, cantadors i balladors compartiran música i dansa de manera espontània. Fem-ho de Traca es va constituir formalment com a federació ara fa 3 anys, però fa més d'una dècada que treballa per crear xarxa entre entitats i reforçar el sector del ball participatiu al país.
1: On sí que penso que s'ha fet un pas endavant és, per exemple, que puguem ser un òrgan d'interlocució amb l'administració pública o amb altres estaments, no?, per una mica representar el sector, que aquesta era una cosa que sí que abans de que ens formalitzessin com a federació, doncs potser no podíem exercir, i llavors s'ha treballat també bastant també en aquesta línia.
0: Demà diumenge, per tant, al Prat de Llobregat, aplec d'associacions, Fem-ho de Traca.
2: Catalunya Ràdio.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, i ara us parlem sobretot d'aquest cap de setmana que ve marcat per Corpus.

0: Aquest cap de setmana, coincidint amb la celebració d'aquesta festa, són desenes de pobles i ciutats arreu del país que tornen a omplir carrers i places de catifes florals, una de les expressions més vives i participatives de la cultura popular i que, a més, aquest any està pendent de la proclamació com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Avui dissabte, demà diumenge, sobretot, municipis com Sitges, el Garraf, la Garriga, el Vallès Oriental, Lleida, el Segrià, Reus, el Baix Camp, Caldes de Montbui, el Vallès Oriental, Santa Coloma de Gravenet, el Barcelonès o Barcelona i tantes d'altres es tenyeran de colors, flors i art efímer, gràcies a centenars de voluntaris i catifaires. Un any especialment important per al moviment catifaire, tal com explica la presidenta de la Federació Catalana que les agrupa, Vicenta Pallarès.
1: Nosaltres pretenem que arreu de Catalunya es conegui qui som, què fem i per què. Esperem que el desembre ens donaran el reconeixement de la UNESCO. I, evidentment, la festa central de tot aquest projecte passa pel dia de Corpus de cadascú, de cada el seu poble, que tots estem fent autèntiques meravelles.
0: A Sitges, al Garraf, més de 1.200 persones confeccionen una trentena de catifes amb prop de 370.000 clavells. A la Garriga, al Vallès Oriental, se celebraran 210 anys de la tradició catifaire amb 32 catifes i més de 250.000 clavells. A Reus, el Corpus commemora enguany els 700 anys de la primera referència documental de la festa. O Barcelona, que també viu intensament la celebració amb gairebé una trentena de catifes repartides pels diferents districtes, així com l'ou com balla i la tradicional processó festiva. Segons Pallarès, el moviment catifaire català mobilitza cada any centenars de milers de persones d'arreu del territori.
1: Nosaltres sí que tenim clar que hem creat un moviment social, cultural i artístic a l'entorn de la catifa de Corpus. Nosaltres ho tenim clar, perquè nosaltres hem treballat 20 anys, 21 anys, portant treballant això. I no tenim manera de que es constitueixin entitats que facin de pal de paller. I per això és necessari tenir el reconeixement de l'UNESCO. Per què? Perquè serà una manera de que l'art efímer que nosaltres fem a Catalunya perduri.
0: A Lleida, les festes tradicionals de Corpus mobilitzen més de 150 voluntaris i nombroses entitats culturals i juvenils. A Santa Coloma Gravenet, els gegants i els traconaires tornaran a trepitjar les catifes florals aquest diumenge al vespre. I així, tants i tants exemples arreu del país. La Federació Catalana de Catifaires també està dedicant aquest any moltes de les seves creacions a Antoni Gaudí i Pau Casals, coincidint amb els homenatges als dos creadors catalans, i més amb la catifa especial que faran aquesta setmana a motiu de la visita del Papa.
1: Tenim Gaudí, aquest any treballarem Gaudí, i a partir de la tardor també treballarem Pau Casals. Són els dos personatges il·lustres els que nosaltres volem portar al món, perquè també el coneixen i perquè també és una manera de rendir-los l'homenatge, no?

0: I han marcat en aquesta festa, aquest cap de setmana, doncs, una altra de les grans tradicions que torna a aparèixer arreu del país és l'ou com balla, una celebració singular, delicada, que combina aigua, flors i patrimoni. Una tradició que consisteix a fer ballar un ou buit damunt d'un raig d'aigua, d'una font, generalment ornamentada amb flors i elements vegetals, en claustres, patis i jardins d'esglésies, així com edificis històrics. Documentada des del segle XVII, l'ou com balla és una de les expressions més característiques del Corpus a Catalunya i aquests dies es podrà veure en espais emblemàtics, per exemple a Barcelona, com el claustre de la Catedral, el monestir de Pedralbes, l'Ateneu Barcelonès o la Casa de l'Ardiaca, però també en moltes altres poblacions del país, el Palau Marissal a Sitges, a Tarragona en diferents claustres i espais patrimonials, i ciutats com Girona, Lleida o Vic, que també s'hi mantenen diverses fonts guarnides. Tot plegat una tradició efímera, contemplativa, que acompanya les catifes florals i converteixen el Corpus en una celebració on el patrimoni, el simbolisme i la cultura popular van agafades de la mà. On ja van fer les estores la setmana passada, ara celebren les enramades, és a Arbúcies, a la Selva, una celebració que combina carrers engalanats, passades nocturnes, atxes, danses, sardanes, concerts i sopars populars. Un origen documentat a les enramades que ja es remunta a l'any 1589. Una festa que ha anat evolucionant sense perdre els seus elements més característics, com la passada, la dansa amb la melodia de la góndola, o els tradicionals xotis i valsos que sonen després de cada recorregut. Aquest 2026, a més, les enramades estrenen una important reorganització de calendari després d'un procés participatiu, un referèndum, vaja, entre el veïnat. Les enramades es concentren des del passat dijous fins dilluns amb l'objectiu d'afavorir la participació i adaptar la festa als ritmes actuals, així aconseguint molta més gent en cada festa. Pere Garriga és l'alcalde d'Arbúcies.
1: I rectificar és de savis. Si això no funciona i va malament, escolta, si ho fem 2 o 3 anys i no va bé, escolta, serem molt tontos si ho mantenim. Aleshores, fem aquesta proposta perquè la gent prengui una decisió. Què vol, l'opció A o l'opció B, com fins ara, o intentant compactar aquests dies d'enramades aprofitant el diumenge que és festiu. I dues, sabent que això és una cosa que pot ser reversible si les coses no rullen i no funcionen, perquè al final, si el que fem és aconseguir que la gent marxi d'Arbúcies, també l'efecte contrari, d'acord? Per això la consulta popular vinculant, perquè és el poble qui té la paraula, el poble ha de decidir, la gent ha de decidir. I per això posem majors de 16 anys, perquè el jovent balla la dansa, el jovent participa en els actes, el jovent surt a la nit a les passades, etc.
0: Durant aquests 5 dies, la vila acull concerts, espectacles infantils, havaneres, sardanes, balls, activitats juvenils i les tradicionals danses dels barris. Enramades que es tancaran dilluns amb una jornada conjunta dedicada als barris del Sorrall i a la carretera, amb el tradicional fi de festa a la plaça de la Vila. I a Sallent, al Bages, també celebren aquests dies les enramades. Durant tot el cap de setmana hi ha concerts, cercaviles, sardanes, havaneres, espectacles infantils i activitats esportives, però un dels moments centrals arriba demà diumenge amb el seguici festiu d'enramades, amb geganters, bastoners, l'esbart, grallers i la copla rosaleda, a més de la tradicional trepitjada de catifes d'herbes aromàtiques. Les enramades de Sallent transformen una 20ena de carrers i espais del poble amb guarniments elaborats pels veïns i veïnes, mantenint viva una celebració molt arrelada que combina creativitat, treball comunitari i identitat popular. I dijous, tot i la pluja, no va faltar a la plaça del Tabal de la Patum de Berga.

0: gent superagradable. Tenim moltes ganes de veure pues, que és això com comença. M'he intentat informar el mínim possible perquè m'agafi de nou tot i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit amb 29 anys.
1: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. O sigui, vinga patum des de ben petit. És un sentiment. Per mi és un sentiment, forma part de la meva vida ja. Si un any no vaig cap a Patum em falta alguna cosa, sempre ha sigut així.
2: Sempre que puc venir, sodio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
0: És el primer cop, molt bon ambient, la gent superagradable.
3: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
1: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, doncs acabaran una mica xops. Però, bueno, si no salten d'hora, doncs ho aplaçaran segur, però no crec que se canceli.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure al món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
5: Aquestes són algunes de les declaracions que va recollir a la plaça la nostra companya d'informatius Natia Dell a la primera Patum completa d'aquest corpus i creiem que ja diuen molt més del que puguem explicar nosaltres. Així doncs, que Berga, el Berguedà, aquest cap de setmana són les darreres grans jornades de Patum amb els actes centrals d'una de les festes més emblemàtiques del país i, recordem-ho, patrimoni de la humanitat. Avui dissabte, passada matinal a les 11, passada de Tabals i Masses, Guites i Gegants Vells a la tarda pels carrers de la població. La jornada també inclou sardanes amb la Cobla Berga Jove, concerts a residències i lliurament de títols de patumaires d'honor. I demà diumenge, últim dia de festa amb coets i passada matinal, missa major amb la interpretació de la missa patumaire, la Patum de lluïment al migdia, més sardanes i una nova Patum completa a la nit, quan acabi una de les ballades de sardanes més sorprenents amb la Berga Jove a la plaça Viladomat, que tancarà les celebracions d'enguany.
6: Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.

d'aquesta manera tanquem el Mans i hem estat amb en Diego Monroy, el muntatge musical la Mònica Muñoz, a la producció i Quim Rullan, qui us parla. Marxarem encara més petomaires. Si voleu veure com acaba tot plegat, com us explicava fa un moment, el vostre lloc és a les 5 del matí, a la ballada de sardanes que us dèiem, després de la completa de demà diumenge, quan soni aquest Corpus a Berga, de Marià Miró. Ara és amb la Salvatana. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
0: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
1: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
0: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
1: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
0: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
1: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Tota comunitat necessita un cor.
3: Un cor? Per què?
2: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
3: I reforçar la identitat?
2: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
3: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
5: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
6: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, el protagonista va ser una setmana més, de fet també ho serà avui, Jonathan Andic, i concretament la trucada que la seva defensa utilitza per justificar que no va tenir res a veure amb la mort del seu pare. Una trucada que va fer plorant el 112 pocs minuts després de l'accident.
7: Les periodistes, en aquesta història, no hem pogut llegir la causa. Cap de les dues parts ens les deixa llegir. I clar, tenim extractes, o sigui,
5: per què?
7: No puc parlar en nom de totes, però si alguna hagués llegit tota la causa, ho veuríem el resultat en els mitjans. Bueno, perquè cap de les dues parts els interessa. I cadascú està explicant
5: les parts que els interessen.
7: Bueno, a la seva manera. La causa ja no és secreta. En el moment que Jonathan Andic va ser detingut, la magistrada va aixecar el secret de les actuacions.
6: I també vam entrevistar el divulgador científic Pere Estupinyà, que acaba de publicar el llibre Què quieres ser de mayor? Una excusa per parlar sobre la quarta edat i també de l'augment de l'esperança de vida que s'espera les pròximes dècades.
8: En realitat, la nova etapa no és la quarta. Per la quarta ja la teníem. La nova és la tercera.
5: Tu quants anys diries que viuràs, Pere?
8: Jo, per la meva genètica, que és convencional, però pels meus hàbits de vida, que estan bé, i pels progressos de la medicina, doncs a la millor puc arribar als 93 o als 94. Per dir alguna cosa, si tu penses, jo penso que possiblement viure estar als 94 o 95 i possiblement en qualitat com a mínim estar als 87, 89 o més, dius, ei, me queda molt de temps per davant. I no sóc només jo, perquè jo t'he dit, jo tinc una genètica convencional, però si algú, perquè m'he dit algunes coses i, bueno, hay genes buenos y genes normales o malos, saps? Però algú que tingui una bona genètica i us cuida i tal, pensa que al 2074 se calcula que hi haurà 200.000 centenaris a Espanya. Ara n'hi ha 16.000. És a dir, hi haurà, és el sector demogràfic que més creixerà en les pròximes dècades. O sigui, tenim una expectativa de vida molt més gran.
6: I a la jugular, amb el Joan Callarissa, vam recordar un d'aquells videoclips, una mica pujat de to, que ens van marcar molts l'adolescència. El Gipsy de la Shakira, acompanyada d'un famosíssim tenista.
5: El protagonista d'aquest videoclip, a banda de Shakira, és Rafa Nadal, amb un episodi molt tòrrid.
9: Exacte.
5: Entre ells dos.
9: Exacte. Molt tòrrid. És que realment jo vaig haver de recuperar el document... Ai, el documental, el
5: videoclip. Vas tornar a mirar el videoclip, eh?
9: Home, no em vaig perdre l'ocasió de tornar a mirar aquest videoclip perquè la cançó, me recordo, quan va sortir m'agradava. I, clar, vaig descobrir que això és soft porn. És a dir, o sigui, és absolutament soft porn. Se passen tot el videoclip fent petting. O sigui, en quin moment mos va aparèixer que això era light. O sigui, no té res de Light.
5: Estava en Piqué, aquí, a Shakira?
9: Clar, és que això és aquí un gran tema. En principi, el videoclip del Waka Waka se grava una mica després.
5: O sigui, és més o menys l'inici de la relació amb Piqué, o potser una mica abans?
9: Una mica abans, és una mica abans.
6: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
10: Bon dia.
6: Als cinemes arriba una nova versió de He-Man i los Masters de l'Universo.
11: When you hold the magic sword, what do you say?
12: By the power of Grayskull.
11: Go on.
12: I have the
11: power! Now you're ready.
6: Nicolas Galitzin encarna la nova versió del príncep Adam, cridat a l'aventura per la mítica espasa del poder que ha estat 15 anys perduda, tot plegat per salvar el regne d'Eternia de les mans del malvat Skeletor. I encara als cinemes, Backrooms. La pel·lícula de terror protagonitzada per Renate Reinsbeth, Chiwetel Ejiofor i Marc Duplas ens presenta el propietari d'una botiga de mobles que descobreix una dimensió amagada d'espais liminals infinits al soterrani de la seva tenda. I el TNC a la sala Tallers, Inventari de fugues. L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 del vespre.
13: Bon dia, Sònia Dolofeu.
14: Molt bon dia, Marina.
13: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca de la Selva. La primera, la festa de les enramades d'Arbúcies.
14: És una celebració tradicional d'arrels medievals i una de les festes més importants de l'any per als veïns i veïnes d'Arbúcies. Se celebra sempre per Corpus i se'n diferencien dues parts, les catifes de flors i la festa dels barris. La paraula enramada prové de l'ornamentació amb branques i rames que es posava davant de les cases creuant d'un costat a l'altre del carrer. Avui dia, els veïns continuen engalanant els carrers amb catifes de flors, però també hi han incorporat altres materials com el paper o el plàstic, i competeixen entre ells per guanyar el premi al més original, al millor disseny i a la millor catifa. I a la nit, cada barri pren el protagonisme amb cercaviles, balls i música, com si fos la festa major. Avui ho faran acompanyats de la Copla Montgrins i la Copla Jove de la Selva, que tocaran sardanes, un xotis i un vals.
13: I podem dinar o sopar al restaurant Saps Què de Sant Hilari Sacalm.
14: Situat al carrer Doctor Morales, número 23, a tocar de la plaça de Cal Ros i de l'església de la Mare de Déu dels Dolors, un restaurant modern, acollidor i sense grans pretensions, on fan cuina mediterrània amb plats actuals i suggeriments de temporada i de la casa. Va obrir portes fa 4 anys i la líder del projecte és l'Eva Cornellà, filla i veïna de la població de Sant Hilari. I podem tastar la piruleta de gamba, el tartar de salmó amb crema de mango, el pop a la brasa amb cremós de patata, els ous trencats amb gules i gambes, els porros confitats, els peus de porc desusats amb bolets i salsa de tòfona blanca o el canaló de rostit de pollastre, de postres, colant d'avellana, torrija de crema de limoncello o pastís de formatge. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert només els caps de setmana, de divendres a diumenge, de la 1 del migdia a les 4 de la tarda i de les 8 del vespre a les 11 de la nit.
13: Música. Perquè si som per Sant Hilari podem anar al concert de Tomeu Penya.
14: A partir de les 8 del vespre als jardins de Can Rovira, enguany en Tomeu celebra 45 anys com a cantautor sobre els escenaris i ho vol festejar com toca, amb una gira fent concerts que es converteixen en una gran festa on repassa la seva trajectòria musical i els seus èxits que han marcat tant la seva vida com la dels seus fans, però també amb alguna de nova. No perd l'humor ni les ganes de continuar brindant noves cançons per sorprendre el públic. Fa 2 anys que el de Vilafranca va publicar el seu últim disc dels 30 que té, titulat Sa vida són dos dies, que recull un ampli ventall d'estils musicals, temes que parlen del camp mallorquí, els pagesos, la terra, els pobles i els costums de la gent de l'illa. Un concert molt especial avui a Sant Hilari, compartint escenari amb Guillemino, al Perifèria Cultural. Si hi voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar entre 13 i 21 euros a la web del festival.
13: Arribarem a les 7 amb la cançó Fora Vilera de l'últim disc de Tomeu Penya, que avui actua al Perifèria Cultural durant la Sant Hilari Sacalm. Nosaltres ara tornem al suplement. Sí.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb l'indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que és refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacional catolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, avui aterra a Madrid, on a Barcelona hem hagut de suplicar, esperem, que faci servir més el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i també en l'acte de Montserrat. De debò, algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família l'any 1882, des que es va començar a construir, però hi ha una cosa que és inamovible, i és que, malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa, o als seus intermediaris, que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement i tenim esperit sant.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
1: El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a Espanya, que comença avui a Madrid.
2: Sí, dimarts arribarà a Catalunya i no se sap encara en quin moment del viatge, si serà a Madrid o a Barcelona, es reunirà amb aquestes víctimes.
1: Avui reunió de sindicats de docents per concretar la vaga que faran dimarts, coincidint precisament amb l'arribada del Papa a Catalunya.
2: La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical. Ahir la vaga de mestres i professors va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, una xifra que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 80%.
1: Un espectacular incendi que va començar ahir la tarda ha calcinat l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part del Vallès Occidental.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
2: L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta arreu de Catalunya.
1: Resposta pública del Barça a través del president Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot.
1: El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic el nom de Jürgen Klopp i el seu entorn el desmenteix pràcticament a l'acte.
3: Riquelme avança que si guanya les eleccions de demà, el seu director esportiu Raúl González contactarà amb Klopp perquè sigui el pròxim entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany de seguida van assegurar que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar.
1: La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia i avui és el torn del Barça.
3: Victòria del Joventut, 82-63, de Maura de guanyar el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia per jugar a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el Barça de guanyar a la pista de Luca Múrcia per accedir a les semis.
1: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
1: Què ens espera aquest cap de setmana, Jofre?
4: Doncs temps de juny, és a dir, que tornem a la normalitat, fins i tot amb unes temperatures una mica per sota, tot i que s'aniran recuperant, aniran pujant. Els costarà potser una mica més avui que no pas demà. Demà s'ho tarà més, amb un ambient més calorós. De fet, començarem la setmana que ve amb una calor que tornarà a intensificar-se, però que durarà poc perquè de cara a dimarts tornaria a afluixar. Amb una mica de munt i avall els termòmetres, amb una jornada avui dissabte que comença amb núvols, hi ha hagut algunes petites pluges, un litre i mig, al Constantí, a la zona del Tarragonès, Baix Camp, sobretot núvols aquest matí a la façana litoral, prelitoral, també algunes boires a la Catalunya central, tot això ha d'anar esqueixant-se a mig matí, migdia, i per tant el sol a partir de llavors podria imposar-se bastant, amb grans clarianes, però sempre amb la presència d'alguns núvols que puguin fer una mica de guitza i que el sol doncs, no acabi de lluir o de dominar completament. I a la tarda, a més, esperem nuvolades amb alguns petits ruixats, no pas com fa un parell de dies, però sí que a la tarda entre la zona de l'Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, punts de l'extrem sud del Ripollès, Lluçanès, també a prop de la zona del Montseny. Aquestes àrees, doncs, a partir de primera de la tarda, però sobretot més aviat segona meitat de la tarda, hi ha posat algun petit xàfec o algun petit patac d'aigua.
0: Avui, el suplement...
1: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Oriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 vindrà la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també ens visita Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem a l'economista acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveras. En un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Greia va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va aquesta aventura americana. A més, avui, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
7: Can Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
1: El Papa Lleó XIV comença avui el seu viatge apostòlic a Espanya. Recordeu, dimarts arriba a Catalunya i en aquest viatge per l'Estat el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
2: El Vaticà va confirmar aquesta informació ahir al vespre. Segons indica el comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església Espanyola i se'n facilitarà més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa, diu. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. El Papa ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir casos nous. Avui, aquí, el suplement, a partir de les 8 del matí, saludarem Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, per parlar-ne.
1: Avui a 11:15, el Papa Lleó XIV aterra a Barajas, a Madrid. El pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de la capital espanyola, Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'Estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar 1 milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
1: A Barcelona, la figura del papa arriba també a les botigues de souvenirs de prop de la Sagrada Família. Des de fa dies s'hi troben samarretes, tasses, gorres, articles de tota mena amb la imatge de Lleó XIV i en paral·lel al Corte Inglés també ven el marxandatge oficial de la visita.
2: Sí, la majoria d'establiments ofereixen marxandatge no oficial amb records commemoratius de tot tipus, des de bosses a clauers o sotagots. Els articles oficials es poden trobar només al Corte Inglés i la majoria dels clients que els compren són turistes, com l'Olivia de Miami.
10: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
2: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
1: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical es reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del papa a Barcelona, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC, Maria Costa.
11: Prop de 15.000 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
12: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
11: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
1: Els bombers han treballat tot tota la nit amb una desena de dotacions per extingir de tot l'incendi, del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits.
2: L'incendi es va declarar a 3:15 i els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Honda no està afectada, diuen, i ara s'investiguen les causes del foc.
1: La Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.
2: El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets, perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, al camí de les coves de Salnitre a Collbató.
1: El president espanyol Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, Sánchez assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedraz descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
14: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
13: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
15: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
13: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
1: Aquestes últimes hores, per cert, la Moncloa ha desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat amb Leire Díez, això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi trobés una anotació que posava reunió amb les inicials PS. Encara la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez prema el botó de l'avançament electoral. El partit aprova aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals que, si no s'avancen, tocarien l'estiu de l'any que ve. Marta Corbalán.
16: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
17: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
16: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
17: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
16: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
1: La plataforma Per una feina i una casa digna s'organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge, Sara Riera.
2: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base amb comitès territorials i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
18: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar a l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
2: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
1: Avui els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
2: La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Locón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
19: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen

0: n'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
1: No serà que això del tema dels ports senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals?
2: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
3: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està al 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
2: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
4: A la crònica internacional, Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
5: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
6: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
5: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
7: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
5: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
4: Diumenge, tot això, hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Els aliats li volen fer costat després que Putin s'hagi negat a mantenir converses directes amb ell. Des de Brussel·les, Bruno Fortemires.
8: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus. Ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
9: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
8: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
10: Je pense que c'est une bonne initiative.
11: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
10: Qui peuvent batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
8: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
4: A Cuba, reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro i a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95 aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans.
12: Castro va aparèixer acompanyat del president cubà Miguel Díaz-Canel i representants del govern i del partit. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió.
4: I una fuga d'oxigen obliga els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a refugiar-se a les seves respectives naus i preparar-se per una possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores ja els han dit que podien tornar al seu lloc habitual.
12: L'agència espacial russa Roscosmos ha informat que s'han detectat dues fugues, una de les quals ja ha estat reparada. També ha assegurat que no hi ha cap risc per a la tripulació i els sistemes de l'estació espacial. Les fugues fa mesos que hi són i fins ara Roscosmos s'encarregava de mitigar-ne parcialment els efectes. Tot i que aquest tipus d'episodis no són habituals, la NASA ha advertit que l'aparició d'esquerdes al mòdul rus que es va posar en òrbita l'any 2000 preocupa les dues agències. Recordem que actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional hi ha 4 astronautes nord-americans i 2 de russos.
4: Són els The Cure, un dels reclams d'aquesta Primavera Sound, segona nit de primavera amb els The Cure que han causat sensació en un dels festivals més nostrats de casa nostra, des del Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
13: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un salt nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers

0: passos de l'Own, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday I'm in Love o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
1: L'informatiu del suplement.
2: El meu amor dins el puny floreix el maig fins a juny.
3: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
5: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
6: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
5: El divan, el valor de la conversa.
6: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
5: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
1: L'informatiu del suplement.
7: Primera resposta oficial del Barça a aquells tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada amb ofensa del club blaugrana. Es lamenta el president interí Rafael Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar en el Barça com en l'Atlètic de Madrid, com Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
8: Bon dia. Rafael Juste va enviar un missatge clar al club matalasser. Va ser en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
9: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
8: I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, l'ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, mentre que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise. Victòria de la penya contra la Baskonia, 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd-i-negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
10: El primer partit, el que ens va fallar, va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona, avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I bueno, ara intentarem, pues, aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa i som són 40 minuts.
8: Un Riqui que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya.
10: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
8: Demà Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre a les 9 el Barça està obligat a guanyar la pista de Luca Múrcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui Madrid-Tenerife, l'equip madridista, també ha de guanyar per accedir a les semifinals. També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York. I el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
11: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
7: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, capítol dedicat a Mishima, Blai, Mercè, Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Serem molt poc objectius avui, eh?
1: Sí, eh?
0: Perquè
1: sí,
0: el home. David, des de fa una pila d'anys que col·labora amb nosaltres i posar un tros de fang, doncs ja, mira, pell de gallina amb aquesta cançó, eh?
2: Sí. Tot va venir perquè l'altre dia ens vam creuar amb el David, no?, amb un programa, i vam dir-li, escolta'm...
1: És que no, clar.
2: Com pot ser?
1: Encara no havíem fet cap ídols de Mishima.
2: Sí. Ella ens va proposar que el féssim li dediquéssim a Miley Cyrus, no li hem fet cas, i hem dit, no, el dedicarem a Mishima.
0: Una banda que va començar a cantar en anglès. I spend my whole

0: Com sona, eh? Això com sona de Llunyà i de Marcià i de diferent, eh?
1: Finals dels 90, eh?
0: Sí, sí.
1: Diria que és...
0: Si no, Mishima va començar el 2000.
1: Això, 2000, sí.
0: És molt fàcil perquè cada...
1: És veritat,
0: només has de saber quin any és per saber quants anys fa que Mishima està en actiu. O sigui, fa 26 anys.
1: Doncs això és veritat. L'any 2000, Lipstick Traces, primer grup, primer disc de Mishima, cantat en anglès. I en aquella època, clar, és de la mateixa generació d'altres grups com poden ser Love of Lesbian, Sidonie, etc. I tots van començar gravant discos en anglès.
0: I ara podríem dir que tots canten en català,
1: i tots canten en català.
0: El Santi Balmés està a punt de fer un disc en solitari en català.
1: Sí, i és curiós perquè va ser l'any 2005 que tots van publicar el seu primer disc en català o en castellà. Tots van fer, els tres grups van fer el canvi a una altra llengua.
2: Cercle i breu, segurament la cançó més bonica per dir t'estimo en català.

favor, tan breu. Com qui no espera resposta. Tan breu. Com qui sap el que diu.

0: ara us podeu posar els anells. Uf. I jo us declararé...
1: Quanta gent s'ha casat amb aquesta cançó, eh?
0: Sí, sí, sí. Moltíssima. Jo crec que aquesta i la d'Oques Grasses...
2: Quina d'Oques Grasses? La gent es casa amb Oques Grasses?
0: T'estimo molt. No, com, sí.
2: Ho dius en sèrio?
1: No, t'has sortit de dins, eh? Tu amb Oques Grasses no et casaries.
0: Però,
1: ni,
0: a veure,
1: ni que fos per casar-te amb Mick Jagger, eh?
2: En sèrio? Que la gent es casa
0: amb Oques Grasses? Tu a quina Catalunya vius?
2: No ho sé. A la...
1: Va, tira.
3: Tan cert. Com que tu i jo som altres.
1: Parlar de Mishima d'alguna manera també és parlar de Manel, perquè són amics, són coetanis, tot i que Mishima va venir una mica abans, no?
0: Sí.
1: I fins i tot s'han versionat els uns als altres.
0: Han compartit mànager, també, i jo crec que hi va haver un dia... el 2010 que va canviar tota la història d'alguna manera. L'Ordre i Aventura a la Sala Apolo el presenten als Mishima i apareix per sorpresa Manel en un moment en què Manel de transició entre primer disc i segon, feia poc que Manel havia acabat gira al Palau de la Música, va ser la reaparició de Manel abans del 10 milles per veure una bona armadura, i crec que la gent que hi era allà va al·lucinar. Jo recordo que jo no hi era i vaig veure el vídeo l'endemà i vaig tenir el que es diu ara FOMO, no? Com pot ser que... Per què no hi vaig anar allà a veure els Manel fent aquesta versió del Cercle Hebreu? I realment és... Tots dos són història del pop, i si vols hi pots posar aquí també Antònia Font, i tenim el triangle que va dibuixar el pop dels primers anys del segle... de la primera dècada del segle XXI.
2: Sí, i a més, Mishima, jo crec que quan van fer el canvi al català el 2005, ens van ensenyar amb molts dels que havíem crescut escoltant només música en anglès, que també podíem connectar amb música en català, i això va ser un pas molt valent, la veritat.
0: El truc a casa, recollir les fotos i pagar la multa, que em sembla el millor títol per parlar de la maduresa d'una persona, no? Ara ja truca a casa i seria enviar un WhatsApp a casa.
1: Envellit.
0: Sí, enviar un WhatsApp a casa.
2: Però, bueno, també lletres costumbristes que parlen de coses del dia a dia. Es pot fer música amb això.
1: Ha anat mutant la llengua, tot i que de seguida van adoptar el català i s'hi van quedar per sempre, però també la banda, no? Perquè va començar amb una banda que s'assembla poc a l'actual, ja, no només per la pèrdua recent del Marc Lloret, sinó també perquè... doncs hi ha hagut altres canvis, no? De la Fe i les Flores Azules, després...
0: L'Òscar de la Fe...
1: L'Òscar de la Fe tocava la bateria a l'inici de Mishima. Mm-hmm. Vull dir que tot ha anat canviant, i després podem recórrer alguns dels grans singles com L'Última Ressaca.
0: No penso tornar...

0: Aquesta és la vostra llista i no m'hi penso ficar. Jo he de confessar que si alguna banda he vist més vegades en directe, deu ser Mishima. Si no els he vist 40 vegades, no els he vist cap vegada. I em sé el set list de memòria. I últimament m'enfado amb el David, ho denuncio des d'aquí, perquè a vegades, o sigui, enllacen normalment dues cançons, que és el Quina ha begut amb l'última ressaca. Sí. I hi ha bolos en què salten aquestes dues cançons. I jo m'enfado molt amb ell quan ho fa. Perquè per mi, bueno, és un moment d'eclosió del concert. I el Quina ha begut, no sé si és que li he de preguntar si és que li està agafant mania o no.
1: El Quina ha begut, en el seu moment, a mi em va semblar que era la millor cançó pop, que era la cançó pop perfecta en català que s'havia fet, que no s'havia fet mai una cançó així. Després, amb els anys, he deixat d'escoltar-la. Però en aquell moment vaig al·lucinar. És que jo crec que el set, encara... el set tota la vida, que és el segon disc en català de Mishima, és el millor disc
0: per mi també ho és.
1: De Mishima.
0: Tu de què creus que parla del Quina ha begut? Perquè aquesta al final és la gràcia de la cançó, no? Que no saps ben bé si parla...
1: Mira, Quina ha begut. És que és fantàstic. El Quina ha begut és aplicable a tot, no?
2: Sí, sí, és una gran metàfora de tot.
1: A l'amor, a l'alcohol...
2: A l'alcohol, les addiccions...
0: Jo crec que parla de l'amor, en realitat.
2: A l'adrenalina, tot, el directe...
0: Bueno, la gràcia de la cançó és que tu pots aplicar on vulguis, no?
2: Sí, sí, és la gràcia del pop, també.
1: Sí, sí, no, clar, qui s'ha enamorat una vegada, no? Es passa la vida buscant tornar-se a enamorar. A mi em va fer molta gràcia quan va sortir l'última ressaca, perquè dic, mira, ja la resposta... És la resposta al Quina ha begut.
0: N'hi ha diverses, eh? És a dir, l'alcohol també forma part de les cançons.
1: N'escoltarem una altra després.
2: Sí. És que l'alcohol... Bueno, hi ha tota una història, també, de com es viu la nit, no? I això Mishima també ho tracten a les cançons.
1: Els bars que van sortint, també.
2: Sí, anomenen bars, no?
1: Sí, sí. Vull dir que... Aquest taqui, no?
2: El vinilo.
1: El vinil, sí, sí.
2: Vull dir que hi ha tota una crònica, també, nocturna, no? A través de les lletres de Mishima.
1: I és curiós perquè Mishima ja té la categoria de referent. Vull dir que no... Ja fa molts anys que actuen i que van amunt i avall. Hi ha grups que ara mateix estan a la primera divisió del pop en català que els han homenatjat, com per exemple el Ginestar.

0: sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, Estel i carícia.
1: Soc guspira, Estel i carícia. Això...
2: Clar, és una menció directa
1: a aquesta cançó de Bishima.
3: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
4: A mi del David m'agraden moltes coses, però també el registre vocal que té, que és capaç de posar greus i aguts.
2: Sí, té uns greus increïbles.
4: Mm. Però en canvi, quan parles amb ell, no te n'adones.
2: No, també cal dir que intenta fer molts falsets en alguns temes. Sí. Potser el falset és el que pitjor li surt.
4: Doncs,
2: perdó,
4: Doncs a mi m'agrada molt.
2: Ostres, a mi em costa una mica el falset.
4: Hi ha algun gall, però ja li compres. És a dir, i que tingui un registre vocal... Tan alt, no? Tan divers, doncs no sé, crec que li dona moltes possibilitats també a la banda.
1: Que aquesta cançó va ser un encàrrec del Canal 33 pel programa Ànima, que presentaven el Toni Puntí i la Viviana Bellver, i crec que ho van fer molt bé, i ja la van fer servir doncs, també per incloure la Horda i Aventura, crec que era, el disc de Guspira, Estel i Carícia, i s'ha convertit també en un himne, no?, aquesta cançó també, de Mishima.
2: Hi ha molts temes que tenen com una part que és com molt, allò que es diria, molt cantàbile, no? O sigui que el públic pot contribuir la cançó, no?, fins i tot alguns passatges del Mar Llorec, no?, al final s'han convertit en... La gent les canta, no?, en els concerts, i això també és un encert de Mishima, no?, de com connectes amb el públic, no? Jo

0: Aquesta cançó és la preqüela de l'última ressaca i de Quin ha begut. Aquí s'explica tot. És, us heu d'imaginar el David Carabent de petit, a casa seva, el seu pare, Armand Carabent, exdirectiu del Barça, l'home que va portar el Cruyff a Barcelona, la seva mare que ens acaba de deixar, des d'aquí un record per ella, fent unes festes que no s'acabaven mai, on hi podien desfilar el mateix Cruyff, el Neskens...
1: Uau, com devien ser, aquelles trobades,
0: i tanta gent, la crem de la crem de Barcelona de l'època. Sí, sí. I fins i tot que anaven allà i li deien, posa'm més gin, David. Clar, imagina't com ha de créixer el David, que al final doncs, ha fet aquestes cançons, ha obert una cocteleria a les Corts, no? I s'ha dedicat a la música. És una rockstar, no?

0: El títol correcte és Només amics. És una versió del Somber, no sé com pronunciar mai aquest nom, i és una de les darreres versions que han publicat Mishima, que cada any en fan una, i crec que és una... Bueno, no sé, pot ser una manera també de recuperar noves influències o buscar-ne, seguir fent girar la roda, no?, del que és la música, no?, de ficar-te en un estudi, de buscar influències noves, de retrobar-te també com a grup, no?, i entendre cap on vols anar, també després de 26 anys, clar.
1: Estan preparant disc, vull dir que serà una gran notícia també el dia que surti, i tant de bo sigui tan reeixit com els anteriors.
2: I tant.
1: Blai, Mercè, Olga Ábalos, avui aquest capítol dedicat a Mishima. Moltes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies.
1: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
3: Esclat. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
7: una cullerada de silenci,
6: dos reflexos de llum,
7: 5 quilos de cadira
6: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
8: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
9: Contes, novel·les, poemes, cançons...
8: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujadas, bon dia.
10: Bon dia.
1: El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església Espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat.
10: Un viatge que comença avui a Madrid i dimarts seguirà a Barcelona, però de la trobada amb víctimes no se'n sap res, ni quan, ni amb qui, ni a on. El Vaticà informarà, diu en un comunicat, a posteriori.
1: Els sindicats d'educació es reuniran avui per concretar les protestes de la vaga que faran dimarts.
10: Que coincidirà amb la visita del papa i amb les proves d'accés a la universitat. La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical després del no rotund a la consulta de l'USTEC sobre el preacord amb el govern.
1: Calcinada de dalt a baix l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
10: Després d'un incendi espectacular ja controlat en què els bombers han treballat tota la nit per extingir-lo.
1: La fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
10: L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions i com va ser exactament aquesta caiguda.
1: En parlarem avui a les 10 amb la Maica Navarro, com sempre a l'Hora Negra, la Maica Navarro avui al suplement en qualitat de mama de Roma. Fons de la Moncloa descarten cap trobada entre Pedro Sánchez i Leire Díez.
10: Després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'una llibreta personal de Díez en què apareix una anotació, reunió amb P.S. Sánchez ahir es va desmarcar de les maniobres de Díez.
1: Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
10: Creu que no serviria de res. Demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per fer costat a Zelensky.
1: Reapareix l'expresident cubà Raúl Castro en públic.
10: Va ser ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari i per primera vegada des de l'acusació dels Estats Units per haver abatut dues avionetes d'exiliats ara fa 30 anys.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
10: L'organitza la plataforma Per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer aquesta consulta arreu de Catalunya.
1: I avui en aquest informatiu sentirem també els de Cure, que han fet vibrar el públic al Primavera Sound.
10: Han estat un dels caps de cartell juntament amb Pink Panthers i avui, última jornada del festival.
1: Els esports play-offs, la penya força el tercer partit contra el Baskonia als quarts de final.

0: el títol de la Lliga CB.
1: I en futbol, el Sabadell es classifica per jugar a la final del play-off per l'ascens a segona després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0.
0: Ara entenc els crits ahir a quarts d'11 a casa. Aquells brams. A veure, els diaris. Marina Alaminos, portades, imatges dels docents i del Primavera Sound.
2: No era pels diners, és el titular de l'Ara que acompanya la imatge dels professors reunits a l'Arc de Triomf de Barcelona rere una pancarta on s'hi llegeix ja ha guanyat la dignitat educativa. A la part superior de la portada, el titular destacat de l'Ara, Sánchez es desvincula del cas Leire. Mai ho hauria tolerat. Tant a La Vanguardia com al periòdic, en canvi, les fotografies centrals són, ara ho dèiem, del Primavera Sound. A La Vanguardia, l'actuació de The Cure, que allunya la tempesta, i el periòdico fotografia del públic gaudint dels concerts, la festa que torna al Primavera. Pel que fa als titulars, en un sentit molt diferent, a La Vanguardia, el papa inicia la gira per Espanya enmig d'una forta crispació política, i el periòdico SEAT negocia amb el govern la seva entrada en defensa. I el punt avui, Primavera Palenciana, mobilització total de la societat civil progressista pel canvi.
0: Diari El País, la imatge és per la manifestació dels docents de Barcelona.
2: Els professors de Catalunya i València redoblen el pols destacat que acompanya la imatge de la manifestació i també el titular del dia, on apunten que Sánchez mira de desvincular-se de Leire Díez davant de la pressió política. També en aquest sentit, El Mundo titula avui. La lampista va apuntar a la seva agenda una reunió amb P.S. Ara ho dèiem. I sobre la visita del papa, a La Razón entrevistant el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobo Cano, que deixa aquest titular: l'èxit del viatge del papa es mesura per com toca el cor. I a l'ABC, al centre de la portada, un dibuix de Lleó 14 somrient, i els lectors del diari que li donen la benvinguda és al voltant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix tot de lectors que, en poques frases, expliquen què suposa per ells la visita del pontífex.
0: Marta Ferrer, anys per molts anys, avui bufarà 87 espelmes Jaume Aragall.
3: Es va introduir en el món de la música com a cantant de l'Escolania de Santa Maria del Mar de Barcelona i s'ha acabat convertint en un tenor de llegenda. Ha interpretat les obres més conegudes en grans teatres com el Liceu i l'Escala de Milà i ha rebut la Creu de Sant Jordi.
0: 56 espelmes, Xapi Ferrer.
4: I al final, jo crec que ens oblidem una miqueta de que hi ha molts equips que els agradaria estar aquí. Si el Barça està...
3: Va ser el lateral dret del Barça durant gairebé una dècada, va formar part del Dream Team i es va retirar al Chelsea. Com a entrenador ha dirigit el Córdoba i el Mallorca i des de fa uns anys el podeu sentir com a comentarista als mitjans de comunicació.
0: I 59 espelmes, Pol Giamatti.
5: You know, Mr. Coons, for most people, life is like a henhouse ladder, shitty and short.
3: Va començar la carrera com a actor secundari en diverses produccions fins que als 2000 li van arribar els papers protagonistes. Ha estat nominat dues vegades als Oscars i ha guanyat 3 Globus d'Or per la minissèrie John Adams i les pel·lícules Barney's Version i The Holdovers.
0: Vida social. Aquests són Goril·les, avui posaran el punt final a aquesta edició del Primavera Sound.
3: Després que ahir actuessin The Cure, Addison Rae i Skrillex, avui serà el torn també de DXX i My Bloody Valentine. Els concerts arrenquen avui al Parc del Fòrum a partir de 4:45 de la tarda.
6: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: Els Catarres animaran el públic del Festivalot de Girona.
3: Compartiran l'escenari de l'Auditori de Girona amb Miqui Núñez, Alfred Garcia i Núvols amb Nadons a partir de les 10 del matí en diferents sessions al llarg del dia. Encara es poden comprar entrades per 15 euros.
6: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
0: I els tiets celebraran la Patum de Berga.
3: Juntament amb Mamaduixa seran els encarregats de posar a banda sonora a les barraques a la plaça Cim d'Estela a partir de les 9 del vespre. L'entrada a tots els concerts és gratuïta.
0: El TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
3: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 24 euros.
0: I pels més futbolers, cap de setmana amb una cita al Panenka Fest.
3: L'esdeveniment dedicat a la cultura futbolística omple l'antiga fàbrica Estrella d'Am en una segona edició plena d'activitats, xerrades i sorpreses. Tot per convertir-se en un punt de trobada per gaudir de podcast, jocs, humor i totes les intrahistòries de l'esport. S'hi pot passejar a partir de 11:45 del migdia i l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar prèviament a través del web de la revista.
0: 4 minuts per les 8 del matí és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El testimoni.
7: Un noi va tenir una parella amb qui compartien un gat. Ella estava més entusiasmada que ell amb la idea. El gat se'n va donar i des del primer moment va tenir clar a qui entregaria tot el seu amor. El noi no tenia la condició de trencacors i la conseqüència lògica es va manifestar. Van partir peres. Per a ella, el gat ja no era el gat. S'havia convertit en un recordatori pervers del seu despit sentimental i li va encolomar la bestiola. El noi, amb el felí voltant per casa, va acumular més aventures. Per motius diferents, totes van fracassar. Darrere de cada llit que quedava meitat orfe, de cada raspall de dents oblidat al lavabo i de cada cançó que et feia rebobinar en el temps, només resistien el gat i la seva mirada insondable. L'última ruptura havia estat la més dolorosa. Aquesta vegada era a ell, a qui li havien fet miques al cor. El terra del pis havia quedat cobert de mocadors impregnats de substàncies poc edificants. El gat va maldar per fer-se un lloc enmig del desgavell. Va trobar l'auxili d'un tamboret erm i es va quedar contemplant aquell subjecte deprimit. Des del tamboret havia vist passar totes i cadascuna de les ex del seu amo. I el gat, pensant que ell en aquests anys tampoc havia aconseguit estimar-lo, va decidir que seria el següent a tocar el dos.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Música.

0: Blaine està, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb Belen Sebastian i aquest tema titulat It Only Takes One Lion. La banda de Glasgow ha fet aquesta cançó per acompanyar la selecció escocesa de futbol de cara al Mundial que comença aquest dijous. Feia 28 anys que Escòcia no es classificava per a un Mundial de futbol i enguany també se'n compleixen 30 del primer disc de Belen Sebastian, que, per cert, actuaran a Barcelona aquest proper mes de juliol.
0: De Shakira a Belen Sebastian. Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui una mica de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb la indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia, i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que es refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per aquest dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacionalcatolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, on hem hagut de suplicar, esperem, que faci més servir el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte a Montserrat. De debò algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família, des que es va començar a construir l'any 1882, però hi ha una cosa que és inamovible. Malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement, i avui tenim més que mai Esperit Sant.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A aquesta hora, s'enlaira direcció Madrid. Des de l'aeroport de Fiumicino a Roma, l'avió que porta el Papa cap a l'estat espanyol. Primera aturada a Madrid, segona aturada dimarts a Barcelona i després les Illes Canàries. Jofre Genué, què tal? Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana a Catalunya?
2: Pensava que m'has de preguntar per quin temps es trobarà en el vol el Papa.
1: Home, el vol suposo que plàcid.
2: Sí. Bueno, potser una miqueta de turbulències a l'arribar a Madrid, perquè hi ha un petit front, però no és molt poc actiu, per tant, ni això. Bé, avui núvols. Ja estàs veient per la finestra, suposo que el cel està ben tapat. De fet, això passa una mica arreu del país, però se n'hi han esqueixant i fins i tot a migdia podrien haver-hi una mica d'estones de sol, però no acabaran d'esvair-se del tot, els hi costarà, de fet. Per tant, això ajudarà que continuem amb aquestes temperatures contingudes, més de juny o fins i tot una mica per sota. Avui costarà que el termòmetre arribi als 30 a les zones més càlides, potser cap al Pla de Lleida, que és on a la tarda pot fer una miqueta més de sol. I bé, en general, pendents una mica d'algunes precipitacions aquesta tarda. No pas generals, però malgrat s'obrin clarianes a partir de migdia, creixeran nuvolades i entre Montseny, Guilleries, Serra Transversal i sobretot el Prepirineu, seguint aquest ordre al llarg de la tarda, risc d'alguns ruixats o d'algunes petites tempestes. Per tant, de cara al vespre, més aviat ubicades entre els Solsonès, el Urgell, sobretot Berguedà, sud del Ripollès, Lluçanès, aquestes àrees de manera local, això sí, però podria haver algun petit d'aigua amb una certa intensitat. Demà farà més sol i les temperatures pujaran més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Com expliquem, a aquesta hora surt des de l'aeroport de Fiumicino a Roma l'avió que ha de transportar el Papa cap a Madrid. Aterrarà a Barajas cap a quarts d'11 del matí i serà al llarg d'aquest cap de setmana a Madrid. Dimarts viatjarà fins a Barcelona i després ja enfilarà camí també cap a les Canàries. Pràcticament una setmana amb un dels elefants a l'habitació que teníem i finalment sembla que, sense tenir-ne gaires detalls, s'ha resolt. I és que el Papa Lleó XIV ha decidit reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, que comença, com diem, avui a Madrid. Ara bé, el Vaticà no ha explicat exactament amb quines associacions es reunirà, ni quan, ni com, ni on. En un comunicat breu assegura que només donarà informació després d'aquestes trobades a posteriori. Segons informa la Santa Seu, la trobada amb víctimes d'abusos ha estat organitzada per l'Església espanyola i justifica el gran secretisme que l'envolta pel respecte a la privacitat de les víctimes. Aquests últims dies, algunes associacions havien criticat no haver tingut resposta a les peticions al Vaticà per trobar-se amb el Papa. El Miguel Hurtado és un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, concretament és supervivent d'abusos a Montserrat. Miguel Hurtado, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Saps amb qui i on es reunirà el Papa els propers dies?
3: No, és un gran misteri. Dintre del moviment de la xarxa d'activistes ningú té cap informació de qui pot ser les víctimes amb qui es reunirà. Llavors això doncs, demostra el perfil, no, de les persones amb qui es reunirà el Papa, que seran víctimes individuals i no supervivents que tinguin un perfil activista, públic, reivindicatiu, de pressió, perquè és un perfil més incòmode per al Vaticà i per la jerarquia espanyola i catalana.
1: De fet, tu havies demanat una reunió amb el Papa. Em consta, has tingut resposta?
3: No, personalment no he tingut cap resposta per part del Vaticà. A mi personalment no em venia molt de gust tenir una reunió amb el Papa. L'única raó per la qual la vaig demanar és quan em vaig assabentar que dintre del itinerari papal, en aquest viatge a Catalunya, doncs estava la visita a l'abadia de Montserrat, que és la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, i a més és una institució que a dia d'avui es nega a reparar i indemnitzar les víctimes d'abusos que van sofrir en la institució. Llavors em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
1: En qualsevol cas, et sembla una bona notícia que faci aquest pas i es reuneixi amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola, encara que, com expliques, segons el que dius tu, són víctimes seleccionades amb un perfil no tan activista com pot ser el teu?
3: Home, jo crec que la qüestió és quin és l'objectiu de la reunió. Què es vol aconseguir? Jo crec que quan el Papa, com a líder global de la institució, va als diferents països, un dels objectius hauria de ser esbrinar com s'estan fent les coses. No? Si els seus bisbes, si els seus subordinats estan afrontant de forma correcta un dels majors problemes que té l'Església Catòlica, no? Que són els casos d'abusos sexuals infantils. Llavors, si es reuneix amb víctimes individuals que li explicaran la seva història, però que no li donaran la informació necessària per entendre quina és la política institucional que s'està adoptant en cada un dels països, com s'estan gestionant els casos, si hi ha una bona resposta o una mala resposta, doncs llavors el Papa no tindrà la informació necessària per assegurar-se que en tots els països es tracta les víctimes bé, que en tots els països es prioritza la protecció de la infància per sobre del poder, el prestigi o el patrimoni de la institució. Llavors, no sé de què servirà que el Papa es reuneixi amb supervivents individuals si no es reuneix amb la gent que està batallant i pressionant perquè hi hagi canvi.
1: Ahir llegíem al diari El País que hi ha un centenar de càrrecs eclesiàstics espanyols, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acusats d'encobrir abusos a menors. Com valores el paper d'Omella aquestes últimes hores?
3: Home, jo crec que hi ha que tenir en compte que són les esglésies locals les que decideixen o les que proposen el calendari papal. I són les esglésies locals també qui seleccionen a les víctimes. Llavors, aquesta informació del País, que hi ha un encobriment generalitzat i sistemàtic a l'Església Catalana i a l'Església de Madrid, explica molt del que està passant, no? Per què s'ha seleccionat Montserrat dintre de l'itinerari papal, quan és una institució que maltracta les víctimes, perquè Omella ha pres aquesta decisió i Omella és un encobridor. Perquè se selecciona víctimes que tenen un perfil discret, no reivindicatiu, perquè són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent. I no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
1: És el Miguel Hurtado, un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, supervivent d'abusos a Montserrat, qui avui ens ha atès per reaccionar a aquesta notícia de la visita del Papa Lleó XIV, que es reunirà amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola al llarg d'aquests propers dies. Falta conèixer els detalls. Gràcies, Miguel. Una abraçada. Bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Com expliquem, abans d'aquest dimarts, quan el Papa aterrarà a Catalunya, avui aterra a Madrid, hi ha una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
4: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el 1 milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
1: Avui, al llarg d'aquest suplement, un ampli dispositiu també per seguir el que doni de si aquesta visita del Papa a Madrid. Seguirem també en directe aquest primer discurs, la rebuda per part dels Reis i totes les reminiscències que tenen amb Catalunya, amb aquests preparatius també a la tertúlia. Oriol Marc, Núria. Núria Orriols, Jaume Clotet, i avui també l'Olga Ruiz, i evidentment aquesta setmana Catalunya Ràdio connectada a l'arribada del Papa a Catalunya en programació especial tant dimarts, dimecres, i serem tots els realitzadors amb una programació ben especial des de Montserrat, des de la Sagrada Família, des del Raval, tots els punts que visitarà el Papa al llarg d'aquests propers dies a casa nostra. L'agenda vaticana durà el Papa a Barcelona aquest dimarts vinent i, si ja no fos prou tot el dispositiu de seguretat que envolta Lleó XIV, s'hi sumaran també les protestes del sector de l'educació en un dia en què, a més, comencen les proves d'accés a la universitat. Una combinatòria gens fàcil de gestionar. A partir de les 9 preguntarem a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, com garantirà el govern que les PAU es facin sense problemes. També per la tranquil·litat de tots els estudiants. De tots els estudiants doncs que aquests dies veuen amb nervis com preparen tots aquests exàmens decisius pel seu futur. Justament per concretar les accions d'aquesta vaga de dimarts, avui a la tarda reuneixen els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical. La trobada també ha de servir per refer la unitat sindical que ha quedat ben tocada després de la consulta de l'USTEC al professorat, que va acabar amb un no rotund dels docents al preacord amb el govern. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Maria Costa.
5: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Yolanda Saura, va topar amb xiulets dels docents.
6: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
5: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes, i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
1: Els bombers han treballat tota aquesta nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental i que no va causar ferits. Ara bé, la nau va quedar completament calcinada, com explicava Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers.
7: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que es podrà treballar.
1: L'incendi es va declarar 3:45 de la tarda. Els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum visible des de diversos punts, especialment des de la P7, allà al mateix costat, per on els vehicles van continuar circulant amb normalitat. El foc va afectar tota la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa, Montesa Honda, situada al polígon Torre del Rector, i va calcinar completament la nau. Va obligar a evacuar naus properes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Honda no està afectada i ara s'investiguen les causes del foc. La Fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare, Isaac Andic. L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del

0: propietari de Mango, i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions, sobretot pel que fa al lloc on es trobava quan Isaac Andic va caure i com va ser exactament aquesta caiguda. Ara la jutgessa de Martorell, que porta el cas, haurà de decidir si ordena aquesta reconstrucció que Jonathan Andic ja hauria de fer en qualitat d'imputat. D'altra banda, la Fiscalia també ha demanat la declaració com a testimonis dels dos excursionistes que es van trobar amb Andic fill, just després de la caiguda. Fa uns dies la seva defensa ja va insistir que aquests testimonis eren clau per la investigació i van lamentar que la policia no fes més esforços per trobar-los. Tot plegat, la mateixa setmana que la jutgessa ha posat damunt la taula un nou element, i és que la terapeuta de la família Andic, a qui podria citar a declarar aviat per determinar si alguna tercera persona va poder intervenir en la mort de l'empresari. D'aquesta terapeuta i també de les novetats del cas en parlarem avui a les 10 amb l'Hora Negra de Maica Navarro. A la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra Republicana engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez avança a les eleccions. El partit aprovarà aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals. Això seria un pur tràmit si no fos pel malestar que hi ha al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés aquests últims dies per les condicions que ha posat Rufián per repetir com a candidat, mentre, a banda, continua teixint la candidatura unitària amb altres partits d'esquerres que la direcció republicana tampoc comparteix. Més detalls, Marta Corbalan.
1: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això però topa amb el reglament del partit, que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3
2: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
1: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
2: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
1: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
0: Per ara, el president espanyol Pedro Sánchez no té cap ganes de convocar eleccions malgrat l'ambient gaire.

0: I ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
1: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz.
0: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
2: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
0: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta per ara demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díaz.
3: Més qüestions. Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
4: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
5: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
4: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
6: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
4: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
3: Amb aquesta situació, demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb Zelensky. Els aliats li volen fer costat després de la negativa de Putin a trobar-s'hi. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
7: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus. Ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
8: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
7: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
9: Je pense que c'est une bonne initiative.
10: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
9: Qui peuvent batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
7: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
3: I a Cuba, reaparició pública de l'expresident Raúl Castro a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Aquest era el moment en què entrava al teatre Carlos Marx amb l'aplaudiment de l'auditori al costat del president Miguel Díaz-Canel. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut ara fa 30 anys dues avionetes d'exiliats cubans. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. La Plataforma per una feina i una casa digna s'organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal aturar tota la producció durant un dia a Catalunya, Sara Riera.
11: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base amb comitès territorials i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
12: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
11: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge

0: Habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
1: Els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat.
2: No té ni motius econòmics ni productius. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
1: A Collserola, una altra mobilització. S'hi ha organitzat una caminada popular contra el tancament del parc per la pesta porcina. Els veïns, farts de la situació, i els comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació, diuen, es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent. Collserola, David Àngela.
3: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
4: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
5: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
6: No serà que això del tema dels ports senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
3: I comerciants amb l'aigua al coll, Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
7: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
3: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
1: El 40% dels morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya són motoristes. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de Trànsit.
8: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i per sortides de via i caigudes de la moto.
1: El Servei Català de Trànsit també ha senyalitzat diverses vies amb indicacions per a aquest col·lectiu i també els oferirà formació específica de conducció de motos. A més, els Mossos d'Esquadra també incrementaran els controls a les carreteres. Així han sonat els de Cure aquesta nit, un dels caps de cartell al Primavera Sound, una nit en què també han sonat els Pink Panthers i en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua, Marc Ruiz.
9: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, i tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
1: Pràcticament 8:45 del matí, aquesta que sona és Madonna. Dilluns que ve estrena pel·lícula. Es tracta de Confessions 2, de film. Es podrà veure a YouTube el dia 8 de juny a les 5 de la tarda. Ho han anunciat coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la cantant sorprengués el públic amb un concert a Times Square per avançar el seu 15è disc d'estudi, Confessions 2, que es publicarà el dia 3 de juliol. Segons el Festival de Cine, la pel·lícula és una de les peces de 10 minuts basada en els en les 6 primeres cançons del nou disc, entre elles I Feel So Free, Bring Your Love, que canta amb Sabrina Carpenter, Aquestes últimes setmanes Madonna també ha participat al Festival de Música de Coachella com a artista convidada al concert precisament de Sabrina Carpenter. Catalunya portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga els prop de 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que s'emetrà avui a la 1 del migdia.
10: Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de, doncs, de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
1: El termini per abonar aquesta quantitat vença el dia 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. De seguida els esports, amb aquesta tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, treu a passejar el nom de Jürgen Klopp, però de seguida el desmenteix al seu entorn. Ball de noms aquests dies abans de les eleccions de demà.
11: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
13: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
14: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
15: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
17: Peugeot.
18: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. O alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la terrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
19: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
20: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa mayúscula.
21: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
22: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
23: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
22: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
23: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
24: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
25: Ocasión Plus.
26: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
0: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
2: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
0: L'aventura de fer créixer el català.
2: Quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
0: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
2: Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en swahili que, per sort, la productora ja ens ha proveït la traducció.
4: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger.

0: Primera resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana. Els lamenta el president interí Rafael Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid. És el cas de Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. Rafael Juste remarca el malestar del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que de moment continua enrocat amb Julián Álvarez.
2: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: Declaracions de Juste en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
0: Al Madrid, demà, dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha fet Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp.
1: Va emetre un comunicat per dir que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, i recordeu que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un futbolista que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise.
0: Victòria de la Penya contra el Baskonia, 82-63. Això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB.
1: L'equip verd i negre iguala a l'eliminatòria i, per passar a les semifinals, haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. I mentrestant, Ricky Rubio diu que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
1: Ricky Rubio, que té 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió.
3: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
1: Demà, Baskonia, Joventut de Badalona, per decidir qui passa a les semifinals.
0: I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de l'UCAMP Múrcia. Ho veurem també per Esport 3 per classificar-se per les semifinals.
1: El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
0: També en bàsquet, aquesta matina dels Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105.
1: L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks. I això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Però ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen la final per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
0: El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens de la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
1: Joel Priego va ser decisiu amb dos gols, el segon d'aquests dos gols al minut 92 per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Stals.
0: I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24.
1: Això sí, es va lesionar Jorge Sikusa amb un esquinze al turmell quan només queda una setmana per la Final Four de la Champions.
0: El Barça domina l'Igualada per 2-1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després de guanyar per 2-1 el tercer partit de l'eliminatòria.
1: I el Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1.
0: El barceloní Marcel Granollers, classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos.
1: Avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalinska.
0: A les 9 del vespre, el Barça de futbol sala comença les semifinals del play-off pel títol de la Lliga.
1: Rep el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
0: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Doncs mira, a primeres hores del vespre i mirant cap a ponent, podem gaudir de l'espectacular acostament entre els brillantíssims Venus i Júpiter. De fet, dimarts es posaran un al costadet de l'altre i a partir d'aquell dia intercanviaran la seva posició. I per sota podrem veure el sempre difícil Mercuri. I a l'alba, per l'est, Saturn comença a aixecar el cap encara força baix.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Riudaura, a la Garrotxa?
4: A les 6:14 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
4: A les 21:23.
0: Joan Anton, aquestes últimes hores hem estat molt pendents d'aquesta estació espacial internacional on una fuita d'aire ha obligat els astronautes a refugiar-se durant diverses hores. Sembla que el problema està bastant resolt. Què ha passat?
4: Doncs mira, les fuites d'aire són freqüents a l'estació espacial. És una estació que s'està tornant velleta. Es diu fatiga de material, que els materials doncs perden la seva resistència i, a més, hi deu haver petits impactes de micrometeorits. I especialment un dels mòduls russos, que és a l'Svezda, s'han detectat de fa ja 6 anys petites fuites que no posen en risc la tripulació. Però mira, des de fa uns dies el ritme de la fuita s'ha doblat. I clar, això ha preocupat força tant a la NASA com a l'Agència Espacial Russa, i ahir l'Agència Espacial Russa va dir 2 dels nostres cosmonautes faran tasques de reparació, i bàsicament una de les tasques de la reparació va ser desaconsellada per la NASA, que era que utilitzarien una mena de serra per accedir en un lloc i veure doncs, on es produïa la fuita. La NASA ho va considerar perillós i va enviar 5 astronautes, els va confinar dins a una de les naus acoblades. Sempre hi ha naus allà per si, que són com un bot salvavides, per si s'ha de retornar. I aquest va ser un moment tens en què tothom estava pendent. Finalment, Rússia va decidir no fer aquesta operació. La NASA ho va agrair i va demanar als astronautes que estaven confinats que retornessin a entrar dins de l'Estació Espacial Internacional i reprenguessin a les seves tasques habituals.
0: Joan Anton, doncs problema resolt, esperem. Una abraçada.
4: Igualment.
0: Temperatura a Riudaura a aquesta hora, Jofre Genoer.
5: Bon dia, doncs un ambient força fresc. Ara mateix tenen al voltant dels 12 graus per ser juny. Fins i tot podríem parlar d'una temperatura una mica per sota. Però bé, un ambient bastant propi per l'època, per inicis de juny. I avui esperem que els núvols es mantinguin abundants en moltes comarques fins a migdia, que és quan esperem que hi hagi més estones de sol. Ara mateix el cel es mostra bastant tapat en el litoral i el prelitoral, sobretot del Camp de Tarragona, de la costa central. Fins i tot al llarg de la nit matinada hi ha hagut alguns petits plogims entre el Baix Camp tarragonès, que han arribat a acumular gairebé 2 litres al Constantí, o poc més d'un litre a Tarragona mateix, a Tarragona, a la ciutat de Tarragona. I bé, en aquests moments hi ha més clarins a l'interior, tot i que hi ha núvols prims. Tot plegat pot fer que el sol no acabi d'escalfar prou l'ambient perquè la temperatura es noti que puja, perquè la tendència llarga del cap de setmana és que vagi pujant. Es notarà més demà. Demà esperem més sol, més ambient assolellat. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades. Poden començar a primer a la tarda entre el Montseny, Guilleria, Serra Transversal, on podria haver algun petit ruixat, i a mesura que la tarda vagi avançant, sobretot ja de cara al vespre, no descartem algun patac d'aigua entre la zona sud de l'Alt Urgell, Solsonès, al voltant de la serra del Cadí, Prepirineu, també cap a la zona del Lluçanès, sud del Ripollès, Berguedà, aquestes àrees doncs podria haver algun petit patac d'aigua. La resta, difícilment, els valors més elevats cap al Pla de Lleida, pròxims als 30 graus. Pels propers dies, la temperatura puja, la calor s'intensifica, entre demà i demà passat un altre cop, i encara amb alguns ruixadets de tarda al Pirineu, poca cosa, a l'espera que a partir de dimarts el termòmetre torni a recular.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Blat de mora i...
6: Blat de moro,
0: blat de moro i yuca. Perdó. Estic ja. És que és la 6a hora del programa i aquí ja començo a fallar.
7: Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
8: Quines proves?
9: Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte.
0: Sisko, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ens escoltes o ets de la competència? Tu fas cara de... A veure...
10: Home, la competència sí que l'escolto.
0: Però nosaltres també, de tant.
10: Nosaltres també.
0: Què m'has de dir, no, ara?
10: Hombre.
11: Jo amb el guitarrista tinc algun problema, perquè crec que en directe és fluixot. Però jo no soc guitarrista i, per tant, no puc dir res. Suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res, no em coneix.
0: Sant Joan, t'atreveixes a fer un pronòstic?
12: Sí, sí, sí. Sol, calor i coets. I coca.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 6 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el Papa Lleó 14.
1: Faro que ilumina de notte del món.
2: Que a aquesta hora ja vola de Roma cap a Madrid, on arribarà cap a quarts d'11. Lleó 14 finalment es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, però sota un gran secretisme. El Vaticà diu que n'informarà a posteriori.
0: Pedro Sánchez.
3: Nunca he conocido ni nunca...
2: La Moncloa desmenteix que el president espanyol s'hagi reunit amb Leire Díez. Això després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'uns apunts d'una llibreta personal de Díez, en què consta una anotació, reunió amb PS.
0: Robert Smith.
2: Així han sonat aquesta matinada de Cure, un dels caps de cartell de la segona nit del Primavera Sound, una nit en què també ha actuat Pink Panthers, en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 1.500.
2: Els voluntaris que la Plataforma per una Feina i una Casa Digna es desplegarà avui per tot Catalunya per fer una macroconsulta ciutadana per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge.
0: 211.
2: Els treballadors de Nissan afectats per l'ERO, per això avui faran una manifestació al centre de Barcelona en contra de la mesura.
0: 300.
2: Els periodistes que han signat ja el manifest que ha impulsat el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet, Oriol Martín, Oriol Riols. Un mateix 6 de juny, en aquest cas de l'any 1962, els Beatles van gravar per primera vegada els estudis d'Abbey Road i van arribar a les 7 de la tarda preparats per gravar 30 cançons, però finalment només en van fer 4. Entre altres, aquest Love Me Do. I també aquest altre. El Bésame Mucho. Els encarregats de la gravació van ser Ron Richards i l'enginyer Norman Smith. Tots dos han explicat que no van quedar gens satisfets del so d'aquells Beatles i que fins i tot van haver de lligar una corda a l'amplificador de la guitarra de John Lennon per intentar millorar una mica el so. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des d'un submarí groc, des del monument Strawberry Fields de Nova York o des del pub de Cavern de Liverpool, on demanareu el coc de l'estrella. Un Ron Lennon.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Al diari Ara llegim avui el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, que es pregunta què podem fer per reconnectar els joves amb la política.
5: Perquè els més joves són els més abstencionistes i és el grup d'edat que menys s'informa de política. Què hi podem fer? Doncs hi ha una via, destaca Rodon, que passa per immergir els estudiants en una simulació real amb incidència directa a les institucions, com fa un taller amb uns 7.000 alumnes de Catalunya, doncs que bàsicament debaten propostes diverses que després s'envien als diputats. Doncs bé, a la pràctica, aquest taller va fer créixer l'interès per la política catalana entre els participants i també la percepció que és important votar les eleccions i que el vot dels joves pot influir en el dia a dia de la política. I a més, molts estudiants arran d'aquest taller han començat a veure la política des d'una visió una mica més institucional, és a dir, del desconeixement fins a pensar que la política pot canviar les coses. Però no tot són bones notícies, matisa Rodon. Aquestes eines d'educació cívica no deixen de ser una gota en un desert i tenen límits. Alguns alumnes milloren, però d'altres continuen sent molt crítics.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán diu la seva sobre el cas Leire, un sumari diu on la claveguera se cita amb la claveguera.
5: Una Leire Díez que presumeix davant els seus interlocutors de ser qui és al capdavant des del PSOE i més enllà i que creu blindat el seu modus operandi. La millor manera de fer és no fer res. I així, sense fer res, es reunir amb uns i altres, netejar una claveguera des d'una altra claveguera, en definitiva, un fet que escriu Pagán genera esperpents per a les víctimes de l'operació Catalunya, que ja suma el cúmul més gran de delictes confessos mai jutjats i comesos de les institucions de l'Estat, a més contra dirigents independentistes. I els jutjats que defugen una vegada i una altra d'investigar aquesta operació Catalunya, ningú rebutja les querelles, però tampoc ningú les vol. I els il·lustratius àudios de Villarejo s'hi afegeixen ara els de Díez, reconeixent que es va actuar per fer aflorar casos de corrupció de líders independentistes i que, per descomptat, es va forçar la màquina i, enmig de tot plegat, la relació entre el PSOE i Junts està trencada, però la convivència és inevitable, remata Pagán, malgrat la pudor de les clavegueres.
0: També ens fixem a La Vanguardia amb l'article que escriu el Jordi Évole. Diu, quan pensaven que no hi hauria eleccions perquè s'imposaria la democràcia florentiniana, va aparèixer un rival en cognom d'exfutbolista del Barça.
5: Un parell de setmanes frenètiques, sense cap debat electoral, la tàctica més descarada d'un Florentino que se sent guanyador sense saltar al camp. Molt del Madrid de les últimes dues temporades, clava Évole. I mentrestant, Riquelme hi té poc a perdre. Ja s'ha convertit en un dels homes més coneguts del país i encara li queda avui i demà. Té temps, ironitza Évole, d'aparèixer a la casita de Bad Bunny o fer-se una selfie amb el papa, encara que ningú no en dona ni cinc per ell. Però alerta perquè les eleccions anticipades les carrega el diable. Florentino ho té tot a favor, la pilota al punt de penal i es vol agradar llançant pel centre, fluixet, a l'estil panenca, però corre el risc que el porter Riquelme es quedi aturat al centre i li aturi la pilota sense cap dificultat. Un final inesperat per a un ésser poderós.
0: Amb un ull posat aquests dies a les eleccions del Madrid i l'altre també al Mundial.
5: El Mundo Deportivo entrevista en Dani Olmo, que assegura que al Barça li falta poc per guanyar la Champions i que el fitxatge de Gordon servirà per a pujar el nivell. A l'esportiu, el protagonista avui és Lamine Yamal, escollit millor jugador de la Lliga i els que vindran, diuen. Sobre el Mundial, a l'esport, els jugadors i també el seleccionador amb l'avió on viatgen de fons titulen Rumba la Glòria, i a l'Asia el Marca, pendents de les eleccions de demà. A l'As asseguren que el galàctic de qui parla Florentino és Olise, i el Marca diuen Raúl cap a Jürgen Klopp. El tècnic alemany és l'escollit pel director esportiu de Riquelme.
0: Els Estats Units també escalfen motors pel Mundial de Futbol. El The Economist es pregunten com es podria fer el futbol una mica més atractiu.
5: I per això fan un decàleg de propostes esbojarrades, més típiques de la Kings League que d'un Mundial, per fer que l'esport rei entusiasmi absolutament a tothom. Per exemple, si un equip xuta 3 vegades contra l'escaire, serà gol per recompensar l'esforç ofensiu. Un altre, els millors futbolistes dels països que no es classifiquen per al Mundial s'ajunten en un equip neutral que competeix en igualtat de condicions. A mesura que avança el partit, més propostes el porter pot fer servir cada vegada menys extremitats per aturar la pilota. El temps afegit, per exemple, només podria fer servir la cara. També proposen, si es considera que algú ha fingit una lesió, la propera falta que es cometi sobre ell serà impune. I encara van més enllà. Durant els 10 minuts de la primera part s'escull a l'atzar una persona del públic que jugui en un dels dos equips. Ho retorcen més encara, diuen, si un jugador celebra un gol de manera creativa, l'àrbitre pot anul·lar-li una targeta groga. I acaben aquest article. És possible que aquestes idees no s'adoptin abans que comenci el Mundial, perquè les idees tan audaces com aquestes tarden a ser acceptades. Però com a mínim tenim un consol. No ens esperen per davant 6 setmanes i mitja de golf.
0: Vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael.
6: Bon dia.
0: Avui comencem amb migdiada.
6: De cafè. És el truc viral que els neuròlegs exigeixen provar per reiniciar el cervell. L'estratègia consisteix a ingerir una dosi de cafeïna ràpida, un cafè sol, sense llet, i immediatament programar una alarma per dormir durant un període de temps molt estricte. La migdiada ha de durar entre 15 i 20 minuts com a màxim. Si et passes d'un minut, entraràs en un son profund i et despertaràs destrossat. Així ho explica el món.
0: Efectivament. Oli.
6: D'oliva verge extra. És el millor aliment per frenar l'envelliment a partir dels 55 anys. Un estudi explica que l'oli destaca per la prevenció de diverses malalties i per un envelliment saludable. A més, un consum habitual d'aquest aliment ajuda a reduir la inflamació cerebral i a preservar funcions com la memòria i l'atenció en persones grans. També relaciona el consum habitual d'oli amb una reducció del 7% del risc de mort prematura. Ho llegim al Nació Digital.
0: I acabem amb equipació.
6: De 2.500 euros. Entra en debat el preu del vestuari que lluiran els jugadors de la selecció espanyola pel Mundial. Jaquetes per 2.200 euros i pantalons per 1.100 euros. Jugadors com Eric García, Ferran Torres i Pedri ja han lluït aquest vestuari de camí al Mundial. El més econòmic de la col·lecció és un polo i dues samarretes de cotó per 480 euros cada peça. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Gràcies, Ismael. És moment ara de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
7: Los términos y condiciones de fichaje de Julián son los siguientes.
8: Ay, a ver ahora.
7: Uno, 150 millones a Tocateja. Dos, garantía de que va a jugar fatal. Y tres, vuelta del jugador a las dos temporadas por 30 millones. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en dos competiciones, Club Jorgens.
9: Este canalla, porque este es el canalla, que es que ha hecho, está haciendo lo que está haciendo con los guardias civiles. Llevamos cuatro muertos por el narco porque no tienen medios. Y encima dijo Marichusma que era un accidente laboral. Esta gentuza tiene que irse, pero no de España, tiene que irse de la calle. Y acabar en Soto del Ferraz.
8: The reality is we don't know what it is like for someone with a disability. I'm a lower limb amputee. What it's going to be like for someone with a disability like mine living and working in space. Is missing a leg going to be a hindrance? Is having wearing a prosthesis going to be of benefit? What happens to the physiology of someone with a limb missing in space?
4: El suplement amb Roger Escapa.
10: Avui el suplement.
0: De seguida obrim tertúlia al suplement a les 10, la dama de Roma, Maica Navarro, aquí amb l'Hora Negra. Avui que ens visita també Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveras. Tot això en un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, joves fidels que viuran d'una manera, doncs, molt, amb molta alegria i molta joia els dies que vindran a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Aquesta és Núria Graham, va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. A més, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer avui parlant de préssecs de l'Ordal.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
12: Les joguines?
11: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
12: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
11: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
12: A la botiga web i app.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
15: I els frescos d'Aldi!
14: Al!
15: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
16: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Aprofita el suport tecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
19: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
18: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
19: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
18: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
19: Consulta els models i marques que hi participen.
20: La casa nostra ja és casa teva.
21: Que bé, que bé!
20: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
22: Tranquils, que no ens avorrirem.
20: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
23: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
24: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
23: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
24: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
23: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
24: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
23: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
25: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
26: 55.436. 55436. De la sèrie número 2. 002.
25: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Som 3Cat.
1: Són les 9.
2: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: Fa una setmana us despertàvem amb un preacord entre sindicats i educació que ha quedat en paper mullat, si bé el govern ha reaccionat mantenint la pujada salarial acordada. És un gest, però les protestes ni de bon tros s'han acabat, perquè tots ens vam equivocar quan vam posar el focus en els sous, quan les demandes anaven molt més enllà. Ahir ja vam comprovar que hi haurà més mobilitzacions i els sindicats, que també han quedat retratats, criden ara a escalar el conflicte amb més vagues a partir de dimarts, coincidint amb l'arribada del Papa i l'inici de la selectivitat. Acabi com acabi el conflicte, serà un missatge del qual prendran bona nota als pagesos, als metges, als infermers, als bombers. En definitiva, la resta de sectors públics també tensionats, perquè això no va només d'ensenyament, sinó del model estructural d'un país que ja ha superat els 8 milions de persones.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i la Núria Oriols. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què tal per Berga, Núria?
4: Molt bé, aquesta setmana molt bé, ja ho sabeu.
0: Heu pogut fer patum malgrat la pluja?
4: Sí, sí, sí, sí. La patum no es para, va més tard, però no es para. Vam haver de parar de forma intermitent mentre plovia, però bueno, la vam acabar.
0: I et veig amb prou bona veu, vull dir que...
1: Exacte.
4: Sí, però no et pensis, no he estat amb aquesta veu cada dia, tampoc.
0: O sigui, has passat per moments de tot, eh?
4: Sí, perquè ja portava un refredat a sobre i diguéssim que no ha anat molt bé, això de forma addicional, però bé, anem fent.
0: Tinc el Jaume Clotet a l'estudi entusiasmat per l'arribada del Papa. Avui a 2:15 és previst que arribi a l'aeroport de Barajas. L'avió ja ha sortit de Roma fa una estona, poc després de les 8 del matí. Per tant, a 11:15 que veurem l'arribada del Papa. I que seguirem també en directe aquest primer discurs. Ha aterrat ja, crec, l'avió, eh? Ha aterrat fa uns instants a l'avió i bé, el Papa, tenim algunes imatges ja de que ha arribat a Barajas a 11:15. També al llarg d'aquest matí, aquest primer discurs amb la rebuda al Palau Reial per part dels Reis, i dimarts el tindrem ja a Barcelona. Jaume.
1: Bé, a mi m'interessa des de molts punts de vista, sobretot la part, diguem, del que suposa una visita d'una persona amb aquesta rellevància mundial.
0: Deixa'm dir que no ha aterrat encara. Tinc imatges amb diferit de fa una estona de quan ell ha pujat a l'avió. Està volant hores d'ara.
3: Si ha d'arribar, em sembla, 11:15.
1: Sí, exacte, sí, sí. Això és de la sortida allà a Itàlia. A mi m'interessa, crec que qualsevol persona que li interessa una mica la política, la comunicació, és una cosa que no passa cada dia, i per tant m'interessa molt des de molts punts de vista, sobretot també de tot el que suposa aquesta visita. També, evidentment, la projecció que oferirà Catalunya, Barcelona, Montserrat, arreu del món. I crec que aquí és on hi ha hagut també per part de molta gent, jo el primer, l'interès de la qüestió política, lingüística. És a dir, és molt diferent que en escenaris com aquests, especialment a la Sagrada Família, faci servir o no el català, més enllà d'un tema per nosaltres, és un tema de projecció de la llengua i la cultura catalanes arreu del món, perquè evidentment aquestes visites van molt més enllà del lloc on es produeixen, sinó que és un esdeveniment global.
0: Ara hi entrarem amb aquestes qüestions, també la qüestió lingüística. Abans, però, Duna, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: La Duna Holàndia, quants anys tens, Duna, ara, tu?
5: Jo ara tinc 17.
0: 17 anys. Què passa dimarts?
5: Sí. Bueno, comencem les Pau. Sí, sí. Serà el primer dia.
0: Com ho portes?
5: Bueno, ara ja amb nervis, eh? Ara ja ho veig molt a prop. No m'ho puc creure, i ara ja està sent dies de nervis i d'estudiar moltíssimes hores.
0: Què vols estudiar, tu, després, ho saps?
5: Periodisme.
0: Periodisme, molt bé. On faràs les proves de les Pau?
5: Nosaltres ens toca a l'Autònoma, la UAB.
0: On vius tu?
5: Jo a Gràcia.
0: Més enllà dels exàmens, dels nervis previs, et fa por alguna cosa més del dimarts?
5: Bueno, sí, ara mateix és que hi ha tantes coses que s'han ajuntat que entre la vaga que s'ha convocat pel dimarts d'educació i l'arribada del Papa, se sent com tot molt inestable, la veritat.
0: Des de dimarts del matí, cap a quina hora et llevaràs? Tens plans de com has d'arribar a l'Autònoma?
5: Sí, bueno, m'he estat fent com rutes alternatives perquè a la nostra institut ja havíem planejat una mica com fer-ho, i ara doncs cadascun de nosaltres haurà de fer el que haurà d'arribar com a ell li vagi bé, perquè amb tots els talls dels carrers, amb el transport públic i tot això està sent una mica caòtic. Llavors jo, per exemple, m'hauré de despertar una hora, mitja hora abans, a les 5:15.
0: A les 5 del matí per anar a fer els exàmens de selectivitat,
5: sí,
0: que deuen començar a les 9, us han citat una estona abans, no? A les 9 o a les 8?
5: Sí,
0: no,
5: a les 8 i mitja.
0: A 9:15. Per tant, la idea, quina ruta seguiràs? El pla A quin és?
5: Ara mateix el pla és anar caminant des de casa meva fins a la parada de ferrocarrils de Gràcia, a Gala Placídia, i llavors allà agafar els ferrocarrils i arribar.
0: clar, perquè evidentment tu vius als entorns de la Sagrada Família, allò està molt, sí, molt, molt blindat, per tant necessites caminar, sí, arribar fins a Gràcia i almenys allà esperar que en principi sí, que els ferrocarrils funcionin i et puguin portar l'autònoma.
5: Sí, exacte. És més temps a dedicar-li.
0: És, suposo, un nervi afegit a un moment ja de tensió, no, vital?
5: Sí, completament. O sigui, ja estem prou nerviosos aquests dies per tot el que significa per nosaltres la selectivitat i ara que, a més, ens hagin de preparar com arribar fins allà, rutes alternatives, matina més d'hora, sí, i deixar el transport públic i els carrers tallats, està sent realment com si un estrès afegit, una pressió.
0: Escolta'm, Duna, i les vagues d'aquestes últimes setmanes, us heu perdut gaires, sí, classes? Us han condicionat molt el temari?
5: Bueno, clar, nosaltres aquests últims dies, des de que es va acabar el curs cap a segona setmana de maig fins ara, hem estat fent classes de repàs per l'ESPAU. I sí que han faltat, per les vagues, han faltat alguns professors. I sí que potser, per exemple, ahir, que serien com les nostres últimes classes abans de fer l'ESPAU, que són classes de resoldre dubtes, i tot això sí que s'han fet com dures perquè me les he hagut de resoldre jo mateixa les preguntes que tenia o coses així, perquè realment els professors no hi eren en aquest moment, però també entenc perfectament la seva situació i les seves reclamacions i que estiguin fent vaga. Però sí que ha sigut una mica més complicat.
0: Jo recordo la preparació de la selectivitat, que va ser un moment de passar moltes hores també a les biblioteques. Penso en un altre, sí, element que heu tingut damunt la taula, i és que moltes biblioteques també estaven de vaga aquests dies.
5: Sí, sí, completament. És que, bueno, s'ha ajuntat tot, la veritat. Nosaltres, bueno, jo i les meves amigues hem estat estudiant cada dia a casa d'una amiga meva, perquè a les biblioteques no sabíem si serien tancades, obertes, o si hi hauria molta afluència de gent.
0: Què faràs quan acabis la selectivitat? Teniu algun viatge, també?
5: Sí, sí, sí. Jo, bueno, jo i les meves amigues anirem a passar uns dies a Tossa de Mar, allà a relaxar-nos i a celebrar que ja s'haurà acabat tot.
0: Duna Holàndia, merescudíssim també, segur, passi el que passi. Una abraçada, molta sort.
5: Moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies.
0: Ben atent al testimoni de la Duna, que segur que connecta amb una situació bastant generalitzada entre els estudiants de selectivitat que aquest dimarts s'estrenen i s'examinen, la Núria Montserrat, que és consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Núria, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia, molt bon dia.
0: Quin missatge hi ha per la Duna i per tota la resta dels estudiants que dimarts comencen les selectivitats? Han d'estar tranquils?
2: Sí, en primer lloc, comprensió absoluta, envers la Duna. Entenem perfectament el neguit i entenem perfectament aquests nervis. I tranquil·litat i serenor, perquè, de fet, nosaltres des del Departament de Recerca i Universitats hem anat sempre, doncs, compartint amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública, no?, totes les dades referents a la ubicació dels tribunals, on estan aquestes 1.500 aules que tindrem per tota Catalunya els dies 9, 10 i 11 obertes, preparades pels estudiants. I llavors, en aquest sentit, comprensió envers la Duna, comprensió envers els estudiants, però també dir-los que s'ha treballat amb rigor, com s'ha fet sempre, perquè les PAUs porten fent 40 anys i enguany, els darrers, jo diria, gairebé més i mig, dos mesos, amb grups de treball amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública per compartir aquestes dades i reforçar, i sobretot un missatge que ha arribat als centres i que la Duna també, doncs, estava comentant, no? S'ha recomanat, sobretot, intentar arribar una miqueta abans, com per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Això és un procediment habitual, és a dir, si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, també està contemplat en el procediment de l'ESPAU, no ara, no enguany, sinó sempre, si és justificat, poguessin començar, doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no? Ho volem també transmetre perquè comprenem absolutament el neguit i estem totalment, doncs, a treballant com no pot ser d'una altra manera, adaptant-nos a la situació i doncs, comprensió absoluta cap a la Duna i també transmetre-li doncs això, serà no.
0: Si els docents fan vaga, com està previst aquest dimarts, hi ha previst també un pla B per col·locar altres supervisors als exàmens? Ho dic perquè normalment, habitualment, els que supervisen les PAU són els profes de batxillerat, no?
2: Sí, mira, aquest és un punt important, perquè, de fet, supervisen i vigilen tant professors de les universitats com professors de batxillerat, eh? És a dir, es fa una convocatòria voluntària, això es porta fent des de que es porten fent les PAU a Catalunya, deia abans, no, aquests 40 anys, es fa una convocatòria aproximadament al mes de febrer i de forma voluntària els professors d'universitats i també de batxillerat s'apunten, es registren en aquesta activitat de vigilància, no? En previsió que hi hagués alguna afectació, sobretot per les mobilitzacions, és a dir, que poguessin doncs, haver problemes de mobilitat, doncs sí que s'ha previst, no?, intentar reforçar en el cas que fos necessari i en aquest sentit, doncs per això seria una altra mesura de contingència, no?, per garantir sobretot també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat. Tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir, com deia la Duna, no?, la normalitat. Nosaltres com a institució hem de garantir la plena normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat. Sí, sí.
0: A tot això, clar, suposo que aquests justificants en cas de retard que explica la consellera que ja està previst que si un estudiant arriba tard doncs es pugui allargar també el temps que té per fer l'examen, de quina manera són, tenint en compte que hi ha aquestes vagues, aquesta mobilitat doncs alterada també per la presència del Papa, quina mena de paper han de presentar?
2: Mira, des de fa molt de temps, segurament tu també vas fer les PAU com jo, potser ja no ens en recordem, però sempre havíem de portar un document, que és el document que certifica que tu has de realitzar les proves, no? Que és el document que després has de presentar amb el DNI per entrar a les aules, no? S'entendrà, doncs s'entén, doncs que si hi ha un problema, com aquests estudiants no van sols, van, que deia la Duna, que van amb diferents rutes, no? Però si hi ha mobilitzacions i hi ha talls de carreteres o qualsevol situació que es pogués realitzar, doncs es tindrà en compte que aquests estudiants estiguessin i poguessin arribar tard i aniran documentats amb aquest paper, no? que indica doncs, que han d'entrar en aquestes aules. No? Uh-huh. I en contacte permanent també, com dèiem, no?, amb altres cossos d'emergències i seguretat aquells dies, no? I això doncs, s'ha previst. I com dèiem abans, no?, això també ha passat altres anys per altres circumstàncies. Hi ha un registre de situacions en els darrers 40 anys a l'oficina de les PAU que també han permès aquesta flexibilitat a l'hora de planificar possibles plans de contingència, no? I aquest procediment no s'ha fet enguany per aquesta situació de la visita del Papa o per possibles situacions que poguessin esdevenir la setmana que ve per mobilitzacions, sinó que és un procediment habitual, no? Que hi ha aquest marge d'entrada i que estiguin tranquils perquè això enguany doncs, encara té més força que mai, té més pes que mai, més sentit que mai que es pugui tenir en compte.
0: Molt bé. Alguna recomanació més per part de la conselleria?
2: Mira, doncs nosaltres des que vam entrar al mandat, des de l'agost del 24, vam estar treballant amb una campanya posant l'estudiant al centre. Ara, de fet, tenim activa una campanya Fes les PAU en Pau. Serenor, tranquil·litat. Els estudiants estan preparats, han treballat moltíssim per les PAU, no només enguany, sinó també des de l'any passat i porta l'estudiant tota la vida. Els exàmens estan preparats fa molt de temps i que estiguin tranquils. I sobretot que nosaltres doncs, estarem molt amatents a les situacions que es puguin produir. També comentar que a Barcelona tenim molts tribunals activats i que la visita del Papa, que està molt planificada, no coincideix en els horaris on el Papa està fent activitats a Barcelona amb les entrades o sortides dels alumnes, no? La Duna deia, he de sortir més aviat de casa perquè visc a prop de la Sagrada Família o potser li passarà a algun altre estudiant a la visita del Sant Pare a la Sagrada Família i la missa està planificada a les 13:30. Els estudiants des de les 8:39 ja estan a les aules. No? No hi ha aquesta coincidència. Els estudiants ja estan ubicats en els espais on han de fer els exàmens. Tot i així, com dèiem, doncs entenem perfectament, no?, la situació de neguit, però transmetre'ls i, doncs, com diu la campanya que hem preparat, no?, fes les PAU en Pau i hem de garantir com a institucions aquesta normalitat, aquesta tranquil·litat i bé, doncs també a la Duna donar-li també molts ànims.
0: És la Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats. Gràcies, bon dia.
2: A vosaltres, gràcies, adeu.
0: Passa un minut, un quart de deu. Petitíssima pausa i continuem la tertúlia amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, l'Oriol Marc i la Núria Oriols.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot. Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
9: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Angie Anys!
12: Ho veus?
13: Okay.
12: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
13: Bueno.
12: Tan nostre com dir posarem llum.
14: A la foscor.
12: O com dir aventureres, aventurers.
15: Ens hi apuntem o què?
12: Què dius?
15: Saps que és molt nostre, també?
16: Sou molt bona gent!
17: Xxt, silenci.
18: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
12: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
12: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
15: I que així sigui, per anys i anys.
18: 3CAT.
12: Molt nostre.
20: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
21: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
22: Aquest dissabte, el Tot Gira... Una tarda plena d'emocions.
23: Atenció!
24: Obrim a les 4 amb la final femenina del Roland Garros i les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
22: A les 5, el Barça busca el pas a la final per guanyar l'últim títol abans de la Final Four de Colònia.
24: I després, Ucamp Múrcia-Barça. Tercer i definitiu partit del play-off de quarts de l'ACB. El tot o res per al Barça de Xavi Pasqual.
22: I diumenge...
24: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
22: L'Europa ha de guanyar per ser a la final del play-off.
24: A les 5, final de la Copa del Rei d'handbol. I després, Baskonia-Penya. La Penya també juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
22: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
24: Tot gira.
22: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap.

0: cap a quarts d'una del migdia. Des de Madrid també el seguirem en directe aquí al suplement. No serà fins dimarts que arribarà a Barcelona amb aquesta visita que entusiasma Jaume Clotet per tot el que significa, suposo també per el símbol de la Sagrada Família, de veure també aquesta Torre de Jesús acabada, i que, Oriol, no sé tu com et prendràs.
1: Jo molt bé, molt interès periodístic, molt interès perquè no cada dia ve el Papa a Barcelona, no cada dia ve un cap d'estat amb aquesta significació a la capital catalana, i també perquè tinc molt interès, com el Jaume, en veure finalment quin ús li dona al català, tenint en compte que en un primer moment jo tinc la sensació que el cardenal Omella ha menys tingut l'ús de la llengua del país en tots aquests actes, que van molt més enllà de la llengua, tenen un component simbòlic per tot el que significa la llengua per Catalunya i tot el que significa també, no només Montserrat, que això és una cosa diàfana, sinó també la figura d'Antoni Gaudí, i pensar que algú que en teoria està arrelat a Catalunya, com el cardenal Omella, pensar que en un acte tan rellevant com la benedicció de la Torre de Jesús el català es mereix un lloc testimonial, crec que és tenir molt mal posat el termòmetre del que hi ha, i crec que hi ha hagut també la sensació de un cert sentiment de ai, que passats que sou, que demaneu que es parli català a Catalunya. Doncs sí, amb això doncs, ho podem arribar a ser una mica, la veritat. Olga.
2: La rebo amb un interès professional obvi, comunicatiu especialment, i amb una indiferència personal òbvia. També, és a dir, la festa no és meva, per dir-ho d'alguna forma, amb tot el respecte cap als creients, que crec que és una visita especialment adreçada amb ells, perquè no recordem que representa una fe religiosa, i per tant jo crec que la trobada és més interessant per ells. Jo, com no sóc creient, doncs lògicament no és per mi, i la rebo una mica més aliviada després d'una setmana en la que he estat molt crítica i en la que li deia al Papa que tenia una oportunitat única per marcar una diferència en el seu pontificat, una diferència que fos real i valenta, que era mirar als ulls a aquells que van veure troncada la seva infància i la seva innocència desgarrada per gent, per capellans, per gent de l'Església, i dir-los que posarà tot el que tingui al seu abast perquè aquestes situacions no només no es tornin a repetir, sinó també per apartar de forma definitiva a tots aquells abusadors que han destrossat infàncies, no? Jo era molt crítica aquesta setmana, t'ho reconec, perquè no s'havia publicat en cap tipus d'agenda pública que hi hagués una trobada amb les víctimes de la pederàstia, i em semblava absolutament incomprensible perdre aquesta oportunitat, especialment perquè crec que el Papa el que ha de fer és això. És que crec que entre les moltes trobades que té, especialment crec que el claim, el leitmotiv de la seva visita és escoltar tothom, parlar amb tothom, doncs home, crec que no hi ha ningú aquí qui hagi de reparar més que les víctimes de la pederàstia, no? I em sembla bé, tot i que no hem conegut gaires detalls de com serà aquesta trobada, però crec que l'Església ha d'afrontar aquests temes ja, que fins ara el que ha fet no només no és afrontar-los, sinó esquivar-los, i en moltes ocasions el que ha fet és agafar aquella persona acusada de pederàstia. A la Conferència Episcopal, sense anar més lluny, fa un mes va reconèixer que hi havia 1.000 capellans, la Conferència Episcopal, 1.000 capellans acusats d'abusos sexuals, i el que ha de fer és afrontar aquest tema pel bé de l'Església Catòlica i apartar aquests capellans, perquè durant molts anys les víctimes el que han sentit és que aquestes persones el que han fet és estar destinades a d'altres escoles, a d'altres esglésies, a d'altres llocs on també tenien accés a nens i nenes fàcil, no? Per tant, és el moment de que s'afronti aquest problema, i després amb un interès lògicament doncs molt periodístic, no? Poca cosa més, no estic emocionada.
0: Núria.
3: Sí, jo també m'interessa periodístic. És veritat el que deia l'Olga, és a dir, jo crec que el gest era molt rellevant, i després també amb el que deien el Jaume i l'Oriol, jo crec que és molt important veure quin és l'ús final que es fa del català, perquè jo crec que marcarà la diferència sobre la visita a Catalunya. I que
0: teniu una mica la sensació que, vist tot el que hem dit i explicat aquesta setmana, Núria, estarem comptant les paraules que pronuncia el Papa en català d'una en una?
3: Una amb una no ho sé, però sí que crec que serà molt rellevant veure quin és el balanç final de l'ús de la llengua. I crec que la seva visita en relació a Catalunya...

0: també es valorarà molt per això quin és l'ús final que fa de la llengua, perquè és el que és la característica fonamental, no? De, sobretot si és en homenatge a Gaudí, i el fet de que en un primer moment es fes públic que gairebé no en feia ús, i la pressió que s'ha fet, jo crec que serà molt rellevant l'ús que faci finalment del català. I després a Madrid, al Congrés dels Diputats, que fa el discurs dilluns, també marcarà molt, crec, el debat polític en funció de quin sigui el missatge. Si el missatge és el que va lligat a la seva agenda, que al final va molt lligada a la migració, va molt lligada a les persones vulnerables de la societat, jo crec que això marcarà el discurs polític, perquè el govern espanyol doncs ho posarà en relleu, sobretot després de la regularització de migrants que ha fet, i la dreta, i sobretot l'extrema dreta, Vox, que ja ha marcat diferències amb l'Església en aquest debat, també segurament hi haurà una confrontació aquí. És a dir, més enllà de la visita del Papa en el seu sentit religiós, més enllà de la visita del Papa en el sentit lingüístic, sobretot a Catalunya, segur que hi haurà una repercussió política i un ús polític que hi haurà en el debat de la política espanyola de quin serà el seu missatge.
1: I també és veritat, coincidint amb això que diu la Núria i ampliant-ho, que si el Papa és més o menys un referent mundial, no només per la qüestió de la fe, que això evidentment és, no ho podem negligir, però crec que és dels pocs líders mundials que ha plantat cara amb una certa intel·ligència davant Donald Trump, igual que ha fet també, per exemple, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, que sembla ser que Trump la respecta, i en el cas del Papa hi ha declaracions molt altisonants del president dels Estats Units contra ell, i ell es manté inflexible contra les guerres.
2: Fins i tot va fer aquell muntatge disfressat de Papa al propi Donald Trump.
1: Sí, això, les coses grotesques aquestes que fa Donald Trump, ens en fem ressò perquè realment són molt grotesques i, per tant, tenen molt volum i molta distribució, però en el cas del Papa, sent nord-americà, està sabent marcar molt bé la distància amb les polítiques de l'actual govern nord-americà, i això és interessantíssim.
0: Per mi és una gran paradoxa, per això, que al final el Papa i l'Església s'acaben convertint en el far del progressisme, perquè això és el que estem veient en el debat aquí a l'Estat, que el Papa s'ha convertit en el referent dels partits progressistes quan no hi havia aquest vincle abans, i en canvi hi ha aquesta distància sobretot amb l'extrema dreta.
2: Qui ho provoca segurament, o qui ho comença això, és el Papa Francesc. L'Olga Ruiz, quan has dit que el Papa s'erigeix com l'ala més progressista, s'ha posat les mans al cap. Et Jaume, que t'han deixat amb la paraula a la boca, i després l'Olga.
3: No, sobre el caràcter progressista d'aquest Papa, que crec que en teoria tots haurien de ser-ho, no? Dues coses. A Catalunya ha transcendit que el govern de Catalunya i altres governs paguen part de del que costa aquesta visita. Per tant, els contribuents catalans pagarem molts diners per aquesta visita, més enllà, evidentment, de la seguretat i la logística. Però crec que si fos un Papa conservador, o fos un Papa molt, molt, molt de dretes, diguem, tindria més rebuig social a Catalunya del que ha tingut. I no n'ha tingut tant, perquè, com deia l'Oriol, s'ha erigit en un dels referents antitrumpistes a nivell mundial, i, per tant, diguem que ens cau millor que altres papes, ens cau igual de bé que el Papa Francesc, i, per tant, aquesta polèmica que podria haver-hi hagut sobre per què hem de pagar els contribuents catalans aquesta visita, doncs no s'ha produït, o no s'ha produït gaire. I en relació a la part de l'Estat espanyol, crec que aquí hi haurà un líder, que és Pedro Sánchez, que entrarà molt de rèdit d'aquesta visita. Perquè tot el que pugui dir el Papa a Madrid, per exemple, en relació als migrants i a la regularització de migrants, tot això són aigua que va cap al molí de Pedro Sánchez. Per tant, és una visita molt oportuna, penso, que per Pedro Sánchez. És un professional de la comunicació política, i estic segur que entrarà rèdit no només durant la visita, sinó en els mesos després. Estic segur que el citarà des del faristol del Congrés de Diputats, d'alguna manera dient que el que ell pensa, no només a nivell del president Donald Trump, sinó també a nivell de polítiques socials, és bastant en línia amb el que pensa l'actual Papa.
2: Olga.
4: Sí, jo em posava les mans al cap, no pas pel comentari de la Núria, sinó pel que significa, no? Pel nivell de conformitat i de perversió del terme progressisme, quan ja hem de creure que el Papa, amb tot el que representa, doncs és el far del progressisme, no? A mi, personalment, em preocupa estar situada aquí, no? Jo crec que hem de tenir clar què és el que representa el Papa, i el Papa al final és el màxim representant de Déu, no? a la Terra, no? I és el màxim representant de tota la seva comunitat, que és l'Església Catòlica. I, home, jo crec que l'Església Catòlica precisament el que ha d'aprendre és a fer aquesta progressió i aquesta evolució per situar-se en un present que sempre ha rebutjat, en un present que comporta doncs que la societat no és la mateixa de fa 50 o 60 anys, en un present que comporta que hi ha noves formes de viure, noves formes d'entendre, inclús la fe, noves formes d'entendre la religió, i crec que l'Església, amb el Papa Francesc, va fer un pas endavant per intentar situar-se en un present més actual, que no sé si continuarà, en aquest cas, el Papa Lleó, no? Ara bé, sí, és una figura contrària a Trump. Sí, però és que jo crec que tampoc cal ser molt progressista per ser una figura contrària a Trump. El que cal ser és, en fi, tenir una certa coherència i estabilitat mental per ser-ho. Vull dir, no associaria el progressisme amb ser una figura contrària a Trump. I després una qüestió molt breu. Tinc la sensació, no sé si us ha passat, de que l'agenda del Papa a Espanya s'ha anat reorientant / modificant per intentar salvar algunes polèmiques, no? Tenim la del català, que en principi, bé, no se'ns deia, no estava gaire contemplat. S'ha vist que aquí hi havia un conat de malestar i s'ha rectificat. Veurem fins a quin punt es rectifica, no? Hi ha hagut molta crítica pel tema de la trobada amb les víctimes de la pederàstia a l'Església. En principi se'ns deia que el Papa tenia l'agenda plena i que no estava contemplat, i ara de seguida es fa un comunicat més o menys urgent, breu, per dir-nos que sí que es reunirà. A mi és positiu, perquè significa que almenys hi ha una certa receptibilitat a allò que demana la societat, no? Per tant, em sembla que la capacitat de modificar és sana, que s'hauria d'haver produït abans, és a dir, que abans d'organitzar una agenda tan complexa com la visita del Papa a Espanya s'hauria d'haver tingut en compte quines són les sensibilitats del país, quines són les necessitats, quines són les casuístiques i les característiques, també, però almenys s'ha modificat, i a mi em sembla que està bé aquesta modificació. I després Pedro Sánchez, jo crec que, en fi, no sé si és creient o no, ho desconec, però se'n farà, perquè clar, crec que li ha caigut el cel, mai millor dit, aquesta visita del Papa. És com el millor que podia passar en el millor moment que podia passar, encara que sigui per durant uns dies aparcar tot allò que fa mal i reconvertir-lo en un èxit novament de comunicació política, de presència, de responsabilitat, de lideratge. Per tant, en fi, és un miracle per ell.
2: Oriol.
1: Ho és, perquè podríem dir que no ha tingut una bona setmana. Hem conegut més detalls sobre el sumari del cas Leire Díez. Ell mateix ahir se'n va haver de desmarcar. També ha hagut de remar entre bambolines perquè el PNB no se li emprenyés més del compte. Crec que no és casual que ahir Pedro Sánchez digués que no hi haurà un superdiumenge electoral que faci coincidir les municipals amb les espanyoles, perquè és precisament el que el PNB no volia. I és una manera més de donar-li una volta a l'agenda internacional, que és l'únic que està salvant a Pedro Sánchez. Fa unes setmanes el veiem aquí envoltat de líders progressistes, després va esclatar el cas Zapatero i d'això ens en vam oblidar, però sí que ara tindrà una setmana de marge per imposar almenys una agenda que a ell li sigui propícia, perquè l'agenda fins ara de propícia no li és gens, i realment el mes de juny serà complicat, perquè la setmana després de la visita del Papa hi ha la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, i després crec que han cès 10 o 12 siris perquè Espanya arribi lluny al Mundial i no es pugui parlar gaire dels casos de presumpta corrupció que assetgen el PSOE.
2: Núria.
0: Sí, jo crec que això és el que espera la Moncloa, que l'agenda mediàtica del Papa doncs pugui contrarrestar tota la qüestió dels sumaris del cas Leire i també del cas Zapatero, però veurem fins a quin punt dura, no? Perquè, com deies, la setmana següent ja hi ha la declaració de Zapatero, i la setmana de Sant Joan es preveu que sigui Pedro Sánchez qui hagi de donar explicacions al Congrés, a petició pròpia, però també per pressió dels socis, de quina era, no?, la seva implicació i quina era la seva coneixença en el cas Leire i en el cas Zapatero, si manté aquesta confiança després de la declaració. A mi em sembla que el que vindrà serà cada cop pitjor, pel PSOE, perquè de moment estem coneixent la punta de l'iceberg d'aquests casos, i hem de veure fins a quin punt ell ahir va dir que no en sabia res, que no tenia cap tipus de coneixement del que estava fent Leire Díez, però aquesta estratègia del PSOE de circumscriure-ho tot a Santos Cerdán, hem de veure fins a quin punt doncs Santiago Pedraz ho compra, perquè serà en funció d'això que aquesta causa de Leire Díez pot escalar més amunt o no a l'estructura del PSOE. I hem vist que ja ha citat a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, com a testimoni. Hem de veure fins a quin punt això pot afectar o no a Pedro Sánchez, ja sigui com a testimoni o fins i tot com a investigat en una causa o en una altra. I després de tot això, doncs la Moncloa contraataca amb el missatge de la compareixença, també amb la qüestió dels pressupostos, i després també em sembla molt rellevant el que deia l'Oriol de descartar un superdiumenge, perquè aquesta era la principal preocupació del PNB, i també ho podia ser la de Junts, perquè si s'ajunta tot en el cas del País Basc i Catalunya, les municipals, sí que hi pot haver un efecte d'arrossegament a favor del vot del Pedro Sánchez i del PSC, que no hi hauria en altres llocs, perquè en altres llocs de l'Estat el que demanen els barons territorials és precisament el contrari, que no s'ajuntin les eleccions i que les eleccions espanyoles siguin abans de les municipals i les autonòmiques, perquè d'aquesta manera creuen que el desgast del govern espanyol doncs se l'emportarà Pedro Sánchez i no se l'emportaran ells.
5: Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va a haber un superdomingo electoral.
2: No, que t'hagués agradat a tu, Jaume, un superdiumenge electoral.
3: A mi m'hauria agradat molt, tot i que entenc que el PNB té terror a aquest escenari, perquè les municipals també són forals allà i per tant s'escullen les tres diputacions, i el frec a frec entre el PNB i EH Bildu allà és molt gran, i per tant jo entenc que no ho volguessin. També entenc que molts alcaldes socialistes no volen un superdiumenge electoral, perquè pues, és igual, pues, en el cas de l'alcalde de Barcelona, jo crec que anem a les eleccions i ajuntar la política espanyola amb la política barcelonina segur que no convé a molts alcaldes socialistes, que no ho diran en públic, però també tothom tenia molt interès en separar-ho. Segurament només el PP tenia interès en ajuntar-ho de debò per fer el caldo gros, però crec que això no es produirà. Jo, un apunt darrer sobre la visita del Papa en relació a la part política. A Catalunya és una visita de lluïment del Papa, al marge del tema del català, però a mi el que m'interessa molt és el discurs del Papa al Congrés de Diputats, perquè pel que he llegit...
2: Dilluns.
3: Pel que he llegit, no s'estalviarà cap comentari ni farà res molt protocolari, sinó que anirà a temes de debò. I tinc ganes de que renyi a PP i PSOE per la falta de moral de la política, de la corrupció, d'aquesta bralla fratricida que hi ha a la política espanyola, i per tant sembla que no s'estalviarà res a la cartera. I
2: tu creus que baixarà tant a l'arena que es pugui sentir interpel·lat fins i tot el PSOE amb aquest discurs?
3: Jo sí? Crec que farà un... És probable, de fet, és el que jo espero d'un papa, que faci una apologia de la virtut de la política. I en Espanya, en aquest moment, la política no és exemple de virtut ni d'honestedat ni de res, i per tant no crec que s'adreci a ningú en concret, però estic convençut que parlarà del valor de la política com a eina de diàleg i de resolució de conflictes. Res de l'altre món, però que a Espanya en aquest moment això no passa.
2: 9:45 PM. Pausa i tornem.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
8: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
9: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
12: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
13: I tot amb els nostres tecnovantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
12: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
13: Consulta els models i marques que hi participen.
14: I després, quan guanyes, què més hi ha?
15: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
16: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
17: I el moment de retirar-se va ser complicat?
16: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
18: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
19: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
16: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
15: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
20: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
21: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
20: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
16: Cada dissabte a les 11 de la nit...
21: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
16: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, la Núria Oriols i l'Oriol Marc, amb el Papa volant des de Roma cap a Madrid, on és previst que aterri d'aquí una mica més de mitja hora, cap a 11:15 del matí, a Palau Reial, que ja s'hi concentra gent també per aquesta rebuda. Dimarts arriba a Catalunya amb aquesta nova convocatòria de vaga del sector educatiu, després que el preacord que us explicàvem fa tot just una setmana acabés amb paper mullat, si bé aquest increment salarial sí que el govern l'aplicarà. Per tant, escenari d'allò més incert pel que fa a aquest final de curs i per l'arrencada del proper, perquè això s'allarga, i doncs la patata calenta és a veure com es resol això, perquè no fa la sensació que estiguem al final de res, sinó encara en un lloc on no veiem llum pràcticament, Oriol.
1: No, home, costa de trobar el desllorigador final de tot això. Ahir els mestres deien aquesta frase de no era només qüestió de diners, i això és veritat. El que passa és que en bona part de l'últim tram de la negociació els sindicats majoritaris parlaven exclusivament de diners. És veritat que també es parlava d'escola inclusiva, però bona part del cavall de batalla dels sindicats majoritaris en educació era incrementar les condicions salarials dels mestres de manera merescuda, per descomptat, perquè al final...
2: Però això aleshores és que els sindicats no han detectat la pulsió que hi havia dins del... Dins...
1: Aquí anava, Roger, que al final és una crisi de representativitat. És una crisi de representativitat. Primer el govern es va equivocar, això ja ho podem dir sense cap mena de por, equivocar-nos, tancant un acord exclusivament amb Comissions i UGT, que en qualsevol altre àmbit et garanteix pau, però en aquest cas no era així. I després crec que l'USTEC potser no tenia ben posat el termòmetre entre els seus afiliats, perquè tu quan fas una consulta a 45.000 persones i el 65% no avala la feina que has fet tu durant uns quants mesos, tens una crisi enorme de representativitat. I el que vol dir és que hi ha problemes molt més profunds en l'educació que van més enllà de les condicions salarials dels mestres, perquè a les aules hi conflueixen una sèrie de malestars que van molt més enllà de condicions laborals, els mestres fan més feina de la que toca, segurament han d'assumir una sèrie de problemàtiques a l'aula que no les haurien de gestionar ni molt menys en exclusiva. El funcionament de l'escola exclusiva, ara ja ho podem dir, és un petit desastre. El model d'immersió que durant anys ha dirigit l'escola catalana tampoc està funcionant, i això crec que amb els resultats de qualsevol enquesta sobre la llengua ho podem dir sense por equivocar-nos. I té un problema tant el govern per haver arribat tan lluny en el pacte amb els sindicats, perquè també s'han rostit en tot aquest procés, com els sindicats mateixos, per no haver sabut conèixer la seva pròpia gent. I passarà, com ja ha passat en el cas dels pagesos, que al final un dia trobes tot de tractors a la Gran Via de Barcelona i preguntes, però això com hem arribat fins aquí? Doncs amb els mestres estem exactament igual.
4: Saps què passa? Que jo creia que realment els sindicats estaven fent la seva feina i estaven representant els interessos d'aquells a qui representen. Per tant, a mi, abans d'ahir dijous, m'esclatava el cap. O sigui, jo escoltava la setmana passada una entrevista aquí, en aquest programa, amb la Yolanda Segura,
2: No té res a veure el discurs que va fer dissabte passat amb el que ha fet aquesta setmana. Aquí mateix, o sigui, a Catalunya Ràdio, vull dir...
4: On tu, de forma molt incisiva, li preguntaves, però llavors vosaltres esteu satisfets amb aquest acord? I et deia, per activa i per passiva, que sí, que de fet, sí, sí, si ella personalment hagués de decidir, anul·laria, és a dir, no faria la vaga, però que...
2: Els seus propis afiliats l'han desmentit.
4: Exactament, però jo crec que una portaveu d'un sindicat el que fa és ensumar quin és el tarannà de la gent a la qual representa.
2: Ahir la van xiular, ahir l'han d'assegurar concretament, la van xiular.
4: I després l'escolto el mateix dijous, sortint tot just després del resultat, amb una combativitat i amb un orgull de que hagués sortit el no, que, clar, em fa qüestionar fins a quin punt continua estant legitimada per representar aquells a qui representa. O per representar-se amb ella mateixa, inclús, perquè el que no pot ser és que en una setmana la teva variació d'opinió i de sensacions, inclús de posar-te en escena, sigui absolutament antagònica. Absolutament antagònica, sense matisos. És negre, blanc, millor dit blanc, negre, dia i nit. I a partir d'aquí, jo he passat per molts processos amb aquesta negociació. Crec que s'ha equivocat molta gent amb aquesta negociació, però al final crec que us sorprendrà quin és la meva, el meu resum final. El govern s'equivoca amb un inici, pactant només amb uns determinats sindicats. La consellera s'equivoca amb el desenvolupament de les negociacions quan no fa d'aquesta negociació la seva principal, ja no carpeta, sinó presencialitat. Jo sempre he defensat que la consellera havia d'estar asseguda a totes les reunions, perquè era el conflicte més important que ha tingut en aquests moments. ¿Vale? I després s'arriba a un acord, després de moltes reunions, que sembla ser és de màxims en alguns aspectes, o així vam entendre la resolució d'aquest conflicte, que millorava el que en principi inclús pensaven els propis sindicats que aconseguirien i que, per tant, és beneficiós. La consellera el ven com un esforç important per part de la seva conselleria, però necessari per arreglar la situació desastrosa en la que es troben els professors, i després es sotmet a una votació i els professors diuen que no. Bé, l'opinió pública és molt voluble i l'opinió pública canvia, i tots aquells que durant tot aquest temps possiblement s'han manifestat a favor de les reivindicacions dels professors, jo no sé fins quan es manifestaran a favor, però és que jo crec que qui surt guanyant d'aquesta negativa dels professors és la consellera d'Educació.
2: I després, que tampoc ara, després del que ha passat amb aquest no dels mestres al preacord, no està gaire clar qui és l'interlocutor que representa els mestres per tornar a la taula de negociació. No, potser.
3: Avui no sé quin titular d'un diari és que els treballadors, diguem els docents, volen interlocutar directament amb el departament sense els sindicats, però això és impossible. Tres. Que milers de treballadors ho puguin fer. Jo faig dues reflexions, una és un risc i una és un problema. El risc és que els sindicats han tingut en la seva vaga el suport, crec jo, molt majoritari, no només de les famílies, sinó de l'opinió pública i de l'opinió publicada. I d'uns dies cap aquí començo a veure articles i opinions respectables que comencen a dir que això s'està una mica anant de mare, i que segurament moltes de les condicions laborals que han assolit eren prou bones com per arribar a un acord, i tinc la sensació de que els sindicats poden començar a perdre una mica el suport o l'empatia que han tingut per part de molta gent que ha patit aquesta situació. Ahir, per exemple, ahir era Crexi, quan els sindicats van parlar en l'acte que van fer, van dir algunes coses que ja començaven, per mi, a ratllar una mica el populisme, quan un dels representants va dir que es poden treure diners de la Brimo de la visita del Papa per dedicar-los a ensenyament. Això, evidentment, que són a nivell global 4 duros, em va semblar molt poc raonable per part de representants sindicals. I la segona part, que deia l'Oriol abans, que és la, crec que és el problema principal, no era una vaga només de tema salarial, era una vaga també de model, de la inclusiva, sobretot, i del malestar que hi ha amb el sistema. Però els sindicats no poden negociar el model. O sigui, un sindicat, per definició, negocia qüestions laborals. I en el cas de la inclusiva, que no funciona i ja s'ha de dir amb totes les lletres, des del punt de vista laboral només es pot assolir posant més personal, canviant les ràtios, però el model serà el mateix. I crec que el malestar de molta gent que simpatitza amb la vaga era, per exemple, pel tema de la immersió, pel tema de les ràtios, pel tema de les aules d'acollida. Però tot això és un model que aquest govern ha decidit que manté com els governs anteriors. I, per tant, crec que ni tan sols que s'arribi a un acord o els sindicats puguin votar i rebre el suport dels vaguistes, arribarem a una situació en la qual el model realment començarà a canviar. I, per tant, hi ha la pilota laboral, que és la que estem vivint aquests mesos, però hi ha, crec, una pilota de model que va més enllà de la vaga, que haurien d'afrontar, crec, els nostres representants polítics.
2: Núria Orriols.
0: Sí, doncs jo crec que al final el fet que hagi sortit que no té mèrit per part dels professors, en el sentit que estan reivindicant alguna cosa més que les seves condicions laborals. És a dir, jo crec que en aquest sentit respon més o entomen més una reivindicació que pot ser de les famílies i més enllà de les famílies, que el model no funciona, que no només el seu propi interès, que seria el salari, que és el que ha defensat al final l'USTEC i que és legítim, perquè és el que fan els sindicats, però el fet que hagin dit que no, a mi em sembla que ens volen, que porten la reivindicació més enllà de les seves pròpies condicions individuals i que estan dient que necessiten més dotació per l'escola inclusiva. L'oferta que va fer el departament i va acceptar el sindicat, que eren 6.400 dotacions més, molts mestres diuen d'acord, això és una persona i mitja més per centre, amb això no solucionem res, necessitem més assistència a l'aula perquè hi ha moltes necessitats especials i perquè no poden fer classe. És que és un crit d'auxili al govern i a la societat més enllà de dir així no podem continuar, i que ho facin més enllà que el seu propi interès, a mi em sembla que és una cosa que socialment, lluny d'ara posicionar-se en contra del que és la reivindicació de la vaga, hauria de generar més empatia, perquè si només pensessin en les seves condicions individuals i no com surten els infants de l'escola, doncs seria fàcil acceptar l'oferta de l'USTEC i cap a casa. I el que estan fent és dir, no, era una oferta salarial molt important, perquè era important i el departament havia fet un esforç en aquest sentit, però no només és això, no és una qüestió només de diners, sinó és una qüestió de climatització a les aules, per exemple. Hi havia un testimoni ahir a les manifestacions que deia aquesta setmana hem fet classe a 37 graus. Qui es pot concentrar a 37 graus? No? És anar més enllà del que són les seves pròpies condicions i després també que parles amb qualsevol mestre i el que venen a dir és que no puc ensenyar els continguts perquè estic fent més de policia a l'aula perquè doncs els alumnes estiguin asseguts escoltant, que no pas poder-me estar concentrat amb el que estic exposant. Per tant, segurament hi ha molt cansament per les manifestacions i per les vagues, i entenc el cansament que també poden tenir moltes famílies, però precisament crec que el col·lectiu de mestres està anant més enllà, amb una reivindicació que pot ser més àmplia d'un col·lectiu laboral concret, i estan recollint el malestar de molta gent per al model d'escola que hi ha actualment a Catalunya.
4: Sí, estic d'acord. El que passa és que llavors això ens haurien d'haver explicat a través dels seus sindicats, que veig
0: clar,
4: que no estan legitimats.
0: És un problema
4: definitivament,
0: de representació.
4: Justament el que està dient la Núria.
0: El que els crítics els que estan dient és que potser els sindicats fa 15 anys que no trepitgen l'aula. Clar. Això és un problema.
4: Clar, és que imagina't que tot just després de sortir de la mateixa reunió ens diuen això. Mireu, si hem arribat a un acord econòmic, però així tot considerem que no és suficient, perquè aquest no és un tema econòmic, perquè ens fa falta això, perquè ens fa falta allò altre, per tant, nosaltres no hi estem d'acord. I crec que tots haguéssim dit, ostres, doncs bé, el que passa és que se'ns ha venut una cosa que no era del tot certa quan després s'han manifestat els mestres, no? I després una cosa, amb una negociació, jo crec que tu sempre has de tenir clar, és evident que per aconseguir coses has de molestar. És a dir, jo no em queixaré perquè tallin carrers o perquè facin manifestacions. És a dir, és que si no molestes, no aconsegueixes un avenç. No? Fins aquí estem d'acord. Però sí que és cert que en una negociació, i parlo de la negociació quan seus a taula, sigui qui sigui, has de tenir clar què és el que vols aconseguir i fins a on estàs disposat a cedir una part i l'altra. Sempre una part i l'altra. I jo tinc la sensació de que amb aquest no tenim clar si el que volen aconseguir és un màxim, més màxim, sense cap sessió, estarien en el seu dret, eh? Estarien en el seu dret. O si li estan demanant a la conselleria que vagi molt més enllà i que accepti totes les seves peticions, siguin les quines siguin, cosa que llavors faria que la conselleria es planti també, perquè perquè com a filosofia política no pot cedir absolutament a tot, i després la porta que s'obre per futures reivindicacions d'altres col·lectius. Aquest és un tema molt important.
2: 6 minuts per les 10, un segon. Queda passar per Madrid a aquesta hora, pendents del Papa, que aterri a l'aeroport de Barajas, on serà rebut pels reis Felip VI i Letícia. Després es dirigeixen cap al Palau Reial, on hi haurà la cerimònia de benvinguda oficial. Allà hi tenim el Dani Sendeaja. Dani, què tal? Bon dia.
5: Hola, Roger, bon dia.
2: Explica'm quina estampa tens al davant al Palau Reial. No sé si hi ha ambient, si l'estan esperant, si falta gaire estona perquè arribi.
5: Sí, sí, ja comença a haver-hi ambient. Som just entre la catedral de l'Almudena i l'esplanada del pati d'armes del Palau Reial, que és on se suposa que arribarà el Papa allò 14 cap a 11:45, amb la comitiva reial. Dins hi ha, com dius, una de les primeres cerimònies, un dels primers actes de la visita papal, que serà la rebuda institucional amb els reis d'Espanya, també el president del govern. Hi ha una trobada privada amb Felip VI, Letícia i la princesa i la infanta. I aquí a l'esplanada, com comentaves, de Palau Reial, ja comença a haver ambient, hi ha gent que ja s'acosta per agafar lloc, no tanta com potser jo m'esperava, perquè es preveu que a Madrid hi hagi al llarg del cap de setmana més d'un milió de persones, però de moment és aviat, per tant, veurem si això es va omplint. El que sí que farà després el Papa, i això ho van anunciar ahir, és un recorregut en Papa Mòbil, el primer que farà d'esta gira per Espanya, podem dir així, des del Palau Reial, per carrers de Madrid fins a l'Anunciatura Apostòlica, que és la seva residència aquí a Madrid, ja esperant a la tarda la resta d'actes que hi ha programats.
2: Hi ha un primer discurs cap a 12:15 del migdia, oi?
5: Sí.
2: Quina mena de discurs serà, tenint en compte el de dilluns al Congrés? Suposo que no tindrà res a veure. I on serà aquest discurs, davant de quines autoritats?
5: Doncs és la primera vegada que els sentirem parlar a Madrid, a l'estat espanyol. És una salutació, unes paraules protocolàries que dirigiran tant el Papa Lleó XIV com el rei Felip VI al pati de columnes del Palau Reial, que és, diguem, ja sortint del Palau, no? Ja abans de marxar i després de la rebuda protocolària al Saló del Tro, on el Papa saludarà a les diferents autoritats, i ja després també de la trobada privada que et comentava abans, seran les primeres paraules del Papa. Després el sentirem també a la tarda al centre Sedeia 24 hores, que és un centre que té Càritas, un dels barris més populars de Madrid, el barri de Lucero, allà també diran unes paraules, i finalment avui dissabte, a la vigília de joves, que és on el Papa s'adreçarà als joves, també es preveu que sigui multitudinari.
2: El Dani Sendeaja, des de Madrid, pendent de l'arribada del Papa. Anirem connectant amb tu al llarg d'aquest matí de dissabte. Una abraçada, Dani. Fins ara.
5: Adéu.
2: 3 minuts per les 10. Jaume Clotet, Olga Ruiz, Oriol Marc, Núria Oriols. Una abraçada. Moltes gràcies.
4: Adéu-siau.
2: Fem una pausa, ens actualitzem amb les notícies de les 10 i de seguida Maica Navarro al suplement, la mama de Roma.
6: El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com
22: xulos. Adéu, gràcies.
6: Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
23: Hola!
24: Ja som aquí!
25: Aventures infinites.
23: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
25: Amistats de les bones.
23: És veritat!
25: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
23: Quina meravella!
25: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
26: Hola.
27: Hola.
28: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
30: Les joguines?
29: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
30: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
29: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
30: A la botiga web i app.
31: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
32: a Catalunya
31: Ràdio.
33: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
33: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell. Wait till you're announced. We've

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Catalunya Ràdio. El papa arriba a Espanya fent una crida abandonant la polarització política i elogiant el multilateralisme. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
0: En el primer discurs del seu viatge a l'Estat, Lleó XIV ha posat en valor el paper d'Espanya com a garant de la pau, en un gest que de ben segur donarà aire al govern de Pedro Sánchez. Madrid, Dani Saindeaja, bon dia.
2: Bon dia. En el seu primer missatge de viatge a l'Estat i davant de tota la plana política espanyola, Lleó XIV ha demanat deixar de banda la polarització i la divisió.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
2: Ha estat un discurs de forta càrrega política, on també ha agraït el paper d'Espanya a favor del dret internacional i la pau enmig d'un món adit sacsejat pel conflicte. Abans, a l'avió de viatge a Madrid, el pontífex ha parlat dels abusos sexuals dins l'Església com una ferida oberta i que sí que s'ha referit en el seu discurs al Palau Reial ha estat Felip VI per reconèixer el dolor de les víctimes.
0: I ara el papa mòbil que recorre els carrers de Madrid. A tot això, el govern rectifica i recomana ara el teletreball a qui visqui o treballi a les comarques de Barcelona per evitar desplaçaments precisament durant la visita del papa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies.
0: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge. L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes, que aplega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.800 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta a 42 municipis d'arreu de Catalunya.
5: Estem contentíssims, que ara mateix, només amb la participació que hem tingut per aquesta macroenquesta, ja és en si mateix un èxit.
0: És Rubén Paez, portaveu de la campanya Viure ens costa la vida. També us explicarem a l'informatiu d'avui que veïns i comerciants de Collserola es planten davant les restriccions per la pesta porcina que mantenen el parc tancat des de fa 6 mesos. Avui, unes 200 persones han participat en una caminada popular per reclamar que es reobri Collserola. Sentirem veïns i comerciants denunciant que les restriccions són incoherents i desproporcionades.
6: Ens han tancat això i ens han tancat la vida, diguem, no? Ja estem una mica fals.
7: Volem que obrin el parc. Allà fa massa temps que està tancat, nosaltres vivim aquí a tocar del parc i ens agrada venir.
0: Tot això en el cap de setmana del Primavera Sound.

0: Després de les incidències per la pluja de dijous, amb diversos concerts suspesos, ahir sí, el Festival Barceloní va recuperar la normalitat i The Cure va seduir els milers d'espectadors del Parc del Fòrum. Avui, última jornada del Primavera amb Gorillaz entre els caps de cartell. Tot això fins a 2:15. A partir de llavors, els esports. Oriol Rodríguez, que destacarem avui.
1: Mira, que Mercè Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros. És el tercer títol de Gran Slam, revalida el títol aconseguit l'any passat a París. Ara a les 3 també cursa sprint del Gran Premi de MotoGP a Hongria. Marc Márquez des de la pole position, la cursa curta. I avui també el Barça Bàsquet a jugar el seu futur a la Lliga. O guanya la pista de l'UCAM Múrcia, passa a semifinals o comencen les vacances.
0: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari Carmina Malagarriga. Alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, Eva. A aquesta hora queden encara 7 quilòmetres de retencions a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. S'han obert, però, tots els carrils, però n'hi ha un detallat a la mateixa AP7 per l'avaria d'un vehicle a Sant Cugat del Vallès en sentit sud. I, finalment, hi ha retencions a la ronda litoral de 3 quilòmetres a la zona franca en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
0: Per cert, que els motoristes són el col·lectiu que incrementa percentualment les morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya durant els 5 primers mesos del 2026, amb un percentatge del 40%. Fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i també que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat, per tant, les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes. I una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de trànsit.
3: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via i caigudes de la moto.
0: A tot això hem d'afegir que hi ha hagut una nova víctima mortal, un altre motorista també ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpid, al Poblenou del Delta, al Montsià. En total, doncs, han mort 22 motoristes a les carreteres aquest any.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb en Jofre Genuer ens esperen canvis aquest cap de setmana. Jofre, bon dia.
5: Bon dia, doncs, canvis en positiu en el sentit de la gent que vulgui doncs, una mica més de calor, més bonança i menys ruixats. Més demà que avui, perquè aquesta tarda estem pendents encara d'alguns, no pas tan generals ni tan extensos, però encara aquesta tarda, sobretot entre la zona de l'Alt Urgell, l'extrem sud de l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, zones del Prepineu, Serra del Cadí, també punts del Lluçanès, sud del Ripollès, Cerdanya, nord d'Osona. Aquestes àrees, molt probablement les nuvolades que estan creixent acabin donant algun petit ruixat o algun petit patac d'aigua, fins i tot més probables potser de cara al vespre que no a primeres hores de la tarda. La resta sol amb alguns núvols prims i sobretot doncs, el que dèiem, amb un ascens de les temperatures de 2, 3, 4 graus més que ahir, a hores d'ara. Destacarem, per exemple, a Olot, ahir a aquesta hora tenien 15 graus, ara en tenen 25, o per exemple també cap a la zona de l'Empordà, la Bisbal d'Empordà, ahir tenien una temperatura que no passava dels 20 graus i ara tenen gairebé 20. Per tant, una mica també més calorós, que demà encara s'accentuarà una mica més. De fet, els vols més alt avui cap als 30-31, demà 33 o 34 cap a Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i demà menys ruixats, amb més sol, només alguns núvols d'evolució a l'àrea del Pireu. De fet, el termòmetre, amb tendència a pujar, continuarà dilluns, però ja serà el darrer dia, perquè ja avancem que de cara a dimarts torna a caure la temperatura una mica i, per tant, la calor que durarà poc.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Són les 2:07. I avui comença la visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Ha començat fent una crida a abandonar la polarització i a acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet a la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert al Palau Reial en la seva arribada a Madrid. Abans, el rei Felip VI també ha afirmat que els abusos a l'Església no són representatius de tota la comunitat eclesiàstica. Seguint l'arribada del pontífex a Madrid, tenim en Dani Sainteja. Bon dia.
6: Bon dia. Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió per pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
7: Invito a todos por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
6: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes, que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
7: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
6: En este moment no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals, sí que ho ha fet a l'avió papal quan ha dit que era una ferida oberta. Qui sí que ha fet menció per primera vegada ha estat Felip VI.
8: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
6: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats, com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Real l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el missatge del pontífex.
9: Porque el Señor nos ha traído aquí de forma, pues, fortuita. Realmente estamos aquí, pues, realmente nos vamos de viaje mañana y no sabíamos que venía el Papa y entonces, pues, el Señor es un viaje caído del cielo.
10: Y totalmente, estoy muy orgullosa, siento un cariño, que como, pues, ha estado en Perú y tal, pues, no sé, siento mucho amor ya hacia él.
6: Ara, Lleó XIV recorre per primera vegada els carrers de Madrid amb el Papa mòbil. A la tarda visitarà un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual és seguidor, segons ha confessat els periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
2: Gràcies, Dani. En aquest viatge del Papa, un dels temes calents, ara ho deia, més el de la pederàstia. De fet, Lleó XIV aprofitarà aquesta estada a l'estat per reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església espanyola, Maria Guixà.
11: Sí, la Santa Seu, però, de moment no ha donat cap detall sobre aquesta trobada del pontífex amb les víctimes, organitzada per l'Església espanyola, i, per tant, no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, i, a més, portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
12: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església espanyola i catalana independent. I no deixar que sigui l'Església espanyola i catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
11: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà precisament dimecres a Montserrat.
2: I la dimensió d'aquesta visita papal a Catalunya ha fet recular el govern davant la qüestió del teletreball. Si dimarts l'executiu es va desmarcar de les recomanacions del Ministeri, avui ha canviat d'opinió i recomana ara sí el teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del pontífex.
11: El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha volgut puntualitzar que aquesta decisió, consensuada, diu, amb els agents econòmics i socials, s'ha pres davant la magnitud que pot tenir aquesta visita del pontífex i l'impacte directe en la mobilitat.
13: Una recomanació, per tant, no una ordre, ni molt menys, sinó que es fa de la mà dels agents socials i econòmics. I nosaltres ens vam reunir tant amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, com també amb Foment i amb Pimec, els agents socials de Catalunya, i, per tant, és una decisió que es pren de forma consensuada.
11: Protecció Civil, a més, també insistit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i perquè la vaga de docents, que també està prevista per dimarts, es pugui combinar amb aquesta afluència de gent que comportarà la visita del Papa.
2: I precisament a banda d'aquesta visita papal i de la vaga de docents, dimarts també comencen les proves de selectivitat i el govern ha volgut enviar avui un missatge de tranquil·litat als estudiants davant els problemes de mobilitat que es poden generar, Maria.
11: La consellera de Recerca i Universitat Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per, diu, evitar imprevistos i això sí, ha garantit flexibilitat en casos de força major. Són declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio.
14: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que... i tenir després el temps que faci falta, no?
11: Precisament per aquesta vaga de docents, també Montserrat ha dit que tenen previst un pla alternatiu per reforçar el personal que supervisarà aquestes proves. I, Eva, encara en clau educativa, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical avui es reuneixen a la tarda, ho fan, per concretar la vaga de dimarts i de refer la unitat sindical, sobretot després d'aquest no rotund dels docents al preacord amb el govern. I la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC.
0: I una última qüestió, dos minuts i arribarem a un quart de tres sobre la visita del Papa a Barcelona, i és que també s'està notant en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic. Samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família.
11: Un d'aquests establiments és Ringles, un dels comerços més grans que des de fa dies ja ofereix articles de manera commemorativa d'aquesta visita del Papa a Barcelona, tot i que, com reconeix la Juani, que és l'encarregada, els ha costat trobar proveïdors.
15: No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
11: El merchandatge oficial es pot comprar en línia, però físicament només el ven al Corte Inglés. La majoria dels clients, sobretot, són turistes llatinoamericans.
0: Ho destacàvem a la portada d'avui. En una quarantena de municipis d'arreu del país s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, que estan molt satisfets de com està anant la jornada, Maite Portó.
16: Hi participen 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta als ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment de preus. La consulta vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada general l'any que ve. Sentim el portaveu de la campanya Viure ens costa la vida, Rubén Páez.
17: Arribarem a tindre segurament doncs, un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
16: Avui mateix a la tarda se sabran els resultats d'aquesta enquesta.
0: I aquest és el so dels treballadors de Nissan que aquest matí s'han manifestat pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
16: Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre empresa i sindicats amb la mediació del Departament de Treball abans que s'acabi dimarts el període de consultes. La majoria dels treballadors afectats per l'ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. L'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives econòmiques i organitzatives per reduir la plantilla, però els sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO, Quality Espresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls.
0: I ara una altra protesta, en aquest cas una mica diferent, perquè aquest matí unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per reclamar que es reobri l'accés al parc, una caminada que han fet a dins del parc. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana.
16: Hi han participat famílies senceres, caminants i ciclistes que han desafiat el tancament de Collserola. Els participants han passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar-los, no ho han pogut fer. Cristina Alie és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
19: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
16: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
20: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
21: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
16: Anteriorment, els veïns del Collserola ja havien recopilat firmes per reclamar la reobertura del parc.
0: I del món, anem cap al Perú, que es prepara per votar demà en la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontaran el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb la conservadora Keiko Fujimori. Les víctimes d'esterilitzacions forçades i altres violacions dels drets humans durant el govern del pare de l'aspirant de la dreta, Alberto Fujimori, viuen amb preocupació la possibilitat que guanyi. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
22: Fa 20 anys que la María Elena Carvajal i la María Tefita Tuarama treballen sense descans buscant una justícia que no arriba al Perú. La ONU les ha reconegut a elles i a milers de dones peruanes com a víctimes d'abusos contra els drets humans per les esterilitzacions forçades implementades per l'estat peruà sota el govern del llavors president Alberto Fujimori. Sota el pretext d'un control de natalitat i poblacional, milers de dones van ser seduïdes i enganyades a operar-se, es denuncia, per les autoritats sanitàries peruanes entre el 1995 i l'any 2000. Unes lligadures de trompes, especialment a dones del món rural i també indígena, que es van practicar en condicions d'insalubritat i males praxis amb seqüeles mèdiques físiques i mentals permanents.
23: Es incierto para nosotros si esta señora llega a ganar, cosa que no vamos a permitir definitivamente, ¿no? Pero la incertidumbre queda. Pueda quedar otra vez este en un proceso de nulidad o un archivamiento.
24: Me hicieron contra mi voluntad. A mí me fueron a suplicarme, a rogarme ahí en mi casa, diciendo que voy a tener un apoyo, que vamos a ser bien atendidos, mis hijos, mi familia, todo.
22: Les esterilitzacions forçades van abocar milers de dones a l'estigmatització i a la marginació, sent també abandonades en molts casos pels seus marits en considerar-les incapacitades.
23: Otros tuvieron problemas con sus hijos, ¿no? A los esposos los botaron de las casas a las señoras, muchas tuvieron que emigrar.
22: Es calcula que 300.000 dones i 22.000 homes van ser víctimes al Perú d'esterilitzacions forçades i el retorn del fujimorisme és per a elles i ells un malson.
0: I del Perú marxem ara cap a Taiwan. Un dels valors geoestratègics més importants de l'illa és la seva indústria de semiconductors. Aquest territori, reclamat per la Xina, però independent de facto, fabrica els més avançats del món. Aquesta setmana s'hi ha celebrat la fira anual del sector informàtic més important del planeta i els líders de grans tecnològiques com Nvidia o Intel i han desembarcat amb el compromís de grans inversions. Ens informa des de Pequín Francesc Canals. Bon dia.
25: Bon dia. Esclat d'alegria dels fans de Jensen Huang, l'amo d'NVIDIA entrava aquests dies a Computex a Taiwan, la fira d'informàtica i tecnologia més important del món, com un crac del futbol, firmant autògrafs. I té lògica perquè els seus microxips són els més avançats i es troben en el centre de les disputes tecnològiques entre la Xina i els Estats Units. El mateix Jensen Huang representa els equilibris a la zona, començant pel fet que va néixer a Taiwan. Dirigeix l'empresa nord-americana més avançada en semiconductors i busca no perdre terreny en el mercat xinès. Recentment l'hem vist pels carrers del vell Pequín, aprofitant que acompanyava Donald Trump en la visita a la Xina. Però alhora Nvidia i la tecnologia de la intel·ligència artificial nord-americana no són res sense Taiwan, en particular sense la taiwanesa TSMC, el principal fabricant dels semiconductors més avançats. Sentim Jensen Huang a la fira Computex.
26: Taiwan és un soci estratègic increïble per als Estats Units perquè està invertint en l'ecosistema, en la indústria manufacturera dels Estats Units. Si mireu empreses com TSMC, Amkor, Spill, Wistron i Foxconn, la quantitat d'inversió que han fet als Estats Units perquè la cadena de subministrament global sigui el més diversificada, resilient i redundant possible és increïble.
25: El president taiwanès Lai Ching-te remarcava a l'inici de Computex la necessitat d'estabilitat i pau a l'estret.
27: En la mesura que creix la necessitat d'intel·ligència artificial al món, també necessita un Taiwan estable, fiable i capaç d'assumir responsabilitats. En particular, el desenvolupament pròsper de la indústria s'ha de construir sobre la base de pau.
25: El desig de Lai Ching-te no garanteix que la Xina no decideixi forçar la reunificació. De moment, la supremacia tecnològica de Taiwan protegeix l'illa, perquè tota la indústria, encara més amb la IA, necessita els seus microxips. És el que es coneix com l'escut de silici. Però alguns analistes no li donen més de 10 anys de marge, quan la Xina diuen ja serà capaç de fabricar semiconductors al mateix nivell. Catalunya mig

0: TV3, la primera temporada.
1: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: I ara cultura, últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, DXXX i My Bloody Valentine com a caps de cartell, després que dijous se suspenguessin per la pluja concerts com els de Masi Patak i Bad Gyal. Ahir hi havia moltes ganes de música i The Cure van sis al públic del Parc del Fòrum Marc Ruiz.
4: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies. Aquest dissabte encara queden plats forts. Els irlandesos Kneecap, que rapegen en gaèlic i amb molta càrrega política, actuaran a les 3 de la matinada. Això serà després de caps de cartell com Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine.
3: I com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil? Això és el que s'ha pogut veure avui a Vilamur, al Pallars Sobirà. S'ha fet una recreació històrica que reprodueix la vida i els combats als antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats més ben conservats del front del Pallars. A Vilamur hi tenim en Pau Rovira.
5: Hola, Esther. L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants han pogut veure com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
6: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent, que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels avituallaments, la armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etcètera, etcètera, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
5: La recreació ha reunit una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclou demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
3: I avui de la crònica policial us expliquem que els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya. Ha estat en una nau d'Ulldecona, al Montsià, on han localitzat 9 tones de droga amagades dins de caixes de ferro, un mètode inèdit fins ara. Els Mossos han detingut 10 persones. Els escorcolls, a banda d'Ulldecona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades a mida per amagar-hi les tauletes de xix per tal que passessin desapercebudes en possibles controls policials. L'operació dels Mossos d'Esquadra va començar el novembre del 2025, ha tingut 3 fases i ara aquest mes de maig ha acabat. I 2 minuts i seran 2:15, 2 minuts, com sempre, per a la proposta.
2: La proposta.
3: I avui amb la Laia Framis, que ens proposes visitar el centre de reproducció de tortugues de l'Albera.
7: Sí, això és el

0: Santuari del Camp, a Garriguella, a l'Alt Empordà. Aquí hi ha un espai que es dedica principalment a la preservació de la tortuga mediterrània, que està en perill d'extinció. Des de fa més de 40 anys crien exemplars en captivitat i durant tot aquest temps han alliberat més de 4.000 tortugues al massís de l'Albera.
1: I què es pot veure durant la visita?
0: Doncs moltes tortugues. I quan dic moltes, vull dir que n'hi ha centenars. La majoria són mediterrànies, que són de terra i tenen la closca negra i groga, però també n'hi ha d'aigua. Ens ho ha explicat el responsable del centre, Joan Budó.
2: Tenim, bàsicament, unes 150 adultes de tortuga mediterrània, més les 200-300 cries i de tortugues d'estany. Tenim unes 70 més, totes les cries i juvenils a punt de deixar anar.
0: A més, també s'hi poden veure algunes tortugues exòtiques.
2: Tortugues que es troben escapades, abandonades, fins i tot algunes decomissades. Potser la que crida més l'atenció és la tortuga mossegadora, que és una tortuga nord-americana d'aigua dolça que ve molt grossa i que aquesta la van rescatar de l'estany de Banyoles.
0: Una tortuga, per cert, que pesa més d'11 quilos. Totes aquestes tortugues es poden veure seguint un recorregut per unes passarel·les que porten per diferents instal·lacions. Clar, tot depèn del temps que t'hi entretinguis, però crec que es pot fer, doncs, no ho sé, en una hora, perfectament.
1: I Laia, quan es pot visitar aquest centre?
0: Fins a finals de juny el centre obre cada dia, tret dels dilluns, i al juliol i a l'agost es pot visitar tota la setmana. L'entrada costa 7 euros pels adults i 5 euros pels nens d'entre 4 i 14 anys. Recomanen anar-hi al matí, perquè és quan les tortugues estan més actives, i evitar també els dies plujosos i freds. En definitiva, crec que és un bon pla si sou, per exemple, per les comarques de Girona, per la Costa Brava, o bé per fer una parada si aneu camí cap a França o cap al nord del país. Cada any visiten aquest centre de reproducció de tortugues de l'Albera entre 8.000 i 10.000 persones.
1: En prenem nota. Gràcies, Laia. Senyals horaris de 2:45. Ara arriben els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui és dissabte 6 de juny i el Barça de bàsquet se la juga després d'una temporada plena d'alts i baixos, o molts més baixos que no pas alts. Els de Xavi Pasqual han de guanyar aquest vespre a la pista de l'Ucamp Múrcia per no veure com les vacances ja comencen avui mateix. Les sensacions de l'equip no són bones. Pasqual plega quan s'acabi la temporada i ja han vist mocadors al Palau, sense anar més lluny, diumenge passat. Passi el que passi avui, possiblement, amb el Madrid esperant a les semifinals, cal un replantejament urgent de la secció per no acabar desesperant els aficionats una temporada rere una altra.
4: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
3: Som els de Catalunya migdia esports, avui amb la Nadia Roig a la producció, amb en Blai Iniesta al control de so i en Xavi Vall i en Lautaro Quintero Quinteros al control central. El primer que volem fer és marxar fins a Vilassana perquè tenim en joc el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina entre el Vilassana i el Fraga. Allà hi tenim en Xavi Soler. Xavi, bona tarda.
5: Bona tarda, Oriol. Un partit que s'està allargant moltíssim i és que encara falten 6 minuts 56 segons perquè s'acabi i el més calent és l'Aigüera. Ara mateix empat a un, s'ha avançat el Vilassana a la primera part en gol de l'Utxegó, de la segona meitat el Fraga ha apretat de valent i ha aconseguit l'empat amb un gol de Maria Sanjurjo. Ara es posa la pilota en joc, que jugaran aquests últims 7 minuts. De moment és una incògnita saber qui s'endurà el primer punt d'aquesta final. Vilassana 1, Fraga 1.
3: Doncs amb els dos ulls pendents de Vilassana, parlem de tenis.

0: Alfons Borina, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Entenies un català tornat a sumar aquest migdia un nou títol de Gran Slam.
1: És el català Marcel Granollers, que continua fent gran la seva llegenda. El de Barcelona, fent parella amb el seu inseparable, l'argentí Horacio Ceballos, ha guanyat el títol de dobles a Roland Garros per segon any consecutiu. El barceloní i l'argentí, que eren els caps de sèrie número 1, s'han imposat per 6-4 i 6-2 als segons favorits. El finlandès Elio Heliovaara i l'anglès Henry Patton en 1 hora i 16 minuts. Aquest és el seu segon títol a Roland Garros i el tercer gran slam que guanyen sumant el US Open que van aconseguir l'any passat. Ara a les 3 es juga la final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Swiatkowska.
0: Si arribem més enllà de les 4, la seguirem evidentment al Tot Gira, com demà també seguirem la final masculina. Un gran èxit avui, per tant, per Marcel Granollers. Passen 3 minuts de 2:15 a 3 de la tarda. Marxem fins a Murcia. Perquè, com dèiem, el Barça se la juga aquesta nit a les 9, Ucamp Murcia-Barça, amb transmissió al Tot Gira, amb en Macià i la Lloberes. A Múrcia ja hi són el Barça i, evidentment, també el nostre enviat especial, Ernest Macià. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs, sí, Oriol. El Barça ha entrenat aquest migdia ja a Múrcia, preparant el partit aquesta tarda, que pot ser l'últim partit de la temporada, si es perd, de Xavi Pasqual i d'alguns dels seus jugadors. Però, en canvi, si guanya, el Barça seguirà viu almenys unes setmanes, classificarà per semifinals contra el guanyador del Madrid-Tenerife, que també juga avui, que també ha arribat al partit de desempat. A la sèrie del Barça, bé, fins ara molta incertesa, perquè el Barça va guanyar el primer partit 68-91 a Múrcia. Contra tot pronòstic, va perdre a casa de 3 punts al Palau. I per tant, aquest context de jugar-s'ho tot a pista contrària, hi ha, això sí, una petita llum, que és que l'estrella del Múrcia, David de Julius, amb 16 punts per partit i més de 20 als play-offs, se la baixa segura, perquè es va trencar un dit del seu peu, el dit petit del seu peu dret, i se la baixa els 3 propers mesos. No es va notar massa els últims minuts al Palau Blaugrana, però hauria de ser una baixa important per l'equip de Sito Alonso. Un Ucamp de Múrcia que, això sí, recuperarà l'alepivot cubà Howard Sanros, recuperat de les guins, i que, hem de dir, el Múrcia no guanya partits de playoff a casa. En l'última dècada només n'ha guanyat un. Per tant, això hauria de ser també un altre punt a favor, i és que el Múrcia a casa, doncs, la veritat és que pateix molt en les fases finals. El Barça té tots els jugadors disponibles i això li permetrà a Oriol descartar Xavi Pasqual, Juan Núñez i Miles Norris un partit més.
0: I Macià, qui demà també busca l'accés a les semifinals de la Lliga CB, és el Joventut de Badalona. Ahir va pallissar el Baskonia a l'Olímpic de gairebé 20 punts.
2: Sí, un dels millors partits del Joventut aquesta temporada, sempre per davant tota l'estona, sempre amb avantatges superiors als 10 punts i colindant amb els 20 punts amb un Baskonia que va estar molt desencertat i un Ricky Rubio que va dirigir magistralment l'equip des del 15-4 de sortida. Escoltem a Ricky Rubio.
3: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
2: Tot i que ara sentíem a Ricky Rubio, i l'estrella va ser una vegada més Cameron Hunt, va fer 27 punts, va ser el màxim anotador del Joventut, ho ha estat durant tota la temporada, però ell també hi va protegir amb la seva anotació els intents del Baskonia per entrar al partit. L'Olímpic de Badalona va presentar una de les millors entrades de la temporada, la quarta millor, amb 9.000 espectadors, i tot i la baixa d'Ante Tomic, la penya ha aconseguit forçar aquest desempat que jugarà demà a les 7 de la tarda. Al final del partit, Oriol, vaig poder parlar amb Ricky Rubio d'un altre tema, i és que, bé, en cas de derrota demà a Vitoria, ningú sap encara si seria el seu últim partit al Joventut. Això deia Ricky Rubio als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també, i sobretot, com deia, no, i vaig aprendre l'experiència, no avançar-te als coneixements. Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estic preparat.
0: Doncs dos plats forts en bàsquet. Aquest vespre al Camp Barça a les 9 i demà aquest Baskonia Joventut. D'altra banda, el Fons Gorina, també en bàsquet, a Nova York, es comencen a fregar els ulls amb els Knicks que s'acosten al títol de Lliga.
1: Els de Nova York posen el 0-2 a l'eliminatòria contra els Spurs i s'apropen al que seria el seu primer anell en 53 anys. Aquesta matinada, victòria agònica a Texas per 104-105. La majoria de crítiques han estat pel francès Wembanyama. Una pèrdua de pilota als darrers instants i el llançament decisiu fallat en són el motiu. La matinada de dilluns a dimarts, el tercer partit al Madison Square Garden de Nova York.
0: Vinga, de Manhattan a Vilassana. Perquè, Xevi, tenim en joc aquest Vilassana-Fraga, que ara per ara hauríem d'anar a la pròrroga?
4: Sí, hauríem d'anar a la pròrroga, perquè el partit està igualat, van passant els minuts, ara falten 4-15, ha fallat fa poca estona una falta directa al Vilassana, l'Aura Pastor no ha aconseguit transformar-la davant d'Anna Ferrer, ara l'intent d'Aina Florença, que també es troba amb la portera del Fraga. La possessió és per l'equip urgellenc, falten 3:50 pel final del partit. Continua aquest empat a un Vilassana, un Fraga 1.
0: A veure si Vilassana és capaç de batre la porteria del Fraga. Ara a les 3 també començarà la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, on Damià Aguilar, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Marc Márquez ens ha tornat a meravellar els oficials perquè el Tros Cervera ha fet la pole quan a priori no era el favorit.
6: És la segona pole de la temporada, la 74 a MotoGP, la 104 en total. Ahir va fer la feina justa per no passar per la repesca i es va reservar per avui. Ha estat el més ràpid al matí, el segon lliure, i després a la Q2 ha sorprès tothom, principalment el màxim favorit Pedro Acosta i també a tots nosaltres, perquè ha començat la sessió amb una caiguda.
7: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero hoy ya he salido convencido por la mañana, lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir, veremos.
6: Això ho hauríem d'interpretar com avui surto a guanyar i demà ja veurem. El cerverí responia també a Dazón per les seves opcions.
7: El qualifying practice es media sprint y media carrera. Entonces, por eso he decidido utilizar toda la energía que tenía esta mañana, como hice ya en Mugello, y luego ya pues en la sprint y en carrera el salir delante pues te salva esas primeras vueltas que tienes tiempo ganado.
6: Bé, tampoc és que no hagi fet gaires aclariments. Sempre és millor escoltar la cursa a l'Univers MotoGP en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT quan faltin 5 minuts per les 3 d'aquesta tarda. Us repasso la graella ràpidament. Des de la pole position, Marc Márquez amb Pedro Acosta i Fermín Aldeguer a la primera fila. Una segona fila amb Fabio Origen, Antonio Pecco, Bagnaia i el líder Marco Bezzecchi. Una tercera fila amb Raúl Fernández, Jorge Martín i Luca Marini. I anem a la setena fila amb els altres dos catalans, Franco Morbidelli, Àlex Rins i Maverick Viñales.
0: D'aquí 5 minuts arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. De seguida parlarem de la festa grossa que hi va haver ahir a Sabadell. Però tornem a Vilassana perquè hem tingut una mica l'ai al cor, Xevi.
4: Amb la falta directa que ha fallat Adriana Soto, la jugadora del Fraga, l'ha enviat per damunt de la porteria d'Anna Salvat. I ara és el Vilassana que està patint una mica amb les embestides del Fraga. 3 minuts pel final. Ara li han assenyalat, crec que falta el Vilassana, s'ha fet mal a Ine Florença, que ha hagut d'anar a la banqueta amb una mica de sang al llavi. Entrarà en el seu lloc Victòria Porta. 3 minuts pel final, continua aquest empat a 1 en aquest partit que de moment no ens desvella qui agafa avantatge en aquesta final. Serà possessió pel Vilassana aquests 3 últims minuts, recordem, empat a 1.
0: A veure si la Victòria Porta posa llum a la foscor com la va posar el seu tiet dijous a la Patum, on va fer de ple, el salt de plens va fer el tiet de la victòria de la Maria Porta. De seguida tornarem a Vilassana a veure si s'acaba aquest partit amb bones notícies, on ahir vam tenir festa grossa, grans notícies, va ser a Sabadell on es va viure una nit èpica.
8: Recull la pilota Thiago Pinar, l'àrbitre diu que no hi ha falta, és una bona opció pel Sabadell, el xut que no guanya! Gol del Gino! Gol de David Estals! Els dos gols han arribat en 3 minuts! No calia, però un cop els has marcat, Ponson! David Estals acaba de marcar el seu
0: Així va narrar en Jordi Sunyer, Esport 3, a gol de Joel Priego. El temps de descompte per classificar el Sabadell per la final de play-off d'ascens al futbol professional a la segona divisió. Francesc Ripoll, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Els arlequinats van eliminar amb èpica el Real Madrid-Castella.
5: Sí, perquè havien perdut l'anada per 2-0 i ho van aixecar en una nova creu alta plena vessar. L'equip de Ferran Costa va igualar l'eliminatòria de la primera meitat amb gols, dos gols consecutius. Primer Joel Priego i després Estals donaven als arlequinats un marcador que els hauria valgut al final de la pròrroga. El filial madrileny va collar i va tenir ocasions clares, totes interceptades per Diego Foli, el porter del Sabadell, i el 89 Joel Priego va caçar una pilota dins l'àrea per classificar el seu equip per la final. Això deia l'entrenador Ferran Costa.
9: Crec que ha estat clau per poder acabar guanyant. Tenia el premi a la insistència pràcticament al minut 90, però feia molta estona que ho buscàvem, i aquests som nosaltres. Lluny de donar un pas enrere i recular, hem donat dos endavant i hem anat amb tot.
5: El Sabadell, que tornarà a jugar una final d'ascens un any després, l'any passat la va jugar, però per pujar primera federació, ara els arlequinats esperen rival per pujar al futbol professional. Sortirà del guanyador de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B, que es decideix demà a l'anada. El filial groguet va guanyar per 2-0. Avui juga un partit de play-off l'Atlètic de Madrid B, Ponferradina. D'aquí sortiria un possible rival per l'Europa, que juga demà a Balaïdos, el partit de tornada davant el Celta Fortuna. A l'anada, recordem, els graciencs van empatar un i, per tant, només els va guanyar.
0: Aquest partit també el farem en directe al Tot Gira amb la transmissió de Francesc Ripoll.
5: Jo mateix.
0: Juntament amb els comentaris del gran Àlex Dalmas, que demà serà aquí al Tot Gira. Un parell de minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Tornem a Vilassana, on va agonitzant el partit, però sense canvis al marcador, Xevi.
4: Últims 90 segons de partit, amb aquest empat a un i en possessió pel Fraga, i ara toca defensar. Joan Soto, que s'allunya de la porteria, pilota enrere cap a Sanjurjo. Busca l'1 contra 1 amb Gaete. Sanjurjo, pilota interior que no enganxa ningú, la recupera el Vilassana, a punt d'entrar a l'últim minut d'aquest partit, si és que no hi ha pròrroga. Luchi Agudo. Pilota enrere cap a Elsa Salvanyà. I ara la manegarà cap a Victòria Porta, movent-se tot això lluny de la porteria del Fraga. Ara sí, darrere de la porteria, ja ve a Gaete. La pilota enrere per Luchi Agudo, últims 50 segons de partit. 20 de possessió pel Vilassana. Agudo, el xut de fora. Intentar sorprendre a Anna Ferrer, la portera del Fraga. La pilota la recupera l'equip de la Franja. 41 segons pel final. Temps aturat. Aquest que sentiu és l'entrenador del Vilassana, Lluís Rodero, que el tinc just al costat. I la pilota ja és pel Fraga. En aquests últims 38 segons, Joan Sanjurjo. Ara no es pot cometre cap error. Pot ser fatal. Un error. Soto, ben defensada per Gaete. Pilota enrere per Sanjurjo. 27 segons pel final. Sanjurjo des de mig de pista. Li surt Salvanyà. Sanjurjo, pilota interior, la recupera el Vilassana, que tindrà l'última. Gaete, cap a Luchi Agudo. 16 segons pel final. 15, 14. Luchi contra el món. L'haurà d'enviar cap enrere, i aquí va, cap a Gaete, últims 9 segons, demana al públic que algú xuti. És Victòria Porta, defensada per Soto. La pilota ni tan sols l'arriba a xutar. Vic i Porta, s'acaba el partit. Hi haurà pròrrogues de 5 minuts. Final dels primers 50 minuts, sense desnivellar. Vilassana 1, Fraga 1.
0: Màxima igualtat en aquest partit. Ara anem a la pròrroga. Seguirem tot el que podrem aquí a dins de Catalunya Migdia Esports. I amb en Xavi Soler pendent d'aquest partit. Com també, Biel Cadella, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Avui has estat pendent de Pep Guardiola, passat per Manresa. L'extècnic del Barça i del City ha inaugurat una pista esportiva a la ciutat. Ho ha fet amb la Fundació Johan Cruyff, i ha aprofitat una miqueta per repassar l'actualitat futbolística.
10: Sí, el desempador ha donat el seu vistiplau als possibles fitxatges de Bernardo Silva i Julián Álvarez pel Barça, i s'ha mostrat convençut que s'adaptarien a l'equip de Flick sense cap problema.
11: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
10: I també
11: és molt bo. Els vídeos són tots molt bons.
10: Guardiola s'ha declarat admirador de Hansi Flick i ha assegurat que les dues temporades del tècnic alemany a la banqueta blaugrana han estat molt bones. Sobre la signatura pendent de la Champions, l'exentrenador del City ha donat aquest consell als dirigents del Barça.
11: La Champions destrossa projectes. Espero que no sigui el cas. Que no, cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
10: Guardiola ha fet aquestes declaracions, com deies, durant la inauguració d'una nova Cruyff Court a la Salle Manresa, l'escola on va estudiar de petit i que portarà el nom del tècnic de Santpedor. És el segon camp d'aquestes característiques que hi ha a la capital del Bages. El primer, ara fa 8 anys, el va inaugurar un bon amic de Pep Guardiola, Manel Estiarte.
0: Gràcies, Biel. Som a Catalunya Migdia Esports. Passa un minut de 3 quarts a 3 de la tarda. Aquesta tarda a les 7 estigueu molt pendents perquè passa pel Tot Gira el nou director esportiu de l'Espanyol.
12: Aquesta tarda, el fitxatge estrella de l'Espanyol.
13: L'Espanyol, el club, la història, l'afició. Creo que merece un proyecto mucho más sólido. Y en eso estamos.
12: Aquesta tarda, Monchi al Tot Gira.
0: Avui aquesta entrevista al Tot Gira, una entrevista extensa amb en David Clopés i en Sergi Andreu, on Monchi adverteix que no serà un estiu amb grans inversions.
13: A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
14: ¿Ampliación de capital también?
13: Creo que algo había planificado, me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
0: I ja ho sabeu que la temporada que ve Manolo González continuarà a la banqueta blanquiblava. Monchi n'ha explicat els motius.
13: Fui descubriendo un entrenador que creo que es acorde a lo que yo tengo en la cabeza de cara al futuro. Un entrenador que maneja el grupo bien, un grupo que creo que está con el entrenador, que ha gestionado bien los partidos, momentos difíciles. Su forma de actuar en el vestuario, yo soy un director deportivo de vestuario, me ha gustado.
0: Demà, diumenge 7 de juny, hi ha les primeres eleccions a la presidència del Madrid des de fa 20 anys. Avui els candidats Florentino Pérez i Enrique Riquelme intenten acabar de convèncer els indecisos. Tot això, Francesc Ripoll, marcat una mica per la visita del Papa.
5: Sí, perquè avui ha arribat al Madrid i a l'avió, pareu l'orella, li han preguntat de quin equip és.
15: The big question is Real Madrid or Barça?
16: That one, that's easy. But if I say it, the Popes are all teams.
5: Diu que el Papa és de tots els equips, però que ell és del Real Madrid. De fet, Florentino Pérez, en l'acte de tancament de campanya que s'ha fet avui, ha dit que és un orgull i un honor i li ha donat la benvinguda. Més enllà d'això, Florentino ha carregat durament contra el seu competidor, Enrique Riquelme. Recordem que fa uns dies va anunciar que si era president fitxaria Rodri Haaland. Van desmentir el fitxatge des de l'entorn del davanter i ahir en un comunicat la candidatura de Riquelme també va anunciar que si guanyen el seu director esportiu, Raúl González Blanco, intentaria el fitxatge de Jürgen Klopp com a entrenador. Però també ahir la gent de Klopp va dir que no tenia planejat ara mateix tornar a entrenar. Amb tot això, sentim Florentino.
17: Ya ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él. Y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña. La verdad, a estos señores les vale todo. De verdad, estos señores quieren dirigir al Real Madrid.
5: Y Enrique Riquelme también aquest matí ha donat explicacions.
18: De la llegada de Raúl trabajamos en una única dirección con un entrenador muy concreto y elegido por Raúl y el equipo técnico. Claramente es Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, un grandísimo entrenador que está ahora en un gran proyecto deportivo. No tiene intención de entrenar a ningún club, pero nosotros hemos dejado claro al madridismo y al socio que si yo soy presidente de Real Madrid, a partir del mismo lunes, don Raúl González Blanco intentará traer a Jürgen Klopp al Real Madrid.
5: Les eleccions seran demà a Valdebebas. Les votacions s'obriran a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre. Poden votar uns 70.000 socis.
0: I vés a saber que els 150 milions d'euros de Florentino no siguin per fitxar el papa. Gràcies, Ripoll.
5: Adeu.
0: Tornem a Vilassana, on ja ha començat la pròrroga entre Vilassana i el Fraga. Xavi Soler.
4: Ho acaba de fer fa 24 segons. Per tant, queda 4 minuts 36 perquè acabi la primera part de la pròrroga amb aquest marcador, amb el Vilassana 1, Fraga 1, de moment, sense ocasions en aquest inici de la pròrroga.
0: Fem una petita pausa per la publicitat i ara de seguida tornem.
16: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
19: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
20: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
21: Hola.
22: Hola.
23: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
26: I acaba la carrera en un temps rècord en la que estàs sens dubte.
27: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
28: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
29: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
28: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
30: Cada dissabte a les 11 de la nit.
29: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
30: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
16: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
0: Una mica més de 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Marxem fins a Alacant.

0: perquè si el Barça de bàsquet se la juga a Múrcia, uns 80 quilòmetres d'Alacant, el d'handbol ja sabem que s'endurà probablement un nou títol de Copa. A Alacant hi tenim en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
1: Què tal, Oriol? Bona tarda.
0: De seguida estic amb tu, però deixa'm tornar un moment a Vila-sana, perquè hi ha un penal, a veure si el Vila-sana pot decantar el marcador cap al seu favor. Xavi Soler.
2: Moment important, és Vicky Porta, que estarà la responsable d'aquest penal. Xuta directe, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Vila-sana, gol de Victòria Porta. No ha fet jugada, ha xutat directe, sorprès. Anna Ferrer, el més difícil està fet, s'avança el Vila-sana, Vila-sana 2, Fraga 1, 3 minuts pel final de la primera part de la pròrroga.
0: Doncs golaç del Vila-sana, que s'avança per 2-1. Veus que veig a Sergi amb aquest gol del Vila-sana, que s'avança en aquest partit contra el Fraga.
2: Hi ha
0: una setmana, per cert, Sergi, de gran repte de la temporada, no ens enganyem, que és la Final Four de la Champions. Avui el Barça d'handbol busca el pas a la final de la Copa contra el Nava, és un rival que el Barça ha golejat aquesta temporada dues vegades ja.
1: En una ciutat, Alacant, aquesta t'agradarà, Oriol, perquè està de festa prèvia a Sant Joan. Sé que a tu t'agraden les festes
0: les
1: populars.
0: Les fogueres, és veritat.
1: Sí, es fan, lògicament, per Sant Joan, però avui Alacant està celebrant el que es coneix com la cavalcada del Ninot, una rua amb disfresses pel centre de la ciutat. Fent aquest punt folclòric, doncs deixa'm parlar així de la clau esportiva d'aquest de Barça d'handbol, que avui en teoria hauria de guanyar fàcil contra el Nava, un equip que ha golejat en les dues jornades de la Lliga Sobal. Alerta, però, que ahir el Barça va patir una mica l'inici contra el Valladolid. Els primers minuts de la primera meitat van ser difícils, tot i que després el conjunt de Carlos Ortega va obrir forat i va imposar-se per 38-24. Escoltem Peter Sicusa. El Barça té tots els jugadors disponibles, menys Jordi Sicusa, que ahir va quedar lesionat. Escoltem el seu germà, a veure com veu el partit d'avui.
3: Molt emparats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: Parla Peter Sicusa del partit d'ahir, amb un parcial inicial de 0-4, doncs no va fer posar la polcos a l'afició del Barça, però no va ser l'inici que ens té acostumat l'equip de Carlos Ortega. L'altra semifinal serà la del Barça, és a les 5 de la tarda, Barça-Nava. L'altra semifinal, a 7:45, entre el Bidasoa i l'Osca, demà final a les 5. El Barça, que busca el seu 30è títol de la Copa del Rei, el 13è seguit, i com deies, Oriol, tan important és guanyar el títol aquest cap de setmana com no tenir cap lesionat de cara a Colònia. Recordem que la temporada es decideix el cap de setmana que ve, 13 i 14 de juny, a Colònia. El Barça juga a les semifinals de la Champions contra l'Alborg, l'altra semifinal entre el Magdeburg i el Fuxet de Berlín.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 5, amb en Sergi explicarem com va aquest Barça-Nava, i demà a les 6 de la tarda aquesta final d'entre el Barça i el rival que hagi de ser. Sergi, a gaudir d'aquesta festa al Ninot, i després ens escoltem.
1: Fins ara.
0: Vinga, fins ara. D'aquí 3 minuts arribarem a les 3 de la tarda. Canvia't alguna cosa a Vila-sana, Xavi.
2: Res, que va passant el temps i això és favorable a l'equip urgellenc. Ara falta 1:17 perquè s'acabi aquesta primera part de la pròrroga amb aquest avantatge i amb bones sensacions, perquè ara la bola la sol tenir l'equip de Vila-sana. 2-1, ara mateix el primer punt seria per l'equip local en aquesta final.
0: En futbol sala, Marc Andrés, el Barça enceta aquest vespre a les semifinals pel títol de la Lliga evidentment de futbol sala, el rival a Movistar Inter, amb avantatge de pista pels catalans i amb un gran objectiu també per assolir.
4: Sí, els blaugranes estan obligats a no fallar si volen jugar a la final i així classificar-se per a la Champions de la temporada que ve. Les semifinals disputa el millor de 3 partits, amb el segon dimarts que ve a les 9 a la pista madrilenya i un tercer partit, si calgués, divendres que ve de nou al Palau Blaugrana. El tècnic del Barça, Javi Rodríguez, diu que s'hi juguen molt i que la clau per aconseguir la victòria serà no embogir.
5: La clave, sobretot ante un equipo como Inter, es no volverse loco. Es no volverse loco porque dentro del partido pues van a haber muchas situaciones en las que ellos juegan mucho de cuatro, en las que ellos con espacios es un equipo muy peligroso, es un equipo que sale bien a la contra, es un equipo que corre mucho y bueno, es un equipo que lo hace bien, ¿no? Y no olvidemos que vienen de Ajimbe, que es el actual campeón de liga de las dos últimas ediciones.
4: A d'altra banda, hem de recordar que aquesta temporada el Barça i l'Inter s'han enfrontat dues vegades, totes dues a la Lliga. El Palau, el Barça va guanyar per 5-2, mentre Torrejón de Ardoza el resultat va ser d'empat a 4.
0: I tornem a Vila-sana, un minut per arribar a les 3 de la tarda. Xavi Soler.
2: Golarro de Luchi Agudo per situar el 3-1 en el marcador. Últims 30 segons de la primera part de la pròrroga. Sembla que està cao. L'equip de la Franja, el Fraga, pinta molt la victòria de la Vila-sana. Encara quedaran 5 minuts de la segona pròrroga. Vila-sana 3, Fraga 1.
0: Doncs Doncs en aquella banda d'aquest Vilassana Fraga, el Barça també s'ha avançat al play-off de semifinals, mentre que el Calafell allarga la sèrie.
4: Sí, els blaugranes es van imposar ahir a la pista de l'Igualada per 1-2 i recuperen el factor pista. La victòria dels blaugrana va ser un gol de gràcies a un gol de Ferran Font de falta directa. Per cert, si podeu, recupereu-lo, perquè és un autèntic golaç, i per tant un Ferran Font que, a més, també va fer el primer gol del partit de falta directa. D'altra banda, el Calafell va golejar el Liceo 4-1 en un gran partit dels del Penedès, sobretot al tram final, amb 3 gols als 3 minuts finals. Demà, quarts partits de la sèrie, 2 quarts d'1, el Calafell, que buscarà continuar allargant la sèrie, també ho buscarà l'Igualada, mentre el Barça ja buscarà el pas a la final.
0: 20 segons i arribem a les 3. Alguna cosa ha canviat, Xevi?
2: Res ha canviat, que acaba en la primera part de la pròrroga. 3-1, guanya Vilassana.
0: Grans notícies des de Vilassana. Nosaltres, els del Tot Gira, tornem a les 4 de la tarda avui, de 4 a 12, amb aquesta transmissió de l'OCAM Murcia-Barça a partir de les 9. El Barça guanya o comença les vacances. Bona tarda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. El Papa Lleó XIV fa una crida a abandonar la polarització i acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet a la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert al Palau Reial en la seva arribada a Madrid. Fins a 130.000 persones han volgut rebre avui a Lleó XIV pels carrers de la capital espanyola. Seguint el Papa, i tenim a Madrid el nostre company Dani Sáenz de Aja. Bona tarda.
2: Bona tarda. Després d'un primer recorregut en papamòbil pels carrers de Madrid, Lleó XIV ja descansa a l'Anunciatura Apostòlica a l'espera de reprendre la seva agenda a Madrid esta tarda, on ha arribat al matí. Ha estat rebut amb tots els honors d'un cap d'estat i des del Palau Reial s'ha adreçat a les màximes autoritats del país i als partits polítics per llançar un missatge en contra de la polarització.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Un discurs de forta càrrega política on també ha agraït el paper d'Espanya a favor del dret internacional i la pau enmig d'un món, ha dit, sacsejat pel conflicte. Abans, a l'avió papal, el pontífex ha parlat dels abusos sexuals en l'Església com una ferida oberta i qui s'ha referit en el seu discurs al Palau Reial ha estat Felip VI per reconèixer el dolor de les víctimes. Dani Sáenz de Aja, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb la Montse Mir.
4: Ha extingit l'incendi a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, segons han informat els bombers de la Generalitat a través d'un missatge a X. L'incendi es va declarar ahir a la tarda i va provocar una gran columna de fum. Va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon, però no es va estendre a altres edificis adjacents i no hi va haver danys personals. Hi van arribar a treballar uns 90 efectius dels bombers per poder controlar el foc.
1: I a aquesta hora, o en una quarantena de municipis d'arreu del país, s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la plataforma per una feina i una casa dignes. Hi participen fins a 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta als ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment de preus. La consulta vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada general l'any vinent. Sentim el seu portaveu, Viure ens costa la vida, Rubén Páez.
5: Arribarem a tindre segurament doncs un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la

0: gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
1: Avui mateix, a la tarda, se sabran els resultats d'aquesta enquesta.
2: A Ucraïna, Rússia ha provocat almenys 12 morts les últimes hores en diversos bombardejos a les zones del Donbass i Kherson, controlades pels ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, dels quals una vintena han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. De forma paral·lela, Ucraïna ha llançat més de 80 drons contra Sant Petersburg, ciutat situada a més de 1.000 quilòmetres de Kiev, on aquests dies se celebra un important fòrum econòmic. Conegut informalment com el Davos rus, l'atac ha passat l'endemà que hi participés el president Vladimir Putin i rebutgés l'oferta de diàleg directe del seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky.
1: Els forns de pa amb servei per encàrrec s'erigeixen com les alternatives conciliadores als obradors tradicionals. En un moment en què els entorns rurals cada cop és més habitual que es tanquin les fleques, aquest nou model de negoci vol evitar la desaparició d'aquest servei. Anem fins a Vallvis amb l'Alba Mor.
3: L'Erika García és politòloga i ara també fornera. Ella trenca amb la visió tradicional del professional lligat als horaris extrems després d'impulsar el forn de pa Santa Maria al municipi de Bellvís, al Pla d'Urgell. A més de dissabte al matí, obre l'establiment dues tardes a la setmana per combinar la vida familiar i la seva feina habitual amb l'afició del pa i la pastisseria. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida per part dels veïns.
4: Però amb ells els ha ajudat també a fer la conciliació, perquè al matí tothom treballa i costa molt de trobar a vegades als pobles petits a la tarda un forn obert. En canvi, aquest forn, trobar-lo obert quan van a buscar la canalla o després de vindre de la placeta, doncs els hi és favorable per vindre a buscar el pa.
1: Els esports, Alfons Gorina.
5: Estem pendents de la pròrroga entre el Vilassana i el Fraga en el primer partit de la final de la Lliga Femenina d'Hoquei Patins, Poliesportiu Municipal de Vilassana. Xavi Soler, bona tarda.
6: Bona tarda, a prop del primer punt a la final perquè falten 3:39 per la segona part de la pròrroga i si no hi ha canvis guanyarà el Vilassana, que està guanyant per 3-1 i s'endurà el primer punt de la final. Xavi Soler, Catalunya Ràdio, Municipal de Vilassana.
5: I Marcel Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros. El català fent parella amb Horacio Ceballos s'ha imposat a Eliovara i Paten en 2 sets, 6-4 i 6-2. Granollers revalida el títol aconseguit l'any passat a París i suma el seu tercer gran slam. Ara arrenca la final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
7: Fins aquí les notícies.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Uns es van centrar en els trets físics que varien de forma contínua i en l'aplicació de mètodes estadístics aplicats a la biologia, mentre que els altres es van centrar en el que van anomenar les variacions discontínues, que encaixaven perfectament a les lleis del frare Agustí Gregor Mendel, publicades originalment el 1865, però ignorades durant més de 3 dècades. La polèmica entre els anomenats biomètrics i els mendelians va acabar posant els fonaments dels estudis de la genètica.

0: L'era victoriana, un dels períodes de més esplendor de l'imperi britànic, marcada per l'expansió colonial, el poder econòmic i la confiança en el progrés, va ser un bon moment pel cultiu de la ciència. Hi va haver un canvi de mentalitat. La curiositat i la recerca van esdevenir forces culturals centrals i la religió es considerava que ja no podia explicar-ho tot. En aquest context, després de llegir L'origen de les espècies, l'obra del seu cosí, Galton va concloure que havia de ser possible millorar el llinatge humà mitjançant la cria selectiva d'humans. En el llibre de 1889, Herència natural, on formulava la llei de l'herència ancestral, Galton apuntava que l'evolució es devia en part a canvis discontinus. Entre els seus deixebles es van formar dos bàndols. Carl Pearson i Walter Weldon, els biomètrics, van creure que el problema de l'evolució animal era fonamentalment matemàtic, mentre que William Bateson, el mendelià, estava interessat en l'estudi d'aquestes discontinuïtats. La batalla entre uns i altres, marcada per les crítiques públiques als respectius mètodes i pels atacs personals, es va allargar fins a principis del segle XX, abans que la teoria mendeliana fos finalment l'acceptada. Aquesta disputa va influir en l'inici d'una branca de la ciència amb molt d'impacte fins als nostres dies, com és la millora genètica animal i vegetal. A més, tot i la derrota dels biomètrics, la seva insistència en el rigor matemàtic va ser fonamental pel desenvolupament de la biologia moderna. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal? Com va?
0: Quin tema avui, eh?
1: Perquè tema, sí.
0: Les baralles entre científics, baralles que no són molt sovint tan polides com es pot imaginar. Amb gent formada i de nivell, sinó que de vegades són atacs personals de baixa estofa i amb moltes ganes de fer mal a l'altre. Clar, és un exemple habitualíssim a tota la ciència, a tota mena de ciències, eh?
1: Jo, quan vas proposar aquest tema, com que vols tocar tots els temes, vaig dir, aquesta vegada l'Enric, bé, la veritat, no ho vaig pensar.
0: Ara, les crítiques en públic.
1: Però la veritat, després llegint, entenent el que pots entendre amb el teu escàs coneixement sobre aquesta matèria, però sí que és veritat que et permet veure dues o tres coses. La primera cosa de tot és l'important, que és la recerca. S'ha d'investigar les coses i sempre continuar investigant per fer una humanitat millor, que pugui fer front a les malalties, que pugui fer front als
0: reptes en general.
1: Des del cervell, l'evolució del cervell, sí, perquè caminem o perquè mils de coses, no? I després una altra cosa que és important, que ara acabes de dir, és a dir, veure que de vegades la ciència, el factor humà, intervé absolutament amb unes decisions o amb unes altres.
0: Clar, perquè
1: no?
0: La ciència sembla que no hauria d'intervenir, perquè és una cosa sobre dels humans. No. I és un producte dels humans.
1: Jo recordo sempre aquella, una conferència a l'Heribert Barrera que deia la ciència no pensa. Recordo sempre aquesta conferència, quan es parla de ciència. No, perquè el factor humà fa que moltes vegades les persones intervenim fent uns anàlisis com jo mateix, l'apriorisme, dir això no entendrà res. No? En fi, no és el meu món, no? I després, de cop i volta, clar, pel que s'ha estudiat,
0: que entens,
1: de les lleis de Mendel, coses que has vist i que tenen una certa lògica i et permet entrar i entendre fins i tot aquesta, diguem, aquesta evolució, aquesta relació que té amb totes les coses genètiques, des del ser humà fins a les plantes, fins, en fi, tot. I no, vaig pensar que és un tema que està, en fi, dins de la revolució que va suposar la ciència a l'època victoriana, que està bé d'analitzar i com a mínim tenir-ne una idea mínima. En fi, no acabarem amb una tesi doctoral.
0: Avui no sortirem doctors, tu i jo, de biologia genètica, segur. Qui ens acompanya avui ens ajudarà a entendre, esperem-ho, aquesta història tan fascinant, d'una banda, història fascinant per la part de ciència i per la part humana, és en Jordi Vilà i Teixidor, genetista quantitatiu i actualment treballador en una empresa de millora genètica de cultius que es diu Bayer Crop Science, no sé si ho he dit bé, però en els Països Baixos. Senyor Vilà, moltíssimes gràcies per ser aquí i moltíssimes gràcies per haver escrit oferint aquest tema fascinant d'aquesta qüestió, d'aquesta baralla. Gràcies per ser-hi.
2: Hola, el plaer és meu de ser aquí. Moltes gràcies.
0: Parlem una miqueta, per entendre una mica, perquè l'explicació que he donat inicial, no sé si fins i tot jo mateix la puc arribar a entendre. Clar, perquè és un tema de genètica de fons. O sigui, la qüestió de fons és que els biometristes, aviam si ho he entès bé, volíem mesurar de manera matemàtica, que sembla la lògica natural, totes les coses, i per tant tot el que no es produís amb aquesta lògica matemàtica era incorrecte, mentre que els mandelians deien no, no és tan senzill, és un sistema molt més complex i que no s'explica només amb els coneixements matemàtics convencionals, sinó que has d'anar més enllà. És això?
2: I tant, no, ho has explicat molt bé, i de fet els biomètrics el que deien és que hi ha caràcters que són més continus, podríem dir com l'alçada, no? Que hi ha persones altes, mitjanes i baixes, no? I utilitzaven les matemàtiques per descriure aquests caràcters. En canvi, els mandelians, l'altre

0: bàndol, doncs, estudiava un tipus diferent de caràcters que semblaven més fer salts, no? Com poden ser, per exemple, el color dels ulls, no? Que són o marrons o blaus, però no hi ha tants tons intermitjos, no? I una mica va per aquí la cosa. I volien saber quina era la teoria de l'herència genètica que estava per sota d'aquestes característiques.
1: Clar, perquè uns pares tots rossos, cabell més marronós, i encara us aviam aquí. És...
0: Correcte, ells observaven...
1: L'explicació era diferent, no?
0: Observaven això, però volien saber el per què.
1: Ah. I, en principi, aquestes dues possibles explicacions, no dic quina és la real, però que les dues tenien una certa lògica, no? O sigui, no eren descabellades, no era que uns eren uns bojos i els altres, en canvi, eren els assenyats, sinó que tots dos tenien una base...
0: Els éssers humans, també animals, que alguns caràcters són més continus i d'altres són més discontinus, són fansals, i una mica el que ells observaven.
1: Clar, o sigui, depèn de com es transmetien aquests caràcters, de sobte algú uns semblaven que sempre es transmetien, o gairebé, i els altres semblava que anava com anava, no? Si es transmetien d'aquella manera...
0: Correcte, que a vegades podien desaparèixer en una generació i tornar a aparèixer més tard, per exemple.
1: Clar, això devia xocar molt.
0: Clar, això xocava molt.
1: Clar, perquè és una cosa molt...
2: Però hi hauria percentatges d'una mena o d'una altra, no? No es podia fer una llei sobre això, aquests percentatges matemàtics?
0: Esclar, és el que van intentar fer, doncs...
1: Els biometristes,
0: no? Intentar veure amb quina quantitat es transmetia un caràcter o un altre, no? Una miqueta estudi matemàtic d'aquesta ciència, si tant.
2: Però alguns serien dominants i els altres...
0: No? Correcte, això va ser més per part dels mendelians, no? Que van descobrir que hi havia caràcters dominants i caràcters recessius. Recordem que Gregor Mendel estudiava els pèsols, sí, no? Sí, que hi havia pèsols de color groc i pèsols de color verd, i que el color groc era dominant sobre el color verd. I aquests eren més per part dels mendelians, que estudiaven aquestes proporcions en què els caràcters apareixien i desapareixien.
1: Cosa que els biomètrics no feien.
2: Això que he dit dels pèsols, jo recordo que això... Suposo que tothom se'n recorda d'això, eh?
1: Ara parlarem de Mendel, sí.
2: Això se'n recorda tothom, dels pèsols grocs o verds, això sí.
1: Doncs anem per passos, ara que ja més o menys centrem el problema de fons, anem a veure la història del problema. Quina era la idea de la transmissió de l'herència, li deien genètica, en aquell moment, abans de l'aparició de Mendel? Què pensaven els científics del segle XVIII o abans sobre com es transmetien aquests caràcters, o no s'ho plantejaven?
0: No s'ho plantejaven tant, perquè hem de recordar que hi havia... un molt fort impacte de la religió i del cristianisme, que donava unes explicacions des de la perspectiva de la fe i no tant des de la ciència, no? I això va canviar molt, va ser revolucionari, Charles Darwin, no?, amb la seva teoria de l'origen de les espècies, que va tenir i començar a canviar aquesta perspectiva, no?, de que hi havia... Les espècies estaven connectades entre si, que hi havia una evolució i que no tot era, diguéssim, per part de la fe cristiana.
1: Clar, el que es deia és que la Bíblia era un llibre de base científica també, i que, per tant, tot el que explicava la Bíblia, per exemple, això, la humanitat tenia 6.900 anys, em sembla que és la xifra que diu la Bíblia, o 6.200, ara no ho recordo exactament, i que no enllà, i que, per tant, no podies tirar la història de la Terra més enllà d'aquests 6.000 anys, etcètera, coses que la Bíblia, òbviament, que no pretenia ser un llibre de ciència, no? Per tant, quan els primers científics del segle XIX es plantegen que potser hi ha algunes normes a darrere, també devia resultar difícil. Darwin va tenir molta oposició de l'Església, per exemple.
0: Correcte, era molt complicat. La comunitat científica també tenia inclús certa oposició, però diguéssim que va adoptar aquesta teoria de forma més fàcil, però sí, Darwin va tenir molts problemes amb la ciutat en general, i li van fer caricatura, que era confrontar...

0: Tot això, hi ha el cosí de Darwin, que dius, home, els cosins, allò, també tenen el seu pes, que eren Galton.
1: Correcte, és un dels protagonistes d'avui, no l'únic, però un dels protagonistes. I sí, eren cosins, compartien el mateix avi, que era Erasmus Darwin, que era un metge doncs, de molt renom i una persona, diguéssim, molt benestant. I, de fet, va influir molt tant en Darwin com certament com a Francis Galton, no? Vull dir que, de fet, hi ha vides molt paral·leles entre Charles Darwin i Francis Galton, en aquest sentit. I les famílies entre si tenien molt bona relació, eh? Vull dir que entre ells es coneixien, compartien espais.
0: Són cosins propers, propers personalment, vull dir.
1: I hi havia una diferència d'edat. Pensem que Charles Darwin era 13 anys més gran que Galton, per tant, quan eren joves, potser, per un tema d'edat, no van compartir tants espais. Però més endavant es van retrobar a Londres, visquent allà, i sí que, de més adults, doncs, s'enviaven cartes, es visitaven i van tenir una relació.
0: Tenir una vida familiar molt intensa, etcètera, vull dir, va tenir molts problemes, ara no és el moment de parlar d'Arwin, però realment era un home que vivia molt intensament la família, per tant, no és estrany que en Galton i ell tinguessin també una relació propera. Galton tampoc era un babau, ni molt menys, era una persona molt intel·ligent.
1: Sí, era una persona molt ben formada, era una persona que li encantava observar i mesurar, li encantava, i de fet tots els seus interessos giren al voltant del que és observar i mesurar. Sí que va desenvolupar certes àrees, en part per tradició familiar. Per exemple, va començar estudiant medicina. També Charles Darwin, recordem que va començar estudiant medicina. I llavors, més endavant, es va dedicar a una carrera molt polifacètica. Vull dir, Francis Galton va investigar temes de meteorologia. Va ser un dels pioners del concepte dels anticiclons, no? Amb l'estudi de la pressió, dels vents, no? I també va fer altres àrees, com podrien ser l'estudi de les empremtes dactilars, no? I va fer dues aportacions molt claus. La primera és que les empremtes dactilars són úniques de cada persona, i fins i tot els bessons. I la segona...
2: Deu ser l'únic que tenen diferent.
1: Correcte. Sí. Correcte. I la segona, que les empremtes dactilars no canvien des del naixement d'una persona fins a la mort. Per tant, són bones per identificar.
0: Clar. Sí. Doncs això és molt xocant que es dediqués a coses tan diferents, perquè dels anticiclons a les empremtes dactilars em sembla que hi ha un bon tros, no?
2: I de les alçades i l'avantbraç de medir... Clar, és tot un interès per intentar avançar. Per això vol dir que hi havia una autèntica falera per la ciència, no?
1: I tant, és una, com he dit, és una època on va haver una revolució científica, no? Diguéssim que Galton, ell això, per herència familiar, va començar estudiant medicina, però això de fer operacions en el teatre d'operacions sense anestèsia, és una cosa que el va estressar molt. Yeah. I, de fet, quan es van trobar Darwin a Londres, doncs en els sopars ho comentaven molt, perquè Darwin li va passar exactament el mateix, que ell detestava les operacions
0: un patiment que portaven...
1: I per això va deixar medicina, Darwin. Vull dir que això els va unir molt, no?
0: I les seves teories de l'origen de les espècies.
1: Si diguéssim que Galton va llegir el volum de l'origen de les espècies de seu cosí Darwin i el va impactar molt. Primer, va tenir una època de crisi, no? Perquè això entroncava molt, era un conflicte amb la seva fe cristiana, això el va preocupar molt. I també important, que és que Galton, quan va llegir l'origen de les espècies, ja estava casat, portava 10 anys casat i no tenia fills. I clar, Darwin parla molt de la descendència, de la millora, i ell, que no tenia fills, diguéssim que li va preocupar molt. Mm-hmm. I a partir d'aquí, ell, doncs, la millora de l'espècie humana, no? Volia d'aplicar els conceptes que Darwin havia proposat en el món natural, doncs, en els humans.
0: Clar, Darwin posteriorment ja mort, eh? Va ser acusat moltes vegades de ser el seu llibre la base de les teories, per fer-ho fàcil, dels nazis, n'hi ha més, eh? Però,
2: sí, sí,
0: però,
2: de suprimir les persones que no eren
0: correctes, diguem-ho així, sistema, sí. I per tant anar eliminant aquelles persones que tenien defectes per tal d'anar purificant la raça. Aquest tipus de plantejaments típics nazis, no només per desgràcia van ser els nazis que ho van plantejar, això molta altra gent més respectable, però que també ho van fer. Darwin va ser acusat d'això. Jo no sé si Galton va contribuir a que això es fomentés, aquesta idea, no?
1: I tant, perquè ell va desenvolupar aquest concepte de la millora de la raça humana i ell, sobretot, estava molt obsessionat amb el talent, amb el que deia l'eminència, no? I volia això, que la raça humana, doncs, aplicar els conceptes

0: Això no s'ho va plantejar, no ho sé,
1: No s'ho va plantejar massa, vull dir, ell era més des d'un punt de vista científic, no? Ell deia, mira, si Darwin ens explica que a través de la selecció natural les espècies salvatges poden evolucionar, a més, Darwin també va fer molts estudis amb el que seria tot el tema de la selecció de les races d'animals, ell estava molt en contacte amb els criadors, vull dir, a l'Anglaterra hi ha molta tradició, no?, de criar gossos, cavalls, vaques, etcètera. Sí. Ell coneixia aquest món, no? I clar, Galton va dir, home, si les espècies poden evolucionar al món natural, les espècies domèstiques poden evolucionar diguéssim, per acció de l'home, per què no pot millorar la raça humana, no? Era una cosa com molt lògica per ell, no?
2: Clar. Galton va poder aplicar la seva possible teoria d'alguna manera o va ser una de tantes que va fer?
1: Bé, ell té una carrera molt extensa en aquest tema. Jo és una part que no m'he centrat tant, no?, perquè a mi m'interessa més la part més, diguéssim, dels animals i plantes, però bé, diguéssim que ell va fer moltes publicacions sobre com millorar la raça humana, no? I, de fet, ell va començar amb aquest tema de l'eugenèsia, el concepte va venir més tard, no? Mm. Però ell va començar estudiant les esqueles de, bueno, les esqueles de la seva ciutat, sí, i també aquests diccionaris biogràfics, no? Quan dic diccionaris biogràfics em refereixo a volums que deien tal persona és un arquitecte famós, tal persona és un militar destacat, tal persona és un bon jutge. Mm. I ell veia una cosa com molt òbvia, que és que els cognoms s'anaven repetint en aquests volums, no? Yeah. I ell deia que el talent i l'eminència és una cosa de famílies, no? És una cosa que es transmet a les...
2: No té res a veure les herències de diners, no?
1: No, el talent i l'eminència és...
2: Sí.
3: Sí, però, per exemple, amb les plantes, nosaltres hem intervingut, és a dir, fem barreges i aleshores hem fet productes nous, no?
2: La majoria de coses que mengem ara, vegetals, vegetals animals, no s'assemblen a aquelles que d'on van sorgir, les peres, les pomes, les síndries...
3: Estic pensant en les nectarines, les cireres aquestes
2: grosses, qualsevol
3: producte,
2: qualsevol cosa.
3: El blat,
2: els pollastres, el que vulguis.
3: La cibada, el panís, tot això, tal qual. Sí. Però, clar, això no pensa, però el ser humà pensa. I va pensar en això, el Galton, i possibilitat d'intervenir sobre la capacitat intel·lectual del ser humà?
1: Sí, ell va pensar, no?, i ell, de fet, volia, no?, ell volia millorar el talent humà. Està fet amb el talent humà.

0: La correspondència entre Charles Darwin i Francis Galton és una bona mostra de l'admiració mútua. Tots dos es lloaven els estudis respectius. El 1859, Galton va expressar al cosí l'impacte profund que li havia produït la lectura de l'origen de les espècies, encara que li suggerís algunes correccions. 10 anys després, era Darwin qui lloava els descobriments de Galton, que acabarien desembocant en la publicació del llibre Herència Natural.
1: De desembre de 1859. Permeteu-me, Charles, afegir unes paraules de felicitació per l'acabament del vostre meravellós volum. Paraules que estic segur que us hauran arribat de totes bandes. En acabar-lo he tingut el gaudi absolut que s'experimenta molt rarament després dels dies de la infància, la sensació d'haver estat iniciat en una província de coneixement completament nova que, tanmateix, connecta amb altres coses de mil maneres. He sentit que esteu treballant en una segona edició. Hi ha un error trivial a la pàgina 68 sobre els rinocerons, quan dieu que ni l'elefant ni el rinoceron són destruïts per les bèsties de presa. En realitat, hi ha gossos salvatges que cacen els joves rinocerons i els esgoten fins a la mort. Els persegueixen tot el dia, esquinçant-los les orelles, l'única part on les seves dents es poden fixar. He pensat que us ho podia assenyalar i he aprofitat la benentesa per escriure mitja dotzena més de notes que tant pot ser que us resultin d'utilitat com que no us serveixin de res.
2: El 23 de desembre de 1869. Estimat Galton, només he llegit unes 50 pàgines del vostre llibre, però ho he de deixar anar. No crec que mai en tota la meva vida hagi llegit res més interessant i original. I que bé heu exposat cada punt, de la manera més clara. En George, que ha acabat el llibre i que s'ha expressat...

0: exactament en els mateixos termes. Em diu que els primers capítols no tenen res d'interessant en comparació amb els posteriors. Em costarà una mica d'arribar a aquests últims capítols, ja que me'ls llegeix en veu alta la meva dona, que també hi està molt interessada. En certa manera, heu convertit un oponent en un convers, perquè sempre he mantingut que, excepte els ximples, els homes no difereixen gaire en intel·lecte, només en zel i treball dur. I encara crec que aquesta és una diferència eminentment important. Us felicito per haver produït el que estic convençut que serà una obra memorable. Espero amb interès intens cada lectura, tot i que em fa pensar tant que per mi és una tasca dura. Això cal atribuir-ho completament al meu cervell i no al vostre estil clar i vell. Atentament, Charles Darwin.
1: Això és En Guàrdia.
2: Estem aquí amb Jordi Vilà i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de, que no n'hem parlat en detall encara, de la disputa científica amb components socials molt grossos entre els biometristes i mendelians, gent especialitzada en el que ara anomenem genètica, però en aquell moment no sé si es deia així. Cosins Darwin i Galton ja parlen al final de l'obra de Galton, Herència Natural, que té una influència molt gran a partir de la publicació del llibre de Galton, es dispara, els deixebles volen fer coses al voltant d'això.
3: Correcte, és, diguéssim, un punt de partida i molts científics veuen que les idees de Galton, doncs, tenen molt d'interès. Recordem també que Galton va començar els seus estudis o va continuar, i el que feia és, ell anava als congressos i demanava a la gent voluntària que volgués participar per recollir dades, i de les persones que volien participar, els recollia tot tipus de dades morfològiques del seu cos, l'alçada, la llargada dels braços, els hi feia fer petites proves de reacció, de força, no? Recollia dades biomètriques, no?, del cos de les persones. Llavors ell el que va fer va ser molt simple, que és, tenia dades dels fills i dels pares, i va fer un simple gràfic amb dos eixos on mostrava l'alçada dels pares i l'alçada dels fills. I va veure una cosa molt òbvia, no?, que els pares alts tenen també fills alts, que això és una cosa com molt intuïtiva, però va ser el primer de desenvolupar el coeficient de regressió matemàtica. Em va calcular la regressió, no? Que això és una cosa molt, molt innovadora en el seu moment. No només això, sinó que també va comparar l'alçada de les persones amb la llargada de la pamplasia. I va veure que hi havia una correlació, i va estimar el primer coeficient de correlació. O sigui, això era, diguéssim, unes eines noves, estadístiques, que van tenir un gran impacte i que molta gent d'aquell temps va trobar molt interessant per seguir desenvolupant.
2: Clar, a partir d'aquestes primeres dades de Galton, suposo que els deixebles, com passa sempre i com ha de ser, van voler anar més enllà. I aquí és on comença a haver-hi problemes, m'imagino, no? Perquè, clar, la biometria t'explica moltes coses, sens dubte, sí, sí. Però potser no t'ho explica tot.
3: Correcte, correcte. Diguéssim que a Galton hi havia algunes coses de la biometria que no li quadraven, perquè hi havia, de fet, alguns caràcters que no seguien aquest patró biomètric tan clàssic, no? Com, per exemple, podien ser el color dels ulls o caràcters més que feien salts, no? Que no hi havia aquesta variació contínua com podem observar en l'alçada, no? Els ulls poden ser de colors marrons, blaus, però, diguéssim, no hi ha formes intermèdies. I això ell el tenia molt desconcertat. Llavors, Galton va tenir tres deixebles principals, que van ser Carl Pearson i Weldon, per un costat, que van adoptar la part més biomètrica de l'obra de Galton.
2: I van continuar mesurant moltes coses.
3: Sí, aquesta part estadística, la correlació, la regressió, per estudiar la biologia. I, en canvi, va tenir un altre deixeble, que va ser Bateson, que ell no era gens bon matemàtic, no li agraden les matemàtiques, i es va quedar més amb l'obra aquesta dels salts, aquesta variació discontínua que el va interessar molt.
2: O sigui, el que uns consideraven simplement un tema que encara hem d'estudiar per què es produeixen els salts, l'altre va dir, a què és la clau? O sigui, una mica és aquesta la diferència.
3: Correcte,
2: sí,
3: correcte.
2: Sí. Clar, això no devia fer gaire il·lusió a uns i altres, no? Perquè el que un digués, precisament, això que no sabeu és on està la clau del tema, i els altres diguessin, no ho sabem perquè ho estem estudiant, dona'ns temps, devia provocar bastant de conflicte.
3: Correcte, i de fet, inicialment, mentre cadascú estudiava espècies diferents i caràcters diferents, els deixebles entre ells es portaven bé, no? I de fet...
2: Es coneixien,
3: Eren molt amics, de fet, havien estudiat junts.
2: Això encara...

0: Pearson i Weldon eren professors de la mateixa universitat, donaven classes junts, vull dir que era, hi havia molta connexió, i mentre cadascú estudiava caràcters i espais diferents, no hi havia massa conflicte.
1: Amb referència a plantes i persones i tot, eh?
0: Correcte, correcte. Vull dir, Bates on estudiava més era botànic, estudiava més plantes. Weldon estudiava més, diguéssim, biologia marina, va estudiar molts estudis amb crancs. Amb crancs, vull dir que sí, espècies molt diferents entre si, però que al final són els mateixos patrons, perquè al final és la vida, clar, no? Clar, vull dir que és la biologia, no?
2: Sí, sí.
0: Què passa? Que fins que estudiaven espècies diferents, doncs, tot anava bé, però es van trobar, de cop i volta, estudiant una mateixa planta específica...
2: Aquí va ser el problema.
0: I estudiant el mateix caràcter, que era el color. I hi havia una planta que, en la mateixa espècie, alguns individus tenien flors de color blau i d'altres flors de color lila. Bateson va dir, això és clarament un salt discontinu, són colors diferents. En canvi, Pearson i Weldon deien, no, del blau al lila, això és un continu, no? Són colors molt similars, això és una variació contínua. És un exemple molt simple, però, de fet, aquesta discussió que va passar a la Royal Society de Londres va escalar després amb diverses cartes a Nature, on uns es criticaven els altres, no? Sí. Sobre aquesta interpretació.
3: Clar, i sembla una cosa realment molt de poqueta cosa.
1: Sí, sí, perquè però... sense saber res de ciència jo hagués sigut biomètric.
3: Exacte.
1: El blau al lila no n'hi ha tant.
3: Deu ser la mateixa gamma, sí, simplement. Sí, sí. Ja. Però, esclar, el rerefons del conflicte, per tant, a part de les raons personals que òbviament existien, era una concepció de la ciència ben diferent, no? O sigui, uns pensaven molt positivistament del segle XIX, de si tenim totes les dades... En història recorda que va haver un moment a la història positiva que es pensava que quan se sapiguessin totes les dades de la història s'acabaria la història, ja està.
1: Ja s'entendria tot, ja està. Tot seria, en fi...
3: Sí, va passar això, a tal any la batalla, no sé quant, ja està, s'ha acabat, no? Això va haver un moment, no sé si anàvem per aquí la cosa. Si ho arribem a estudiar tot, ja no caldrà estudiar més aquest tema, un tema matat, no?
0: Sí, hi havia molta part d'això que comenteu, i també jo ho atribueixo més també a observar la naturalesa des de dues perspectives, la mateixa cosa des de dues perspectives diferents. Una més contínua, més numèrica, i l'altra més... Bueno, de categories, no? Al final als humans ens agrada molt classificar les coses, no? I establir categories, no?
3: Coses,
0: era, jo crec que més un punt de perspectiva, que observen el mateix des de dues perspectives diferents.
3: I aquesta controvèrsia que va començar de manera civilitzada i va acabar de manera incivilitzada, com ho vivia la societat? Perquè, clar, tots estaven a la Royal Society. La Royal Society és una institució importantíssima, sí, la història,
1: sí, i tant.
3: Clau, que ja neix a finals del segle XVII, que es diu aviat, i que ha sigut clau per la ciència contemporània.
1: Amb els descobriments gairebé tots.
3: Sí, sí, sí, importantíssima. Però allà s'ha produït sempre unes grans discussions, les presentacions, a l'època victoriana les presentacions podien ser públiques, en fi, era tot un marro bastant divertit, però es feien presentacions científiques que han donat uns salts importants, però les discussions podien ser molt vives. Jo suposo que allí devia començar el problema.
0: Allà va començar i només va fer que créixer, perquè va començar en aquest cas específic de les flors, però va continuar amb una infinitat més de casos de diferents espècies on constantment es discutien de forma bastant abraonada de que això és una herència quantitativa, això és més categòric, vull dir que això va continuar durant molt de temps, sobretot a Nature. Nature es publicava moltes cartes.
3: A la revista Nature.
0: A la revista, sí. Amb un estil victorià i britànic, d'allò sembla com
3: polidet,
0: ben escrit, polidet, sí. Però que hi ha uns...
3: Seria de mala lluna,
1: unes travetes, sí. Absolutes. Sí, sí.
0: Clar, clar. I a més, això, clar, Galton, que era el mestre de tots, observava una mica des de la distància, no? Ell ni alimentava el conflicte, però tampoc els frenava, no? Ell veia una mica més, doncs, aviam què passa. Mentrestant, Galton va anar, doncs, una mica desenvolupant la seva teoria de l'herència ancestral i, de fet, la seva publicació a finals cap al 1890, al llarg de 1990, doncs semblava que donava la raó als biomètrics, no? Doncs fent aquesta herència de que l'herència d'una persona estava composada per parts, que sumaven un, no? Llavors, els pares contribuen a la meitat, 0,5. Els avis contribuen en un quart, 0,25. Els besavis, una mica menys, a 12. Llavors, tu, per estudiar l'herència d'una persona, havies de fer un sumatori dels seus ancestres. I això encaixava molt bé amb les, diguéssim, idees biomètriques, no?, de Pearson i Weldon. En canvi, Bateson no veia tan clar això.
3: Pensava que es produïa per altres raons, sí, de fons.
0: Que, a més, es van... Bueno, Bateson va tenir, a més o menys aquesta mateixa època, va redescobrir les lleis de Mendel, no? I que això, diguéssim, li va proporcionar unes idees i molt clares de que ell tenia raó i que la variació discontínua...
3: Clar, Mendel havia estat oblidat.
0: Havia estat oblidadíssim.
1: Com és que havia pogut estar oblidat un fet tan fonamental? No s'ha d'entendre, no, això?
0: Sí, ja.
3: Sí, són coses que passen, ja ho saps. Sí.
0: Feia uns 30 anys que Mendel havia publicat els seus estudis en pèsols, sí, però, clar, ell ho havia publicat doncs, en una revista... recordem que era un botànic austríac, no?, que no vivia a Anglaterra, ho va publicar en bueno, una revista més local...
1: que era no va... religiós, no, Mendel?
0: Sí, religiós.
1: Estava més per les misses, diguem-ne.
0: Sí, sí, sí, sí. Correcte, i no va acabar de tenir aquesta transcendència fins molt més tard.

0: L'article que va escriure sobre aquesta qüestió va ser qüestionat frontalment per William Bateson. Per tal que Bateson no pogués bloquejar la publicació dels seus articles com a revisor que era, Pearson i el Seth Weldon van decidir crear una revista pròpia, biomètrica, l'any 1901.
1: Weldon, això ja passa de taca d'oli. Hem d'actuar.
2: Calma, Pearson, calma. Entenc el vostre enuig. Ha estat molt poc elegant en la crítica que us ha fet.
1: Si només fos una crítica. En Bateson està fent servir la seva influència com a revisor dels documents científics per frenar les meves investigacions. A la Royal Society ha arribat a dir que no hi ha res de profitós en el meu treball perquè parteix d'un error fonamental. Insisteix a dir que és erroni suposar que els nombres tenen una existència real en les formes vives.
2: Sí, sí, ja ho sé. Aquest presumptuós té molta barra.
1: I no sé si vostè ho sap tot. Aquell poca-solt va gosar assegurar que aquesta crítica no s'aplicava només a aquella memòria en concret, sinó a tota la meva obra. El que porta la diferenciació.
2: Aquest home li té una aversió injustificada als treballs quantitatius.
1: Si fins i tot va ser convidat a escriure un article de resposta per publicar-lo a les actes abans que jo fes la lectura del meu. Al final s'ha compromès a retirar el seu document i publicar-lo després del meu. Però, igualment...
2: No pot ser que en Bateson sigui un dels àrbitres que decideixi sobre les nostres publicacions. Hem de combatre aquest argument que els nombres no existeixen a la natura. La majoria de la gent ha superat aquest argument, però sembla que els biòlegs encara no. Creieu que seria massa car publicar nosaltres una revista d'algun tipus?
1: No ho sé, la veritat, però realment sembla l'única solució possible. Mentre la Royal Society envia els més amb ells apliquin, oi? En resposta a les meves queixes, m'han arribat a dir que en treballs futurs les matemàtiques s'han de separar de les aplicacions biològiques. El bios és un tema admissible, el metro també, però la seva combinació els sembla un anatema. És com si m'estiguessin avisant que deixi de treballar. No només jo, sinó tots aquells que ens movem en línies estadístiques semblants. Sap què li dic, Weldon? Fem-ho. Necessitem crear un nou mitjà que ens permeti publicar els nostres treballs.
2: Doncs vinga, ja fem tard.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
5: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser únic.
6: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies van créixer.
7: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
6: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
8: Aquest dissabte, el Tot Gira...
9: Dribla.
8: Una tarda plena d'emocions.
10: Atenció!
11: Obrim a les 4 amb la final Copa del Rei d'en Vol.
8: A les 5, el Barça busca el pas a la final per guanyar l'últim títol abans de la Final Four de Colònia.
11: I després, UCAM Múrcia-Barça. Tercer i definitiu partit del play-off de quarts de l'ACB. El tot o res per al Barça de Xavi Pasqual.
8: I diumenge...
11: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
8: L'Europa ha de guanyar per ser a la final del play-off.
11: A les 5, final de la Copa del Rei d'en Vol. I després, Baskonia-Penya. La penya també juga el pas a la seixa o faixa.
8: A més, el gran partit de les 4, amb David Clopés.
0: Comencen a volar, no? Pel que entenc, Bateson era el revisor de la revista Nature. O sigui, mirava... hem de pensar com funcionen les revistes científiques en aquella època i ara també, el que passa amb petits canvis, però funcionen igual. En el sentit de que els articles tu els envies a la revista científica i normalment no, és molt estrany que s'encarreguin, pot ser, però no és el sistema habitual, s'envien i allà una persona o un equip, en aquella època era més habitual una persona, ara són equips, més anònims, en fi, ha canviat una mica, però pel concepte és el mateix. Revisa que allò tingui sentit, que no sigui un article que ja no aporta res,
12: greus, sí.
0: O hi ha errades greus, el que sigui, i llavors, després d'aquest procés de control, és publicat. Clar, si el teu enemic, el senyor Bateson, és qui controla que aquell article tingui el vistiplau de la revista, vol dir que tu no publiques.

0: mascles mai en aquella revista. Això també passa ara, eh?
1: Vull dir que no... ara i crea uns amors i uns odis sí. que no us ho podeu imaginar.
0: No, i tant que ens ho podem imaginar. Tenim molta imaginació per aquestes coses. Suposo que és això el que va passar.
2: Exactament, una comoditat molt gran, tant a Pearson com a Weldon, perquè quan ells volien publicar, Bateson era el revisor de la revista Nature i els hi bloquejava tot, hi havia unes crítiques...
1: Si ell no ho creia, deia que no.
2: Esclar, llavors això va portar a que Pearson i Weldon parlessin entre ells i fins i tot a fundar la seva pròpia revista, que era biomètrica, no? Llavors ja tenim tots els ingredients del conflicte, que és dues teories completament diferents, una és la biomètrica, l'altra és la mandeliana, cadascú té les seves revistes, té biomètrica i revista Nature per l'altre costat, i també que cada bàndol tenia les seves xarxes, no?, diguéssim, intel·lectuals, que només feien que alimentar el conflicte. Ni parlaven entre ells en aquell moment.
0: Clar, estem parlant de principis del segle XX. Per tant, és un moment en què realment la difusió de la cultura i de la ciència ja és relativament... No és com ara, no hi ha internet, però diguéssim, la difusió ja és molt gran, eh? Les revistes funcionen a tot arreu, es distribueixen a tot arreu, els llibres es coneixen, vull dir, les biblioteques comencen a comprar llibres sistemàticament. Per tant, els científics arriben a les conclusions de l'altre amb una certa facilitat. No és una ciència obscura tancada en un laboratori que vés a saber quan... No passa el de Mendel, diguéssim, és una cosa molt més habitual. Per tant, esclar, devia ser un conflicte que devia enverinar a tota la comunitat científica preocupada per aquests temes.
2: Correcte, tal com comentes, era pública i notòria aquest conflicte, i els altres científics eren conscients d'aquesta disputa i de les crítiques que entre ells es proferien, que eren moltíssimes.
0: I van arribar a més, o sigui, a part de barallar-se científicament, es van arribar a barallar més intentant fer-se mal, no dic físicament, però uns i altres...
2: No em consta de cap agressió física, diguéssim, però sí que a cada congrés s'aixecaven, doncs es confrontaven drets davant de tothom, allò generant incomoditat, diguéssim, que els assistents...
0: Molt desagradable.
2: Primer, incòmode, però al final també els assistents es congregaven al voltant dels que discutien. Era tot un espectacle.
0: Clar, o sigui, per tant, devia ser clau. Van evolucionar, no sé si és la paraula correcta, les dues teories, diguéssim, es van anar transformant amb el temps o es mantenien des del punt de partida? Perquè un dels problemes d'aquests confrontaments científics, i em sembla que el Josep Maria Soler també ho sap, és que de vegades les posicions s'enroquen i no s'avança. Sí, sí. O sigui, en lloc d'investigar més, no ens movem d'allò que ja hem establert perquè el retoc sembla que li estem donant la raó a l'altre. I les dues teories van millorar, diguéssim, amb el temps.
2: Al final, el que va passar és que es va imposar la teoria mendeliana, és la que va, diguéssim, guanyar aquest conflicte, si es pot dir així. I va ser, en molt cas, un estudi concret d'un estudiant, Derbyshire, que ell era del bàndol dels mendelians, i va fer un estudi estudiant l'albinisme en ratolins i el va publicar. Quan ho va publicar...
1: L'albinisme vols dir els ratolins blancs, la gent que té aquesta cara tan...
2: Va començar una correspondència amb ell fent-li tot tipus de preguntes. I aquests creuaments com els has fet? I aquests càlculs com els has estimat? I Bateson, que era dels mendelians, va detectar uns errors en l'estudi de Derbyshire, que un cop corregits donaven raó a la teoria mendeliana. Un cop, diguéssim, Derbyshire això el va preocupar molt, perquè era molt jove i es va trobar una mica al mig entre el rigor científic de correltat el seu mentor, que era Weldon, que era part dels
0: biomètrics.
2: Llavors això ell el va, diguéssim, preocupar molt, però al final Bateson li va dir, mira, el rigor científic i la veritat va per damunt de, diguéssim, que les lleietats personals i s'ha de publicar. Llavors Derbyshire va publicar aquests resultats i es va decantar la balança cap al costat dels mendelians.
0: I va ser un decantament ràpid o va ser un decantament lent? Perquè també això ha passat amb totes les branques de la ciència, o sigui, malgrat que les evidències o que la línia científica sembla que tendeixi cap al costat al qual no havies donat suport, moralment et costa molt reconèixer que l'altre tenia més raó que tu, no? No dic tota la raó, però més raó que tu, sí. I no sé si això va passar.
2: Els biomètrics van dir, bé, acceptem que hi ha molta evidència, no renunciem a la nostra teoria, acceptem que tens part de raó, i clar, diguéssim que va haver-hi en un curs de 10 anys, del 1900 al 1910, molts estudis que demostraven l'herència mendeliana, en molts casos, en moltes espècies diferents, i això, diguéssim, que la comunitat científica va acceptar més la teoria mendeliana.

0: El punt culminant de la disputa va arribar a l'agost de 1904 durant una conferència de l'Associació Britànica pel Progrés Científic a Cambridge. L'argumentació de Bateson va convèncer la majoria i l'equilibri de forces va canviar de manera decisiva. El debat s'estava decantant clarament de la banda dels mandelians. En un moment de contundència retòrica, Bateson va arribar a comparar els biomètrics amb els defensors del terraplanisme.
1: Sincerament, no puc entendre el nou coneixement inspirat pel descobriment de Mendel. Si un descobriment comparable en magnitud com el de Mendel s'hagués anunciat en física o en química, s'hauria repetit i ampliat immediatament a totes les grans escoles científiques del món. L'únic que ens queda per decidir és com s'ha d'anomenar aquesta ciència nova i emocionant. El corral de cria és per nosaltres el que el tub d'assaig és pel químic. Un instrument mitjançant el qual examinem la naturalesa dels nostres organismes i determinem empíricament el que, per ser breu, anomenaré les seves propietats genètiques. El senyor Weldon ha passat molt a la lleugera pel fet crític que els segregants, els factors hereditaris detectats per Mendel, eren purs pels trets que expressaven. Els biomètrics no poden tractar la puresa de tipus com a reversió, com si fos el retorn d'un tret d'un avantpassat llunyà, ja que en realitat aquesta reversió és la segregació mendeliana amb un altre nom. Cal felicitar-nos per tenir una qüestió clara al davant, ja que em disposo a parlar clarament. Sens dubte, en les disputes del passat, alguns havien mantingut que la Terra era plana davant de multituds que els aplaudien, de la mateixa manera que el professor Weldon ha defensat avui el punt de vista dels biomètrics o ancestrals. Les trajectòries dels cossos celestes s'havien harmonitzat amb la teoria de la Terra plana, com alguns dels fets de l'herència semblen estar en línia amb aquesta llei. Però així com la teoria de la gravitació va aconseguir ordenar una gran cadena de fets en un tot coherent, també la teoria mendeliana ha començat a coordinar els fets de l'herència, fins ara completament incoherents i aparentment contradictoris.
2: Això és En Guàrdia.
0: Jordi Vilà, Bateson tenia raó, però una mica boca moll, perquè dins els terraplanistes, els biomètrics, és una mica gruixut. Jo suposo que això devia fer molt de mal. I sobretot tenint en compte que havia guanyat, diguéssim, que a partir d'aquí les tesis mendelianes seran les que s'imposaran i suposo que continuaran evolucionant.
3: Correcte, i a més, aquestes paraules les va dir a davant de tothom, a davant del públic, cosa que
0: més lletja,
3: que va afectar molt, òbviament,
0: als
3: biomètrics.
4: Un insult molt gran.
0: Molt gran.
4: El que passa que ara estem en un període històric que potser la gent no se n'acaba de donar perquè com que es fabriquen mentides preparades...
0: Sí, i falsetats... En aquest cas era una discussió científica.
4: És una desconsideració absoluta sobre la ciència que durant altres persones durant anys han investigat i també han fet avançar la ciència.
0: Això no va afectar els deixebles de tot això. A partir de llavors sí que la genètica té un salt, mai millor dit, ara sí, amb els seus estudis.
3: Correcte, arran d'aquest conflicte hi havia molts més investigadors que es van interessar pel tema i van seguir desenvolupant aquesta ciència. Es van definir els conceptes com a genètica, que va ser el mateix Bateson.
0: Aquí apareix la paraula genètica.
3: Apareix aquí, va ser el mateix Bateson. En paral·lel també, i un dia més tard, el concepte de gen també es va encunyar.
0: O sigui, apareix primer la ciència que no el nom de...
3: Correcte.
0: Ui, curiós,
3: correcte.
0: Això, sí.
3: També també el concepte de cromosoma. Ja feia uns anys que voltava, però també diguéssim que va aparèixer. Llavors, un cop tu defineixes els conceptes, diguéssim que la ciència va avançant de forma més ràpida perquè tens unes bases més sòlides on poder créixer.
0: Clar, lògic. A partir de llavors, evidentment que hi ha hagut molts salts, això és evident, però hi ha algun moment en què es produeixi realment un canvi amb respecte als conceptes mendelians?
3: Sí, de fet, aquesta història que ja semblava acabada a favor dels mendelians va fer un gir inesperat, i això va ser el 1918, quan un jove científic anomenat Ronald Fisher va entrar en la discussió, no?, per de cop rematar-la d'una vegada per totes. A més, ell, diguéssim que feia uns anys que durava el conflicte, tenia una certa distància, que és la correcta, a vegades, per treure unes conclusions.
0: Sí, clar.
4: Van desaparegut ja els principals contendents.
0: Ja està, sí.
3: Fisher era molt bon matemàtic, però també havia après les teories mendelianes, i ell el que va dir és que tant biomètrics com mendelians tenen raó. A la naturalesa trobem tant variació contínua com variació discontínua. A més, aquesta variació es pot heredar i serveix per millorar les espècies. Què passa?

0: que en el cas de les variacions discontínues, com poden ser el color dels ulls, hi ha un sol gen, amb herència mendeliana, que explica aquest caràcter. Amb la variació contínua, què passa? Que hi ha diversos gens, o molts gens, cadascun amb herència mendeliana, que tenen un efecte cumulatiu.
1: El qual és facilita
0: aquest,
1: això.
0: I per aquest efecte cumulatiu, veiem aquesta variació contínua de l'alçada, no? Llavors, va unificar les dues
1: teories. Clar, això, però és una visió molt interessant.
0: Molt interessant. Sí, sí. Per a més, tens un sol model matemàtic que va desenvolupar, que permet analitzar caràcters mendelians com caràcters més biomètrics, i fer prediccions correctes dels dos.
1: Clar,
0: unificar les dues teories.
1: Ostres, Fischer, per tant, és un personatge clau, no?
0: És clau, el més clau de tots.
1: No sé si estaven vius encara els protagonistes de la controvèrsia, però no sé si devien odiar tots a Fischer.
0: Weldon va morir abans de tot això, sí. I Pearson, que era el seu amic, ens va dir, bueno, per una malaltia, que Pearson deia que era arran del conflicte i de l'estrès que li havia provocat totes les discussions.
1: Podria
0: no?
1: ser, sí, sí.
0: Pearson sí que estava viu i, de fet, li va agradar, perquè al final Fischer també tenia un enfoc molt matemàtic, també, per tant, encaixava prou bé amb les teories de Pearson. Al final va quedar més o menys tothom content, diguéssim.
1: Sí, o sigui, encara Fischer no va rebre patacades per culpa d'haver tingut la raó, cosa bastant sorprenent.
2: Però això s'intentava aplicar a tot arreu, no? S'intentava aplicar amb els estudis de la forma craneal, la continuïtat, la policia... O bé el doctor Robert, també es deia, no?, que hi havia com una mena d'herència genètica amb la bondat i la maldat i la criminalitat, tot això.
0: Correcte, aquestes teories es van aplicar també, bueno, amb la part més d'eugenèsia o de millora humana, es va intentar aplicar aquestes teories, que per sort avui dia no han arribat a més, però sí, va tenir un impacte en aquest camp.
1: No, el que és cert és que sí que se sap i sí que s'aplica és que determinades concepcions que nosaltres considerem que són malalties genètiques, s'intenta buscar la millora i el canvi també a través de la genètica, la qual cosa està bé i té aquell punt. Jordi Vilà, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos ofert la possibilitat d'explicar aquest tema tan fascinant de la baralla entre biomètrics i mendelians, i esperem que la tesi,
0: encara em queda una mica, porto un any, o sigui que encara me'n queden 3 més, vull dir que bé, tinc temps, però bueno, és un
1: projecte fascinant. Ens ho he explicat abans de començar el programa, és un tema de blat de moro, no entrem ara en detalls, no és gaire històric, però sí molt important. Moltíssimes gràcies i molta sort.
0: Gràcies i fins aviat.
1: Josep Maria Soler i Sabater.
2: La ciència avança com pot.
1: Sí, sí, i a vegades
2: per un ser humà...
1: A cleques.
2: Exacte, de vegades a cleques.
1: Això és l'Enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
4: I amb les veus de Xavi Martín, Marc Lobato i Xavi Pujol.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Els sindicats USTEC, la CGT i Intersindical la reuneixen aquesta tarda a les 6 per concretar la vaga de dimarts i per refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir, recordem, la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons l'executiu català i del 80% segons l'USTEC. Mentrestant, el govern envia un missatge de tranquil·litat als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i diu que seran comprensius, tenint en compte que els exàmens coincideixen amb la visita del Papa i també amb una nova vaga de docents. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
1: La consellera també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i de sortida de les proves i ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat el personal que supervisarà les proves. Més notícies amb la Maria Guixà.
3: En l'arribada a Madrid, el Papa Lleó XIV ha demanat deixar enrere la polarització i ha agraït a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i la pau. En una recepció al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut el Papa Lleó pels carrers de la capital espanyola.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: La Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Ara la investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats que vigilen i segueixen les víctimes per zones concorregudes on hi hagi establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona.
3: Hi ha hagut intercanvi d'atacs puntuals entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores, malgrat la situació oficialment de treva. Les forces de Washington han destruït radars iranians com a represàlia pel llançament de drons contra vaixells a l'estret d'Hormuz. I per la seva banda, l'Iran també ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Segons ha dit el president nord-americà Donald Trump, en aquest moment els arsenals iranians només queden al voltant d'un 20% de coets. Tot això, 5 dies que comenci el Mundial de Futbol als Estats Units, un dels escenaris de la competició, mantenen com a denegat el visat d'entrada a una quinzena de membres del personal de suport de la selecció d'Iran, segons denuncia la televisió d'aquest país. Per contra, jugadors i tècnics iranians, que actualment fan la preparació a Turquia, ja han rebut els permisos.

0: I avui és l'últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, The XX, My Bloody Valentine, com a caps que dijous se suspenguessin per la pluja, concerts com el Massive Attack i Bad Gyal. Ahir hi havia moltes ganes de música i The Cure va acabar encisant el públic del Parc del Fòrum. Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda. Marcel Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros. El català, fent parella amb Horacio Ceballos, ha imposat a Elio Vara i Patten en 2 sets, 6-4 i 6-2. Granollers, doncs, revalida el títol aconseguit l'any passat a París i suma el seu tercer Grand Slam. Marc Márquez ha guanyat amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva a partir d'ara al Tot Gira.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
5: És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
4: És superatractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
5: Gelma, vosaltres sou més del Lloperre o Sola o del Voy a llevarte a PR?
6: No, però ara m'està fent molta enveja. Molta. I jo no soc especialment de Bad Bunny.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa. CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: Barça de bàsquet se la juga aquesta nit a Múrcia. Si guanya, avançarà fins a les semifinals del play-off, on es podria trobar el Madrid. Si perd, quedarà eliminat. L'any passat, l'equip va caure als quarts de final. Fa 3 anys que la secció no aixeca un títol. Hi ha hagut ball d'entrenadors. Xavi Pascual, destinat a ser l'entrenador que iniciés la reconstrucció, marxarà aquest estiu per la porta del darrere perquè no s'ha posat d'acord amb el club. No hi ha calés per fer un projecte sòlid i engrescador. I Pascual ha decidit marxar. El deteriorament del Barça de bàsquet és lent i progressiu, però encara es pot revertir. La temporada que ve és la del centenari de la secció, un bon moment per reflexionar què vol el club del bàsquet, o si aposta o es deixa morir.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda, a les 4 i obrim les portes del Tot gira. Obrim un cap de setmana ple, ple, ple d'al·licients. Avui amb la final femenina de Roland Garros i amb un català, Marcel Granollers, que aquest matí ha fet història guanyant a la final de dobles amb 40 anys. Però també tarda amb semifinals de la Copa del Rei d'handbol amb el Barça a una setmana de Colònia, amb el Madrid-Tenerife i l'UQAM Barça al tercer i definitiu partit dels quarts de la CB, amb el Barça-Inter a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala i amb una conversa del Tot gira amb el fitxatge més il·lusionant de l'Espanyol aquesta temporada. Avui Monchi passa pels micròfons del Tot gira. Ho tenim tot i som a tot arreu. Des d'ara i fins a la mitjanit, Esports a Catalunya Ràdio Esports, al Tot gira.
2: Tot gira 2301.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda. Els 11 titulars d'aquest dissabte 6 de juny del 2026. El Barça de bàsquet se la juga avui a Múrcia.
3: Els blaugranes han de guanyar per classificar-se per a les semifinals del play-off pel títol, a partit a les 9 del vespre.
0: Marcel Granollers, campió dels dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
3: Fent parella amb Horacio Ceballos, el català s'ha imposat al finlandès Elio Bar i l'anglès Patten en dos sets.
0: Tenim en joc la final individual femenina.
3: Entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, de moment guanya Andreeva per 5 jocs a 3.
0: Victòria de Marc Márquez la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
3: El Tral Cervera ha dominat de principi i fi la cursa en la primera victòria des del seu retorn per lesió, segona victòria a l'esprint aquesta temporada. Betzec, líder del campionat, ha acabat tercer.
0: En Fórmula 1 tenim en marxa els entrenaments oficials del Gran Premi de Mònaco.
3: Ara mateix en marxa la Q a 9 minuts pel final, Leclerc amb el millor temps.
0: Pep Guardiola avala els fitxatges de Bernardo Silva i Julián pel Barça.
3: En un acte de la Fundació Cruyff, el tècnic de Santpedor també ha dit que la Champions no ha de ser una obsessió.
0: Florentino Pérez carrega contra Riquet el dia abans de les eleccions al Real Madrid.
3: En l'acte final de campanya, dic que la samarreta blanca no s'ha d'atacar amb mentides.
0: El Barça d'handbol busca un lloc a la final de la Copa del Rei.
3: Aquesta tarda, la Canes Blaugrana juguen a les 5, les semifinals contra el Nava.
0: El Vilassana guanya el primer partit de la final femenina de l'Hockey Lliga.
3: Ha superat el Fraga la pròrroga per 3-2.
0: El Barça de futbol sala enceta aquest vespre les semifinals de la Lliga.
3: Contra el Movistar Inter a Palau Blaugrana i amb el factor pista a favor.
0: I a l'NBA, els Knicks ja guanyen la final per 2-0.
3: Han superat el Sant Antonio Spurs per 104-105.
0: I Oriol, el titular a xarxes?
3: El vídeo viral del Papa. Li han preguntat si prefereix el Barça o el Real Madrid. Ha dit que el Papa és de tots, però que Prevost és del Madrid.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: Aquesta tarda, el fitxatge estrella de l'Espanyol.
4: L'Espanyol, el club, la història, l'afició. Creo que merece un proyecto mucho más sólido. Y en eso estamos.
2: Aquesta tarda, Monchi al Tot gira. Això és el Tot gira.
5: Sí, d'ara.
2: Ràdio esportiva en directe.
6: Si és així, això és així.
2: Dissabtes i diumenges de 4 a 9.
6: Molt bé, molt bé.
2: Des del 2004.
7: Ai, mi mare.
2: Amb David Clopés.

0: Tot gira amb el Joan Arroyo, el control tècnic i musical. Ja s'ha notat el primer punt al Joan, amb aquest Sweet Shallow Mind de Guns N' Roses per obrir aquest llarg Tot gira que comença a les 4 i acabarem a la mitjanit amb la Nàdia Roig a la producció i el Lautaro Quinteros, el Manel Gil i el Víctor Rodríguez del control central. I ja ho heu sentit, avui el Tot gira convidat de luxe, el fitxatge estrella de l'Espanyol per aquesta pròxima temporada. Monchi serà avui el Tot gira, serà a partir de les 7. Aquesta setmana el vam anar a veure a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol amb el Sergi Andreu i vam conversar tranquil·lament amb ell, de l'Espanyol que està començant a construir, d'objectius, de la seva manera de treballar i fins i tot, atenció, de la imitació que li feia el Sergi Mas als anys 90 al Força Barça quan ell era porter suplent del Sevilla.
1: Y yo recuerdo que yo salía en Sarrià a calentar a Juan Carlos Unzué, que era el portero titular, y el fondo, o gol, no sé cómo se llama aquí, me aplaudía. Sí, porque claro, era persona... A ver, me aplaudía un poco con sorna, ¿no? Porque evidentemente yo lo asumo. Pero era, como yo decía, era el portero suplente más conocido. Porque claro, como aquí en esta zona, digo, todo que yo recuerdo que salía a calentar y la gente aplaudía. Digo, esto que... Vaya cachondeito.
2: Aquest moment de l'entrevista on Monchi explica com va descobrir aquella imitació que li feia en Sergi Mas al Força Barça quan era un jugador desconegut de la Lliga. Ja el podeu recuperar, si voleu, a l'Instagram del Tot Gira. Descobrireu que al principi no li agradava gaire, però que després se'n va acabar rient.
0: Avui a les 7, Monchi, el Tot Gira, i avui a les 9, UCAM, Múrcia, Barça. Transmissió del tercer i definitiu partit del play-off de quarts de l'ACB. Si el Barça guanya, serà semifinals contra Madrid o Tenerife. Avui a les 6 del Madrid juga contra el Tenerife al Movistar Arena. Si perd el Barça, adeu a la temporada i últim partit de Xavi Pascual i d'alguns jugadors com Veseli, Satoranski, La Provítola, Billy Hernán Gómez, que ja sabem, no continuaran. I avui a les xarxes obrim precisament debat sobre el futur de la secció del Barça de bàsquet. Ara que fa 3 anys que no es guanya un títol i que la temporada que ve és la del centenari de la secció, us preguntem, què hauria de fer el Barça amb la secció de bàsquet?
2: Us donem 3 opcions. La primera, invertir-hi més. La segona, deixar-la com està. I la tercera, tots els diners al futbol. Ara mateix el 57,7% dels nostres oients diuen que s'hi ha d'invertir més, el 30% tots els diners al futbol i un 13% deixar-la com està.
0: Enquesta oberta a x.com/totgira. A mitja tarda connectarem amb Múrcia, on ja ha aterrat l'Ernest Macià per fer la transmissió d'aquesta nit i saber quina és l'última hora d'aquesta final pel Barça. I també de seguida busquem les primeres reaccions després de la gran victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Abans, Esport en directe. Comencem amb més motor, perquè a aquesta hora, des de les 4, estan en marxa, Oriol, els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, que sempre diem, són molt importants, més importants que cap altre circuit, perquè qui surt des de la pole position té un percentatge altíssim de fer-se amb la victòria.
2: Sí, perquè aquí pràcticament és impossible avançar en un circuit tan estret pels carrers de Monte Carlo. Ara mateix ja 3:40 per arribar al final de la Q1. El millor temps és per un pilot que precisament coneix molt bé aquests carrers, perquè és de Mònaco, és Charles Leclerc, a un parell de dècimes ja verd Verstappen, Antonelli, el líder del Mundial, a 3 dècimes a la tercera posició, quart Norris, 5a posició per Lewis Hamilton, però tots els pilots han intentat millorar a mesura que passen els sectors els seus temps. Desastre, per exemple, ja ha estat un desastre tota la setmana per l'Aston Martin d'Alonso, que continua amb una temporada pèssima a la 17a posició, amb Carlos Sainz, que ara el veiem també a la 14a plaça. Recordem això la setmana abans que arribi la Fórmula 1, evidentment, a casa nostra.
0: I ja us avanço que la setmana que ve farem la transmissió en directe del Gran Premi de Fórmula 1 a Catalunya, que ara l'hem d'anomenar Gran Premi Barcelona-Catalunya. Diumenge, 3 de la tarda, en directe als del Tot Gira, amb l'Oriol Rodríguez, amb el Damià Aguilar, fent una transmissió d'aquest Gran Premi de casa. Més coses, ciclisme, giro femení, penúltima etapa, etapa de muntanya entre Rivoli i Sestriere, 105 quilòmetres, i veiem que som a les rampes finals d'aquest port de muntanya Sestriere, decidint-se el podi.
2: Però, a part, que és un terreny horrorós, perquè és una pista forestal, no està ni asfaltada, per tant, aquí les ciclistes que s'ho estan passant prou malament. A 4 quilòmetres, a 300 metres per arribar al final d'aquest coll de muntanya, veiem que les classificades a la part general de la cursa, ara hi ha un grup de 3 o 4 escapades, però a la part del davant, Anna van der Breggen, que és la líder, amb un minut d'avantatge sobre Demi Vollering, a priori estan mantenint-se juntes al mateix grup. Per tant, Demi Vollering hauria intentat atacar per intentar aconseguir aquesta primera posició que ara té la seva companyia. patriota.
0: Bé, doncs de moment sembla que aquest giro no s'hauria no hauria de canviar pel que fa a la general Van der Breggen, que va camí d'aconseguir aquest giro d'Itàlia. I estem molt pendents també de París, de la final femenina de Roland Garros. Alfons Molina, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Veig Conchita Martínez, l'aragonesa extenista, celebrar un punt d'una tenista, d'una finalista que avui, ella entrena, està jugant aquesta final. És Mira Andreeva, la russa, entrenada per Conchita Martínez i que s'enfronta a la gran revelació del torneig, a aquesta polonesa de 24 anys, Chwalinska. Chwalinska, ho dic bé?
3: Sí, sí, més o menys.
0: Chwalinska. Maya Chwalinska, així em diu l'unitat de lingüistes de la Catalunya Ràdio, que li hem de dir. Maya Chwalinska enfrontant-se a Mira Andreeva, la russa, que en principi és la favorita.
3: És la favorita, tot i que, clar, parlar de favoritismes quan un s'enfronta amb una tenista que ve de les tres, pràcticament totes les jugadores que ha eliminat eren millors que ella sobre el paper, és difícil parlar de favoritismes, però per ara Andreeva està demostrant aquest favoritisme perquè s'han portat el primer set per 6-3 i guanya el segon per 1-0 i veiem la polonesa una mica desquiciada, li està tornant tot la russa ara mateix.
0: Cap de les dues ha guanyat mai un gran slam, ni òbviament Chwalinska, que ara ens ho deies, és la 114 del món, ni Andreeva, que és la 8 del món, però que fins ara no ha pogut guanyar un gran slam, també s'ha de dir que és molt jove, té 19 anys.
3: Clar, té 19 anys, el cas estrany és el de Chwalinska, que és que no només és la seva primera final de Gran Slam, és que és la seva primera final, i es converteix tot just en la tercera tenista de la història, darrere de Venus Williams, al US Open del 97, i de Emma Raducanu, fa 5 anys, al US Open, que la primera final que juga és directament una final de Gran Slam. L'única que ha guanyat un Gran Slam venint de les rondes prèvies va ser Raducanu al US Open fa 5 anys.
0: Bé, doncs això de moment de la banda d'Andreeva, que ha guanyat ja el primer set, 6-3, disputant-se el segon set, que tot just comença a dominar 1-0 Andreeva al primer joc d'aquest segon set. I per cert, ja que parlem de Roland Garros, ja parlarem més tard amb l'Àlex Correig, el nostre ull de Falcó, àmpliament, però sens dubte la gran notícia del dia és aquesta victòria de Marcel Granollers al fons avui a la final de dobles, fent parella amb el seu inseparable Horacio Ceballos, l'argentí. Han guanyat a més per la via ràpida a la parella formada per un finlandès i un anglès, els segons caps de sèrie, ells eren els primers favorits, i s'enduen, atenció, al seu segon Roland Garros consecutiu quan tenen, atenció, Granollers, 40 anys, i Ceballos, 41 anys.
3: Sí, sí, i de fet podem dir que és una relació que es van conèixer veterans ja, perquè ells tenien 33 i 34 anys des de que col·laboren junts el 2019, però escolta, estan en el seu millor moment. De fet, ha estat un torneig sense massa història, Han guanyat el torneig sense perdre ni un sol set, la final l'han guanyat 6-4 i 6-2 en 1 hora i 16 minuts contra el finès i contra el britànic, i repeteixen Roland Garros, sumen el US Open que van aconseguir també l'any passat, per tant, escolta, estan en el millor moment ara mateix de la seva carrera.
0: Els grans èxits els estan aconseguint pel que fa a grans slams, ara, justament teòricament al final de les seves carreres esportives. Mira, Garcel Granollers feia aquestes declaracions en català després de guanyar aquest torneig de dobles.
4: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol d'aquí em fa molt feliç.
0: Marcel Granollers, insistim, 40 anys, i aquest matí ha guanyat el torneig de dobles de Roland Garros davant del finlandès Elio Eliovara i l'anglès Henry Patten. Més tard en parlarem amb l'Àlex Correja. Ara, motos.
5: Som-hi, tro! La victòria Sprint Esteve! És l'home més ràpid, és l'home que apreta més fort d'inici. Marc Márquez creua la línia de meta i guanya la cursa Sprint del Gran Premi d'Hongria.
0: Victòria de Marc Márquez, el tro de Cervera tornat. Damià Aguilar, què tal, com estem? Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tercera victòria sprint de la temporada per a Marc Márquez. 18a victòria del seu compte particular. Igual a per ser a Jorge Martín. Li retalla, a més, 5 punts al líder a Marco Bezzecchi. Podem dir que el tro de Cervera, després dels seus problemes físics, de la doble intervenció quirúrgica, Damià ha tornat.
6: Ha tornat aquest cap de setmana. D'aquí dos caps de setmana no sé què passarà.
0: Home, de moment la cosa va bé. Ja va apuntar maneres la setmana passada, recordem-ho, quan va reaparèixer. Va fer un molt bon cap de setmana, tot i que no va pujar al podi a cap de les dues curses.
6: No, i segurament la cursa de diumenge de Mugello serà una de les grans curses de la seva carrera esportiva. El que passa és que en les hores prèvies, abans de començar els entrenaments en aquest circuit, abans de fer avui la pole position, doncs ens havia frenat moltíssim. Ens havia dit Si em classifico en les dues primeres files, ja m'està bé. Si acabo cinquè a les dues curses, ja m'està bé. Ell ha fet la feina que li tocava, sobretot divendres. Va baixar de la moto i va dir en el segon entrenament no m'he acabat de trobar bé, he decidit reservar-me per dissabte, i efectivament aquest dissabte ha començat superfort, perquè en el primer entrenament ha estat el més ràpid, i després en la classificació, tot i tenir una caiguda, perquè ell ha tingut una caiguda a la classificació en el primer revolt.
0: Recordem que la setmana passada el seu equip li insistien molt i els metges li deien, sobretot no caiguis, i no va caure.
6: No.
0: Avui ha caigut, sí, però sense conseqüències.

0: és una caiguda, és una caiguda en el revolt número 1, és a dir, és una caiguda a baixa velocitat, una caiguda molt lenta. A més, ell, hi ha una imatge en càmera lenta molt xula, perquè tu saps que ara, per exemple, si se'ls cala la moto, l'han de deixar tirada i tornar al garatge. Doncs ell es veu com ell va entenent com la moto encara porta gas i en el moment oportú agafa l'embragatge, para, aixeca la moto i, en i ell, amb aquella moto i amb aquells pneumàtics, es posa segon. Després entra al garatge, canvia, t'estic parlant encara de la classificació. Surt i fa dues voltes i aconsegueix la pole position, que jo crec que ens ha sorprès. A Pedro Acosta, sobretot, perquè Pedro Acosta ha arribat aquest cap de setmana pensant-se que potser ho guanyaria tot. I resulta que arriba Marc Márquez i passa per sobre.
1: Arriba la cursa sprint, 3 de la tarda, l'hem viscut en directe a Univers MotoGP, l'exclusiu digital. Totes les curses, ja ho sabeu, les podeu seguir en directe a Univers MotoGP, l'exclusiu digital. I surt des de la pole position i guanya i no amb molta autoritat.
0: No l'han vist, no l'han vist. Ell ha marxat, ha decidit, i ara els escoltarem.
1: No ha hagut d'avançar ningú. Sempre s'ha mantingut a la primera posició.
0: Ha fet una molt bona sortida, aquest primer revolt de dretes, després ja ha començat aquest és un circuit particular, però és un circuit que se li dona molt bé i ha estat clarament un inici fulgurant.
2: He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
0: I tampoc no és tan fàcil això, perquè són 13 voltes, no saps fins on has d'apretar per després deixar-te anar i viure de rendes fins al final, perquè no saps com venen els del darrere, i sempre ha mantingut un avantatge d'uns 2 segons, 2.2, amb un ritme boníssim. Hi ha hagut un moment en què tu veies els seus parcials, i no eren grans parcials, però juntava tota la volta i era més ràpid que els altres. Què més ha dit Marc Márquez de Zon? Compte que continua amb un estat físic no ideal. Per tant, la clau segurament d'aquest cap de setmana és el factor circuit.
2: Este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que en tres días simplemente hemos cambiado de circuito y hay solo...

0: Força encara.
1: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
0: Hi ha una dada que potser t'agradarà, aquesta, David.
2: A veure.
0: Aquest home avui fa 16 anys que va guanyar la seva primera cursa al Mundial.
2: Ostres.
0: 125 centímetres.
2: Al Mundial de MotoGP?
0: Al Mundial de motociclisme.
2: Ah, és a dir, 125. Era 125 en aquella
0: època. 16 anys. Això vol dir, perquè aquesta és una dada que el Mundial s'utilitza, vol dir que entre la primera victòria i la última són 16 anys, d'acord? El rècord el té Valentino Rossi amb 21 anys. I entre el primer i l'últim aconseguint victòries. Marc Márquez, que ha superat Acosta i Bezzecchi en el podi, han puntuat Raúl Fernández, Aldeguer, Jorge Martín, Diogo Moreira, Enea Bastianini i Peco Bagnaia, un puntet raquític pobret. Dijan Antonio, que és el segon de la general, queda fora dels punts. I també Maverick Viñales, 19è, i Alec Rins, 21è. Bezzecchi arriba als 180 punts, Martín, 20 per sota, Dijan Antonio, 46 per sota, Acosta, 68 per sota, i Marc Márquez, que recupera una posició, ara és 7è, a 97 punts.
2: A 97.
0: De Bezzecchi.
2: Et faré una pregunta directa. Creus en la remuntada?
0: I encara sí.
2: Encara sí.
0: Encara més sí. Sí,
2: bé, una altra cosa és que passin coses, però si no passen coses, la progressió de moment comença bé.
0: És que encara queda.
2: Demà aniria bé que guanyés, també.
0: Si d'aquí tres capes de setmana m'ho preguntes, potser diré que no. Demà ho té complicat.
2: De moment el Damià hi creu. Demà a les dues, si creieu també vosaltres, connecteu amb Univers MotoGP. Exclusió digital, ens hi posarem, com sempre, 15 minuts abans, 3:15, i a veure si el Marc torna a guanyar i segueix la remuntada. Gràcies, Damià.
0: Adéu.
2: De seguida arriba el Meli, que avui el tenim passejant, m'ha dit, pel Baix Empordà. A veure on el tenim, i també descobrim quin és l'himne guanyador del mes de maig. Avui tanquem ja tots els finalistes que optaran a ser el millor himne del futbol català d'aquesta temporada. Alfons Gorina, com tenim aquesta final femenina de Roland Garros entre Chualinska i Andreeva? Som al segon set.
3: Segon set, i ara mateix acaba de desaprofitar Chualinska tres pilotes de break consecutives que li haguessin anat molt bé, perquè Andreeva ja domina 2-0 aquest segon set i, per tant, podria haver equilibrat una mica les coses, però Andreeva pot posar gairebé la sentència si aconsegueix posar el 3-0 al marcador en aquest segon set. Ja.
2: Fórmula 1 a Mònaco, s'acabat ja la Q1.
4: Sí, s'acaba la Q1 amb Charles Leclerc amb el millor temps per davant de Verstappen, evidentment amb els dos Aston Martin eliminats, d'una banda Stroll, l'altra Alonso, per tant, de moment Leclerc té tots els números per fer avui la pole position aquí als carrers de Monte Carlo.
2: I d'aquí no res, un quilòmetre i mig, Anna van der Breggen s'anotarà el Giro femení.
4: Si no li passa alguna cosa estranya, perquè només queda 1,4 quilòmetres. De fet, s'ha retallat l'etapa perquè hi ha plaques de gel i diu que és perillós per la seguretat de les ciclistes. Ara tenim Anna van der Breggen al capdavant del grup de 4. De fet, hi ha les 4 primeres classificades: Anna van der Breggen, Demi Vollering, Antonia Niedermayer i Isabella Holmgren. L'alemanya i la canadenca, que estan en aquest grup de 4, s'està despenjant una miqueta Holmgren, però vaja, hi ha un minut d'avantatge, pensa, de Van der Breggen respecte a Vollering. Per tant, en aquest quilòmetre 300 metres és molt complicat, a no ser que tingui alguna punxada o li passi alguna cosa, que avui pugui perdre aquest Giro d'Itàlia. Amb aquesta carretera, que és terrible, que mira l'estat d'aquesta carretera, és una pista forestal sense asfaltar. Per tant, bé, un quilòmetre, ara hi ha boira, aquesta placa gel que anul·la l'etapa d'aquí un quilòmetre i 200 metres.
2: De seguida ho expliquem en directe, abans pausa i després el Mèlic.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: Hola!
8: Ja som aquí!
9: Aventures infinites.
7: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
9: Amistats de les bones.
7: És veritat!
9: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
7: Quina meravella!
9: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
10: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
11: Ai.
10: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho, i ell, sí, cap problema.
11: Ai, ai, ai.
10: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
13: Hola.
14: Hola.
13: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà?
8: és una ola de milers d'anys de trobades.

0: dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
2: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
3: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
4: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
3: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
2: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
3: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
2: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
3: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
7: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
6: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
8: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
6: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
9: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
6: Solidaris.
2: Amb Mercè Folch.
6: Desnonaments silenciosos.
2: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
7: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
2: Tot gira.
10: Des del 2004, la força dels 20 anys.
2: Amb David Clopés.
11: Final femenina de Roland Garros i això ja fa baixada 4-0 en el segon set per Mirra Andreieva, que també ha guanyat el primer set i, per tant, té a tocar la Copa de Campions a la Philippe Chatrier de París.
12: I el Giro d'Itàlia femení, només 200 metres perquè s'acabi el Colle della Finestra. Aquesta etapa amb Anna van der Breggen, la líder amb un minut d'avantatge respecte a Demi Vollering a la general. Les dues ara en aquest grup de 4, juntament amb Antonia Niedermayer, a 1:24 de van der Breggen, i amb Holmgren, la canadiense. Denca 2-0-1. Ara aquests 200 metres hi ha públic, evidentment hi ha boira, s'ha hagut de retallar al final d'aquesta etapa, i ara Demi Vollering que intenta una mica l'atac per la part interior, per continuació Niedermayer i Holmgren que intenten també passar a l'atac amb Van der Breggen, que ara ha de pujar el ritme per intentar no perdre res, alguns segonets que demà encara podrien donar esperances a la resta.
13: Recordem que a diferència de les grans voltes masculina, Giro, Tour, l'etapa de demà, que és l'última, no és una etapa de tràmit, no és una etapa plana. Demà tenim mitja muntanya entre Saluzzo i Saluzzo, sí, sí. En sortida i arribada al mateix lloc, i ara s'acaba l'etapa.
12: En victòria de Demi Vollering, que està capaç de retallar, jo crec, un parell o tres de segons, més també a les bonificacions, amb Anna van der Breggen entrant a la quarta posició, darrere de Vollering, de Niedermayer i de Holmgren. Per tant, bé, continua amb aquest avantatge a la general, que ara serà de menys d'un minut, però demà hi ha aquesta etapa en què s'ha de definir si van der Breggen o Vollering o algun altre s'acaben portant aquest
13: Giro d'Itàlia. No és tan dura l'etapa de demà com la d'avui, però bé, de moment conserva la malla rosa la ciclista neerlandesa Van der Breggen.
12: Arriba, per cert, feta un cromo, també Van der Breggen, després d'aquesta lluita per mantenir el primer lloc a la general.
14: 1917, de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai.
2: El Melic del Futbol, amb Jordi Meli. Bèl·lic on tour.
15: De 4 a 9 amb el David Clopés, el Tot Gira escoltem, esperant que arribi el moment.
13: Futbol que català al Tot Gira, avui Meli Contour. Això vol dir que tenim el Jordi Mèlic en algun racó del futbol català, en algun racó del país trepitjant territori. Jordi Mèlic, què tal? Bona tarda. On pares?
16: Hola, molt bona tarda. Pues, avui estem a Monells, un territori que ens agrada molt, el Baix Empordà, per dos motius. Un, l'explicarem al final de la connexió, i l'altre, perquè avui aquí hem quedat amb un grup de molt bona gent, amb una banda de pop-rock festiu que t'agrada molt, de Palamós, que es diuen The Covers Band.
13: The Covers Band, i per què hem quedat amb ells?
16: Mira, perquè són els autors de l'himne commemoratiu del 125è aniversari del Palamós Club de Futbol, que, atenció, es va estrenar el passat 28 de maig. A veure, aquest cant arriba, diríem que una mica tard, en diferit, perquè a hores d'ara el Club de Gà de Catalunya ja va cap al 128 aniversari, és a dir, gairebé 2 anys i mig de retard, però ja se sap que allò bo sempre es fa esperar.
13: Explica'm alguna coseta més d'aquesta banda, de The Covers Band.
16: Doncs són una banda de 6 components, en Pere Ferrer i en Joan Campa, que són guitarra, en Xavi Olave, que és baix, l'Enric Colobret, que és més conegut per Coco, i així evitem fer, doncs, algun joc de paraules amb el seu cognom, que és el vocalista, en Jesús Abad, que és teclat, i en Dioni Zafra, que és bateria. Una banda que està a punt de fer 20 anys, 2007, fa versions de hits dels anys 80, 90 i 2000, i també fa temes actuals. El seu estil és, sobretot, de pop-rock festiu, pensat perquè el públic canti i balli. L'himne té nom, Es diu Tardes d'Eufòria. Ah. Com dèiem, vinculat al 125è aniversari del Palamós Club de Futbol. Ells diuen que és un petit regal per l'afició. En cap cas, també ho han de dir clar, es vol substituir l'himne oficial, sinó que més aviat vol ser una cançó, com et deia, commemorativa per celebrar aquest 125è aniversari. El tema s'ha publicat com a projecte propi de la banda, però evidentment d'aquesta banda, un és en Pere Ferrer, que és el guitarra, i l'altre és l'Enric Colobret, en Coco. Què tal? Bona tarda als dos.
17: Com esteu?
16: Com podràs comprovar, David, la veu del Coco està una mica agafada perquè veniu d'actuar a Cànoves ahir la nit, no?
17: Vam estar actuant a Cànoves, vam anar a dormir tard, però va ser un concert genial.
18: Molt xulo, molt festa major, molt maca.
16: I avui us aneu a Sant Boi, és a dir, ens queda poquet per anar cap a Sant Boi.
17: Intentarem fer una miqueta de siesta a la furgoneta, si podem.
16: Bueno, ojo que pot ser perillós. I demà Cambrils,
18: Sí.
16: És a dir, que sou una banda potent, 20 anys.
17: L'any que ve fem 20 anys, ja estem preparant alguna coseta, estem fent una mica de brainstorming.
16: Val, escolta, abans de parlar de vosaltres, que està molt bé, parlem del Palamós.
17: Millor, no?
16: Perquè, esclar, 3 anys més tard, del 125 aniversari, sobre aquest cant commemoratiu. Què ha passat aquí? Que aneu amb delay o què passa aquí?
17: És una mica indiferit, i us explicarem perquè a Palamós ens coneixem tots una mica. I ja, com has dit molt bé, l'any que ve fem 20 anys. I devien ser pels vols del 2023-2022 que vam estar xerrant mig en sèrio, mig en broma amb el Presi, amb en Toni, i clar, de lo important que era el Palamós pel poble i que potser estaria bé fer un...
16: I per la gent, perquè dèiem, vosaltres no sou seguidors del Palamós que esteu cada dia al camp, però sí que hi heu anat, sí que hi aneu.
18: Sí, bueno, no som molt futboleros, per lo menys.
16: Però sí que hi existeix aquest sentiment de pertinença de tot Palamós. Això és el que
17: has
16: crec que...
17: Has de pensar que tothom té records amb el Palamós, tothom ja ha viscut partits, se sent d'alguna manera molt propis aquests colors i bueno, ja teniu una edat nosaltres també, jo recordo haver assistit a l'inauguració de l'estadi jugant contra el Barça.
18: A va treballar construint-lo.
16: Mare de Déu.
13: Home,
16: sí que sou grans.
13: I si em permets, Meli, què tal, Enric, com estàs, Pere?
17: Com anem?
13: Em fa molta il·lusió que sorgeixi aquesta iniciativa de fer un cant commemoratiu pel 125 aniversari, que no tots els clubs això ho poden dir, perquè arribar a 125 anys és una autèntica bestiesa. El Barça, per exemple, ara, per fer els 125 anys, van fer un camp commemoratiu, el de l'escut al pit, i que el Palamós ho faci, el degà del futbol català, ostres, està molt i molt bé. I en un moment esportivament complicat pel Palamós. Això, no sé si també creieu que ajudarà a tornar a fer renéixer aquest Palamós, que torni a poc a poc allà on li pertoca per història.
17: Bueno, diu una miqueta que no ha estat buscat, tampoc. O sigui, ha sobrevingut així. Allò que parlàvem abans, la xerrada aquesta que vam tenir amb el president, mig en sèrio, mig en conya, ens va dir, ostres, podíeu provar de fer algun himne. Algun himne o una cançó representativa pel 125 aniversari, oi? Però aquell moment ho van deixar mig aparcat i les coses han anat sorgint naturalment fins a aquest moment. I ha donat la casualitat, això, que el Palamós estava amb el play-off i al final no han passat. Però Bueno, jo penso que al final les cançons no es fan perquè... O sigui, les cançons acompanyen en moments difícils i en moments d'eufòria, tal com diu la cançó.
13: D'eufòria, no? Tardes d'eufòria, sí, es diu així. Expliqueu-nos el perquè del títol. Bé, crec que s'explica per si sol, no? Tardes de futbol, tardes d'eufòria.
18: Bé, és això, diguéssim.
17: Al cap i a la fi no hi ha res més himne

0: que l'eufòria, no? Que una tarda d'eufòria, no? Més i no de futbol. I també una miqueta, quan vam fer el tema, quan el vam escriure, per rememorar una miqueta... Al començament la cançó diu sovint oblidada amb el pas del temps. És una miqueta això, recordant els moments del Palamó, sobretot a segona A... El que dèiem fa una estona, no?, que tothom, qui més qui menys, encara que no siguis futbolero, has estat en algun partit del Palamós, no?
1: Quan heu tardat per fer tota aquesta lletra i traduir aquests sentiments d'un himne, que, o d'un cant, millor dit, que és increixendo, eh? Comenceu molt tranquils i acabeu, doncs, amb l'eufòria de les tardes, no? Com es planifica aquest himne? Després escoltarem dos fragments, perquè hi ha dos parts. Jo crec que la tornada és molt, molt, molt, molt important, no? La passió pels meus colors, la raó de ser com sóc, el valor d'uns ideals, blau i groc, fins al final, i després hi ha altres estrofes importants remarcant sobretot el tema d'equip de Gà. Però com es pensa un himne? Perquè jo suposo que, clar, vosaltres feu pop-rock, no?, i feu un himne...
0: Bueno, nosaltres has de pensar que ja som una mica veterans, no? Ja, com dèiem, portem cap a 20 anys de tocant i fent versions, tot i així venim de grups de temes propis, sí, tots tenim una cartera... Sí,
2: sí. També vam gravar un disco, anys enrere, el mateix component de la banda Coverband, que ens van canviar el nom i ens van ficar Jokers, i vam gravar un CD.
0: Això vull dir que potser no som tan reggaetoneros, sinó que som millor. Més de la vella escola, som més rockers, no?
1: Millor.
0: Si t'escoltes el tema, per dir-ho d'alguna manera, si té un increixendo, potser té un rotllo molt Queen, es podria dir.
3: Home, això m'agrada, eh? Això m'agrada, Queen, un dels grups que més m'agraden.
1: Sintonitzo
3: molt amb vosaltres.
2: Escolta, ja m'ho diràs.
1: Mira, va, anem a posar un tastet. Va, la tornada, fixa't com sona la tornada. Anem a escoltar-la.

0: famós de fons, eh? Palamós. Digue'm, digue'm, Queen.
1: De fet ara, Freddy, que, ara que dius això del Palamós al final, Freddy diu... Sembla molt bo perquè quan van gravar aquesta cançó la van gravar a Cervià de Ter als estudis d'en Jordi Clemente, i en Jordi, quan la acabem de gravar, diu... Ostres, és una cançó que no diu el nom del club.
2: Ah, no? No ho diu en cap moment?
1: Sí, el diu al final. Al final. Però vull dir que al final el vam afegir, perquè no deia el nom.
2: Però perquè no hi veu caure o perquè ja estava buscat igualment?
3: El dir groc i blau ens pensava...
1: Sí, que tothom ho sabria.
2: Sí, no, també tens raó.
0: Però jo, amb això ho ha estat originals,
2: perquè és veritat que tots els himnes a vegades repeteixen fins a la sacietat el nom del club, i vosaltres aquí busqueu una altra fórmula.
3: En aquest cas no. És al final i d'una manera en segones, però queda molt bé.
2: Com a bon fan que soc de Queen, t'he de dir que sí que efectivament té alguna cosa que em recorda aquest rotllo
0: David,
2: Queen.
0: David, el carajillo d'aquesta tarda... No,
2: que t'ho dic de veritat,
1: Bueno, jo tenia molt clar a l'hora d'escriure la lletra també que a l'estribillo, diguéssim, la tornada, el que repetís, el més important havia de ser alguna cosa que es pogués cantar al camp. I, per tant, em vaig intentar imaginar... El fer rècord li deien en Jordi. Jo visc al costat del camp de futbol.
3: És que me sembla que tots vivim a voltant.
0: Tots ens vivim al camp de futbol.
1: Allò per inspirar-me, sortir al balcó a mirar el camp moltes vegades i m'imaginava la gent cantant un cor i al final va acabar siguent aquest, no?
0: Hi ha una estrofa que m'agrada molt a mi, que és l'estrofa de... que és l'emblemàtica del Palamós, no? Que és el club de gada Catalunya, no? S'havia de posar això, només faltaria, no?, amb el club més veterà de Catalunya. Escoltem aquest tros perquè diu: tardes d'eufòria...

0: magnífic, eh? És magnífic això, perquè, clar, és el club degà de Catalunya i ha de sortir, no? Escolta'm, hi ha la complicitat del Palamós, però hem de dir que no és l'himne, no és l'himne oficial, eh? Del club. David, això que quedi clar, l'himne del club...
1: Això vol dir,
0: Meli,
1: que fem? L'introduïm en el mapa dels himnes de futbol català o el deixem a banda?
0: Em sap molt de greu per els bons amics i pel Coco Freddy que tenim aquí al costat nostre, però no el podem posar en el mapa d'himnes perquè, clar, no sé què, fem dues finestres, i això ja t'ho deixo a tu, David, amb l'himne oficial i l'himne commemoratiu, com té el Barça, del 125 aniversari.
1: Mira, jo et dic una cosa, Meli, sí que és veritat que no participarà del concurs d'himnes, però jo crec que el mapa interactiu dels himnes de futbol català hi ha de ser.
0: Gràcies,
1: hi ha de ser. Per tant, el posarem. Ja posarem dues estrelletes a la població de Palamós, però jo crec que l'himne hi ha de ser. Parlarem amb el Bernat Soler, que s'encarrega de gestionar aquest mapa d'himnes, i l'hi posarem, i tant que sí.
0: Però que quedi clar que l'himne oficial és el que ja està penjat ara mateix.
2: Ha de quedar claríssim.
0: Tal i com ens reconeix, perquè aquesta setmana hem estat parlant amb el Toni Eres, el president des de fa 6 anys del Palamós, que ens deia contentíssims amb la labor que han fet de Coberbans, però també recordava que els socis, evidentment, entenen que l'himne ha de ser el tradicional de sempre, el que va escriure en Joan Rovira Bastons i el va composar Santi Arisa i que va interpretar la coral al Progrés. Escoltem a Toni Eres, president del Palamós.
3: Bueno, la complicitat amb aquesta cançó és total, perquè neix l'any que fem els 125 anys. El que passa que per problemes tècnics i humans doncs no se va poder fer, i ara s'ha fet, i bueno, és una cançó que a mi m'agrada molt, animarà molt. Això no vol dir que tregui l'himne. L'himne del Palamós sempre serà el nostre himne, el que es va fundar en el 1987, però és una cançó molt maca, i més d'un conjunt de Palamós, que per nosaltres és una cosa molt important. Fem poble, i això és molt important.
0: Per cert, un president que estava, home, una mica tristot, perquè s'ha perdut la promoció d'ascens de Lliga Elit contra el Viladecans. Van perdre a casa 1-3, van empatar fora 1-1, tot i que es van avançar en el marcador 0-1, i el Presi reconeix que bé, que tenen ganes de recuperar categories, i que, escolta'm, això de dirigir el Palamós, club de Gada, Catalunya, és pressió, eh?
3: Ser president del degà de Catalunya és una responsabilitat, perquè tothom ens mira sempre d'una manera diferent al resto, eh? Sempre nosaltres hem d'estar a dalt i sempre hem de guanyar. I recuperar categories, clar, que ens agradaria, però hem de trepitjar de peus a terra, i tal com estan les economies i les ajudes que se tenen, és molt complicat. Palamós és el que és, costa molt de tirar endavant, però en tot això no ens queixem, estem treballant bé, i si aquest any no ha pogut ser recuperar una categoria més, doncs esperem que l'any que ve sí que puguem. Esperem ajuda de tothom una mica més complicitat per part d'Ajuntament i de tothom una mica.
1: Molt bé, doncs i tant que sí, que el degà del futbol català mereix estar en un lloc més important del futbol territorial, i que a poc vagin aconseguint ascensos i tornar al Palamós on toqui. Que no fa pas tant, fa uns quants anys era equip del futbol professional de la segona divisió i lluitant per pujar a primera fins i tot. Molt bé, doncs a The Covers van l'Enric i el Pere, moltíssimes gràcies i sobretot felicitats per la feina feta.
4: Moltes gràcies, David.
5: Ens volíem convidar també que el dia 23 de juny a la Revella de Sant Joan estrenem les barraques de Palamós, i allà serà el puesto on la presentarem en directe.
0: Caram,
1: per tot molt bé.
5: Per tot el poble i per tothom que vingui poder escoltar i cantar amb nosaltres aquesta cançó.
1: A barraques de Palamós,
5: A barraques de Palamós, el dia 23 de juny, allà a la platja, les millors barraques del món. Diguem-ho clar.
1: Molt bé, doncs...
5: I també, bueno, i si ens voliu seguir a les nostres xarxes, doncs... Pues,
0: endavant.
5: The Covers Band...
4: Arroba The Covers Band, guió baix oficial, Instagram, Facebook, allà trobareu el calendari de tots els concerts d'aquest any, que el nom és molt curiós perquè es diu Patrimoni Municipal.
1: Patrimoni aquest Municipal,
5: ens...
1: molt bé.
5: Sí,
1: molt
5: ens
1: bé.
5: Ha vingut tot quadrat. No sé com van les coses, però venen així.
1: Moltíssimes gràcies i a seguir amb la música i amb el futbol allà on faci falta. Una abraçada, que vagi molt bé.
4: Una abraçada,
1: Meli,
4: gràcies.
1: Abans de tancar, primer, m'has d'explicar per què ets a Monells.
0: Mira, som a Monells perquè avui aquí es fa una jornada memorial Jan Sabater. Jan Sabater, un nano de 13 anys d'aquí del Monells, que va morir el passat mes de febrer, doncs per leucèmia. Avui s'està fent un acte molt maco aquí, en record d'en Jan, per donar suport a la família, per recaptar diners per la lluita contra la leucèmia, i està actuant també un grup que es diu Trifàsic, i per això els companys de Covers van estar aquí, perquè són amics també d'ells, i vam aprofitar tot plegat aquesta jornada. Per tant, una jornada completa, i sobretot esperem que s'hagi recaptat molts diners per poder lluitar contra aquesta malaltia, la leucèmia, i estar al costat de la família família d'en Jan, que malauradament ens va deixar el passat mes de febrer, en Josep Maria, la Gemma i el seu germà, l'Oriol. A tots ells, una abraçada ben forta des d'aquí.
1: Gran iniciativa i una abraçada també per la gent del Monells, que en el seu dia van guanyar un concurs d'himnes. Doncs sí, parlant de concurs d'himnes, a veure, arribem al punt final. Al punt final perquè, ja ho sabeu, tanquem, ja hem tancat mes de maig i us vam explicar el cap de setmana passat que tindria una setmana els oients per votar entre els tres candidats a millor himne del mes de maig, que és l'últim mes on entra un himne finalista. Ja amb l'himne guanyador d'avui tancarem concurs, tindrem els finalistes de cada mes, guanyadors de cada mes, i per tant ja podrem encarar-nos cap a la gran gala final. A veure, recordem, Meli, que teníem com a candidats del mes de maig l'himne de l'Alcoletge, l'himne del Castellfollit de la Roca i l'himne del Club Deportivo Cultural Torreforta. Digue'm els percentatges en les votacions d'aquests tres himnes.
0: El que ha guanyat, 55%, per tant, sí, més de la meitat. El segon, 38%. L'últim, un 7%.
1: Amb un 7%, l'últim, almenys votat, qui queda eliminat?
0: Club Deportivo Cultural Torreforta.
1: Per tant, això queda entre l'Alcoletge i el Castellfollit de la Roca. Amb un 55% dels vots, dius. Ha guanyat l'himne més votat. I, per tant, últim finalista del concurs d'himnes del futbol català del Tot Gira 2026 és...
0: l'agrupació esportiva Alcoletge.
1: L'himne de l'associació esportiva Alcoletge, Mèlic, ja tenim tots els finalistes que optaran a guanyar el concurs d'aquest any. Els podem repassar.
0: Setembre, Club Esportiu Mont-ras. Octubre, Club de Futbol Les Planes d'Hostoles. Novembre, Club de Futbol Sala Linyola. Desembre, Club de Futbol Sant Feliuenc. Gener, Club Atlètic Vallonesta. Febrer, Club Esportiu Riu de Villes. Març, Futbol Club Vilablareig. Abril, Agrupació Esportiva Sauleda de Palafrugell. I maig, el Col·legi, que acaba d'aconseguir aquesta victòria. Per cert, David, a partir de dilluns ja es podrà votar, doncs, tots aquests himnes, i els tres més votats aniran a la gran final d'aquesta temporada. La onzena ja, eh? La onzena.
1: Doncs a partir de dilluns podeu entrar a catradio.cat/himnesfutbol, catradio.cat/himnesfutbol, tindreu els 10 himnes, podreu votar, i també, òbviament, a les nostres xarxes, a x.com/totgira, i també a l'Instagram del Totgira us penjarem el link per poder fer les vostres votacions. Meli, gràcies. Fins la propera.
0: Bona tarda des del Baix Empordà.
2: Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol.
6: catradio.cat/himnesfutbol. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
7: Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés.
1: 8 minuts i les 5 de la tarda. De seguida marxem fins a Alacant, perquè a les 5 comença la semifinal del Barça, la Copa del Rei d'handbol. Barça-Nava, ho seguirem amb el Sergi Cans. Però abans, passo per París, a la pista central, Philippe Chatrier. Ja tenim guanyadora del torneig femení del Grand Slam de París.
8: És Mirra Andreieva, la russa, que s'ha imposat amb molta claredat a la polonesa Schwalinska per 6-3 i 6-2, trencant una miqueta aquest compte de la Ventafocs que ha viscut aquesta jugadora polonesa totalment desconeguda i que ha viscut la setmana més important de la seva vida. Però escolta, Andreieva ha fet un torneig absolutament imperial. Només ha perdut un set en tot Roland Garros contra una catalana, contra Marina Bassols, precisament. Tota la resta els ha guanyat, no ha necessitat ni un tiebreak en tot el torneig. Just a guanyadora, 19 anys, primer Gran Slam. Va dir fa no massa que en volia guanyar 25, no sabem si arribarà, però de moment ja té el primer. I també Conchita Martínez guanya el seu segon Gran Slam com a entrenadora. Va guanyar Wimbledon amb Muguruza el 2017. Doncs Andreieva, estarem molt pendents del futur d'aquesta jugadora. Només 19 anys, ha fet un torneig espectacular. I també, a veure si això de Chualinska ha estat flor d'un dia o encara de donar moltes alegries al tenis femení.
1: Andrieva, entrenada per Conchita Martínez, que quan va entrenar a Garbiñe Muguruza va guanyar ja un gran slam com a entrenadora, Wimbledon. També Wimbledon, ella va ser el gran slam que va aconseguir com a tenista professional. Doncs bé, avui dirigint Andrieva guanya també Conchita Martínez com a entrenadora aquest gran slam a París. Recordeu demà la final masculina que jugaran Alexander Zverev contra aquest tenista italià,
8: Flavio Cobolli.
1: Flavio Cobolli, que s'ha vist beneficiat per l'abandonament, no es va poder presentar a les semifinals del seu rival, un altre italià, que recordem va patir un virus
8: estomacal,
1: sí, i que no va poder participar a les semifinals. Veurem si això pesa o no pesa el desgast físic en aquesta final, on Zverev, òbviament, és favorit al cap de sèrie que queda en peu a Roland Garros, on hi ha hagut una autèntica escabatxina, eliminat Djokovic, Sinner i companyia, i amb el carat de baixa. Després, més tard, en parlarem d'aquesta final masculina, del que ha passat a la final femenina i també de la gesta de Marcel Granollers, que ha guanyat la final de dobles amb el nostre ull de falcó, l'Àlex Corretja. Gràcies, Alfons.
8: Fins ara.
1: Per cert, tenim ja classificació oficial de la general del Girona femení després d'aquesta etapa de muntanya avui en final a Sestrier. Queda l'etapa de demà, que és l'última, però compte, no és un passeig per la campiona, és una etapa de mitja muntanya, per tant, no podem donar encara per tancat aquest giro. Com queda la classificació general?
9: Hi ha aquests 50 segons d'avantatge ara sobre Vollering per part d'Anna van der Breggen, que avui acaba quarta la posició. L'etapa està per Vollering, per tant, amb aquestes bonificacions, classificació oficiosa, falta oficial, però bé, seran aquests 50 segons d'avantatge i ho vint sobre Antonia Niedermayer. Per tant, demà, amb aquesta última etapa, veurem si la neerlandesa és capaç de batre a Vollering en aquesta lluita per emportar-se al Giro d'Itàlia, amb la canadenca Holmgren, que avui era la quarta d'aquestes quatre que estaven lluitant per la victòria, a 1,55, que ja sembla bastant.
1: Molt bé, i mirem també cap a Mònaco, cap als carrers de Monte Carlo, perquè som ja la Q3 d'aquests oficials del Gran Premi de Fórmula 1.
9: Amb Verstappen, Antonelli, amb Leclerc, amb Norris, Hamilton, Russell i companyia, és a dir, els grans favorits, no hi ha hagut ningú que hagi quedat en alguna topada pels carrers de Monte Carlo sense opcions d'emportar-se aquesta pole position. El més ràpid a la Q2, cosa que no havia passat a la Q, està Max Verstappen amb un parell de dècimes sobre Antonelli, amb 223 mil·lèsimes sobre el Red Bull Dadjar, i amb Leclerc, que havia estat el més ràpid a la Q, està quart a pràcticament 3 dècimes de Verstappen. Per tant, aquí a Mònaco tot depèn de la perícia que tinguis a l'hora de traçar per aquests carrers tan estrets.
1: 11 minuts encara de Q3, de seguida us expliquem qui aconsegueix la pole position a Mònaco i, per tant, té pràcticament, no diré assegurat, però sí bona part de les opcions d'èxit de guanyar demà aquest Gran Premi de Fórmula 1, que començarà a les 3 de la tarda. 4 minuts i les 5, cap a Alacant, moment per l'handbol.
7: A una setmana de Colònia.
10: Colònia! Colònia! Colònia! Colònia! Mare meva! Mare meva!
11: Llança de magallançament! Va fora! Va fora! Campió!
7: L'últim temps.
8: I alerta d'aquesta pilota d'important. El Barça pot marxar a dos. La porteria es buida! Gol del Barça, gol del
7: Barça!
8: La
7: Copa del Rei d'handbol d'Alacant, el tot gira.
1: Som a una setmana clavada per la Final Four de Colònia, la Copa d'Europa, la Champions. El moment més esperat pel Barça d'handbol és sempre el gran repte. El Barça de les competicions de Sobal no té rival, guanya rere any totes les competicions. Però, esclar, aquesta Copa del Rei d'Alacant arriba just en el moment clau de la temporada i és molt important veure en quin estat de forma hi arriben els d'Ortega. Alacant, seguint aquesta Copa del Rei d'handbol, i tenim el Sergi Camp. Sergi, què tal? Com estem? Bona tarda.
12: Què tal, David? Molt bé, bona tarda.
1: Barça-Nava. Això comença a les 5 de la tarda, si hi ha puntualitat. En joc, un bitllet per la final de demà, que jugarà també a les 5 de la tarda. Primera pregunta que et faig. Hi ha ambient aquí a Alacant. Veig que la megafonia va tot drap, però ja saben que les competicions de Sobal a vegades els hi costa arrossegar públic.
12: Sí, poc ambient, poc ambient. Potser una miqueta més que no pas ahir el partit del Barça, que es va jugar a la 1 del migdia, que encara era pitjor horari que el d'avui, però realment aquestes competicions tenen una entrada molt minsa. Es fa una ciutat com a Alacant, no al pavelló gros, sinó un pavelló petit, però vaja, es veu bastant buit, tot i que les càmeres de televisió doncs intentaran, suposo, focalitzar-se amb un dels laterals que fa més cotxe no pas l'altre.
1: El Barça ahir als quarts de final va eliminar el Valladolid, que era un dels rivals complicats que es podia trobar, però va guanyar amb solvència 38-24. El Nava sí que va protagonitzar la sorpresa eliminant el Conca, perquè aquest equip, el Nava, potser no era dels que es preveien que arribés aquí a les semifinals, no?
12: No, va guanyar el Conca per 30-27, sorpresa relativa, i vaja, tot el que no sigui una victòria del Barça, doncs sigui el que passi avui a la pista, doncs seria una sorpresa, ara sí, majúscula. Deixa'm dir, David, que hi ha dues novetats a la convocatòria, dues absències a la convocatòria del Barça, una per lesió, està tocat Jordi Sicusa, ahir va, doncs, ha patit una trompada i suposo que el reserven de cara a Colònia, i tampoc jugarà avui Emil Nielsen, que ens consta que està bé, però vaja, suposo que el volen doncs reservar perquè no prengui doncs cap mal, i el millor porter del món pugui acabar la seva trajectòria amb el Barça, doncs intentant aixecar aquesta Lliga de Campions.
1: Recordem, la segona semifinal la jugaran més tard, a dos quarts de vuit, el Bidasoa, que en principi és el gran favorit per arribar a la final i poder-se enfrontar, si el Barça fa la feina, que ja es preveu així, a la final de demà. Bidasoa-Osca, dos quarts de vuit. Aquest partit té gràcia perquè l'Osca és un equip que, si arribés a la final, jugaria a Europa, però compte, encara ha de decidir si es manté o no la Sobal aquesta pròxima temporada.
12: Sí, ha de jugar el play-out, diguem-ne, el play-off per no baixar contra l'Alacant, precisament, l'Osca, un Osca que ha baixat, o que pot baixar a la segona divisió, això voldria dir que perdria doncs molts jugadors importants segurament, però vaja, seria una mica doncs estrany que un equip que baixa a la segona

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

segurament, segurament, jo crec que cap madridista, no?

0: esperienza come atleta al Florentino, come atleta abbiamo molta sulla Stanino, però jo crec que això no li donarà per això, no li donarà canviar uns dies de més de 20 anys i tenim un company tan poderós com
1: en principi favorit de les urnes de Florentino sobre el vot per testar Palau on els vot per correus, però tot si ha estat la campanya on els noms més que mai han tingut noms més que importància. Florentino era un cim molt lluny, Florentino era un cim fris i també aquesta setmana que diu que farà si el president ha perdut la setmana que ve de 150 milions de partits que semblen molts diuen que és on li estiguen els veïns de Madrid. I Riquelme ha pactat per la campanya amb Haaland, ha repartit amb Bosque per l'estructura tècnica i ha promès que si no venen Rodri i Haaland passarà els abonats més de les sòcies per un any, com va prometre Flore Sòcies farà un de figol en 2000. I l'últim impacte, ahir mateix, Riquelme impacta el de Jordi Klopp, tot i que aquí no l'ha lligat. El de Jordi que si és president, Raúl, el director esportiu, ja a partir del setmana que ve, el tocarà a Klopp. Ja fa la setmana que ve, el punt és impacte. Fins a quin punt és impacte el nom de Klopp, que és, diguem-ne, un anunci a mitja, perquè és, diguem-ne, un anunci a mitja.
0: El que jo sé és que el Pròxim Madrid de Florentino va pensar amb el Jürgen Klopp abans d'estar amb el Jürgen Klopp amb la fase de l'Italia de Madrid, no? Hi havia gent que li va al club, hi havia gent que feia la posta per l'entrada de mà, que feia la posta per l'entrada de mà.

0: Llavors amb ell li fes la visió que hi està d'aquesta manera, amb una caricatura, està bé, que la manera que han de fer-se i de tots com un president els hi donava por, doncs, i després pressions, els hi donava por, i després pressions, va haver molt d'opcions. Va tenir que la moto pagar-se, va tenir i pagar-se molt, i estar molt d'altres mèdia, hi havia moltes faccions, d'altres mèdia, hi havia moltes va anar a l'hormiguero, i pagar-se amb els motors, doncs el paper del poder i és una institució i hi ha diverses situacions amb nivell no, per a les fotogrames amb ell no, per als seus fotogrames és un home molt poderós és un home i no només és poderós sinó que utilitza els seus poders poderós sinó que utilitza els
1: seus poders demà, dia de les versions al Madrid, dia amb les versions sobre el Madrid tancaran amb els 8 i demà tancaran amb els 8 perquè demà no es veieu quan et piquen a punt de les versions per veure si l'hem que tots alguns indicis del PP i si tenen el PP si no, el guanya o si es ho fa de manera ajustada o si ja s'ho fa de manera ajustada o si ja s'ho fa de manera ajustada o si ja s'ho fa de manera ajustada
0: molt bé, molt parlem demà
1: a les 9 Can Barça si el Barça guanya no jugarà els Sevilla contra el Madrid jugarà contra el Tenerife Rígia com està l'ambient?
2: Sí, es veu d'entrada que la gent d'Espanya han començat a tenir una mica més de por en el sentit que van dir que això més de por en el sentit que van motivadíssim i més motivadíssim que això ja supera el bastant que més que podíssim anar perquè els companys ho estan perquè els companys no es que té com si eliminen el Murcia al final si eliminen el més que fa a favor tenen més opcions hasta la final més opcions d'aquí sobre el nou al final perquè el Murcia també pensa per mi no pot ser si el mateix oi tenen més opcions tenen més opcions
1: Si ho voleu, o del morbo, si ho comenteu, o del morbo.

És molt estrany, no? És molt estrany, perquè és un club que té molta afició, no té pas un pressupost baix, i abans de baixar va estar a punt de baixar pels... En fi, ho va salvar pels despatxos, però realment porta, fa molts

0: ara bé, pinta bé amb el primer quart encara del partit.
1: S'ha de veure això,
0: sí,
1: l'activitat, per exemple, però vaja, que et queden pocs segons d'aquest quart.
0: No, no, i que, a part de motivats, estan jugant bé, estan fent-li que pintar la cosa. El Barça guanya de 10, ara mateix seria semis, Murcia 27.
2: Amb aquest màxim avantatge de 10 punts al final del primer quart, el Barça, com dèiem abans, vivint de la inspiració, avui de jugadors com Panther, 7 punts als 11 de Clyburn, juntament amb el 6 de Schengelia, pel que fa al rebot. 8 rebots pel Barça, n'ha capturat 7 a l'Ocamp de Múrcia, amb 3 d'ofensius, que de moment és l'única taqueta que hi ha al Barça.
1: Sí, però vaja, que de totes maneres amb aquests 27 punts, si Múrcia no comença a restar-li una mica aquesta producció, li costarà moltíssim. És a dir, el Barça ho té molt per guanyar.
3: De moment la cosa va bé. Més 10 pel Barça, final del primer quart, Ucam 17, Barça 27.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
4: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Angie Ange!
7: Ho veus?
8: Què?
7: L'Angie Ange.

0: Parrassi, dos més un. Parrassi, falta de Keiko.
1: El que et deia, doncs, com... era guanyar l'esquena del jugador.
0: Doncs ho ha aconseguit.
2: Important també aquest 2-1, perquè trenca un moment delicat. No?
3: Dos minuts i mig sense encistar.
0: I jo crec que se'ls ha de recordar que davant hi tenen un equip d'Euroliga, el Barça, que en principi és superior. Anota Joel Parra, el 28, una mica de temps i de tranquil·litat. Ells, però, amb un 5 potent a pista i el Barça, doncs, fent rotacions. Acaba de sortir Panther, no obstant.
1: Home, clar, perquè és que Brizuela les ha vist així com una mica quadrades, no?
0: Sí. Clar. Ara, Radebo, ha entrat a l'Estot
1: i també a Turquia.
0: Sí,
1: amb Galatasaray.
2: És el jugador que el Palau aquesta setmana va fer un triple al final del... No sé si va ser el segon o tercer quart des del mig del camp.
1: Ah, sí?
0: És veritat. Sí, que... Va fer bastant de mal.
1: Molt casual.
0: El rebot és pel Múrcia.
1: Però veus

0: Sí.
1: Ara falla el triple Panther, el Múrcia es pot col·locar 2-1, ells oloren sang, surten al contraatac amb tot, ara el Barça ha corregut una miqueta més en defensa, vol enrere, Martin, que és qui té la pilota, té unes ganes de tornar a ser decisiu, demana l'ajuda al bloqueig.
2: Home, és que si el Múrcia necessita, ho serà, ho ha de ser.
1: Juani Marcos, que recupera la segona pilota, vol al mig de pista, l'han agafat literalment, demana l'antiesportiva.
2: Hosti, tant.
1: Eh que sí? Bé, jo crec que ha anat a assegurar la falta i ha sigut contundent, però es pot pitar, es pot pitar.
2: En aquestes faltes que tu saps que la intenció només és una i és frenar la sortida de l'equip, no? De l'equip rival.
1: Kelan Martin va, diguem-ne, una miqueta passadet de voltes, super excited, que diries tu, i l'han hagut de calmar perquè
3: això
1: acaba
3: de dir.
2: Jo dic algunes paraules en anglès, però perquè lliguen bé, no per una altra cosa.
1: No, i
2: tota
1: l'han
2: avisat que sigui
1: antiesportiva, eh?
2: Sí, se'n van a mirar-ho.
1: Ho és claríssim, és a dir, segur que no és una acció, diguem-ne, violenta, és una acció d'anar a assegurar la falta.
2: L'acció violenta és la que ahir vam veure, o no? Era
3: la penya, no?
2: Allà va ser una agressió, dic així clarament.
3: Mira, mentre revisen l'acció, el Barça d'handbol ja té rival per la final de la Copa del Rei, que jugarà demà a les 5 de la tarda. Avui ha passat ronda sense problema, guanyant fàcilment el Nava. La cosa quedava entre Bidasoa i Osca.
4: És a Bidasoa, que també ha passat sense massa problemes. Osca 30, Bidasoa 37.
3: Era la final prevista, que el Bidasoa per aquesta banda del quadre fos l'equip que es classifiqués per la final. Per tant, demà a les 5, en directe al Tot Gira, aquest Barça-Bidasoa. Deliberen encara els àrbitres, Macià?
1: Sí.
3: A veure què diuen. A veure.
5: Vale, totalmente de acuerdo.
6: Vale. Corregimos el tiempo, 4:45.
1: No és falta antiesportiva. No la donen. Pasqual, evidentment, ara hi té de demanar explicacions. Però és el que diem. És una falta claríssima. No va amb la intenció de jugar la pilota. Però no és una agressió, sisplau.
4: I ara faig un segon més.
2: Ah, sí, el tiempo l'han retocat molt per ser antiesportiva. És anar a jugar la pilota o no?
1: Pues no l'ha anat a jugar, però no.
2: No li han aconseguit, no li han aconseguit.
1: Deu haver pensat que l'ha abraçat i que això és un senyal d'amistat. Ara, sí. Panther la regala en senyal d'amistat.

0: Ara
1: no rebre i tirar, però ha sortit des del dribbling en el bloc.
0: Que no pot llançar, no ha de llançar. Alonso dibuixa la pissarra.
2: I you, Alonso, pass the ball here, Howard, send the screen for Emi to receive the ball under the rim. Here, if you receive the ball here.
0: Bé, molt de here, però no veiem un
3: 42% en triples de Palau, 16 de 38.
0: Mira.
1: És que aquesta va ser una de les claus, per tant...
0: Els hi va entrar tot.
1: Sí. Però també a vegades és per la teva fortuna, però també perquè t'està deixant o et priva la defensa rival.
0: És veritat, Lloberes, que el partit està ben encarat, pinta bé, però el Barça, només que estigui una mica més encertat, l'acabaria, diguem-ne,
1: de trencar,
0: eh?
1: Sí,
0: que és el que
1: però
0: faltaria, eh?
1: Fixa que, en canvi, Pasqual el que està buscant, jo penso, perquè l'Apro està a un nivell... Justament busca aquest nivell del tran-tran, no?
0: Es reprèn el joc, però deixem passar pel Palau Blaugrana perquè, Pau Masmartí, hi ha novetats al Barça-Inter.
4: Sí, perquè hi ha gol del Barça, gol de Gauna, que ha aprofitat un regal de Joan Garcia, el porter de l'Inter, que ha fet una passada amb la mà a la banda dreta i l'ala del Barça, rapidíssim, s'ha anticipat, ha recuperat la bola i ha anat com una fletxa cap a porteria per definir amb cama dreta i avançar el Barça quan pitjor estava jugant l'equip de Javi Rodríguez. Barça 1, Inter 0, falta 30 segons perquè acabi la primera part.
0: Bé, bones notícies al Palau, de seguida en confirmes el descans. Abans passem per Múrcia, 2-20 per arribar al descans.
5: I el Barça que torna a notar i torna a fluir el joc ofensiu, torna a marxar de nou cap i cua, que ens agrada. Múrcia 34, Barça 43, un Barça que de moment sembla que ha parat el cop. A més, a l'altra banda, el Múrcia que comença a notar la pressió ofensiva del Barça, segona

0: I ara mateix comença malament el playoff. És un corna servit, la pilota queda morta, i el que dius tu, és una melé?
1: Hi havia com, mira, com 5 jugadors del Castelló i hi havia com 6 o 7 defenses. Al final la pilota queda com una melé. I amb el taló aconsegueix marcar el defensa del Castelló, després d'aquest enrenova en aquesta àrea petita. Gol del Castelló, Castelló 1, la Maria 0.
0: Et confirmo qui ha estat, però vaja, sí que ha estat una jugada embolicada que resol el Castelló.
1: Fabrizio Brignani.
0: Doncs Brignani, que va fer exactament. Fa el primer gol del partit, Castelló 1, Almeria 0. Què passa a Múrcia?
2: Doncs que el Barça està afilant la màxima diferència i que a més acaba de notar una cistella que implica 2-1, una cistella d'aquelles que els entrenadors que la reben els hi fa molta ràbia, perquè és que és treure de fons i sota la teva cistella tens l'enemic que n'has adonat, no?
3: Doncs, però per la confobulació, no?, de la Provítola i Parra, no? Estàs explicant aquesta escena pillat badant a tota la defensa de Múrcia.
1: Parcial de 2-14 pel Barça.
2: Està guanyant de 14 el Barça. Ara mateix semifinal Barça-Tenerife a la Lliga CB. Factor camp a favor, Palau Blaugrana, falla el triple Múrcia, Fol, que ha estat a punt de no agafar el rebot, però l'ha agafat finalment. Bola pel Barça. Doncs amb el vent de cua, el Barça tancarà aquest segon quart, 13 segons, 12, 11, sabent que guanya i de bastant. No s'ha de relaxar, perquè aquí el Múrcia és un equip que s'ha fet respectar molt, però, vaja, si segueix jugant així, passarà. La prop de 3, la bola que no entra, rebot Parra, sí! Dins de temps, des de l'aire, corregint, contra tauler, i avui totes li ponen al Barça, que marxa. 16 punts de diferència, Múrcia 36, Barça 52.
0: Doncs és el màxim avantatge, oi, Oriol? Correcte.

0: Schengelia, Clyburn i Panther estan, diguem, pel que s'ha d'estar, doncs jo també penso que la segona part ha de ser, doncs, acabar-la demà.
1: Vitòria amb el Macià fent de Willy Foc avui a Múrcia, demà Vitòria. Abans, notícies. Amb la Berta Torrades, que s'ha passat el dia perseguint el papa, sí, que el tenim a Madrid, ha arribat aquest matí, el dimarts el tindrem a Barcelona. Recordeu que Catalunya Ràdio farà una programació especial per seguir el minut a minut de la visita del papa a Barcelona, amb aquesta visita tant a la Sagrada Família com també a la muntanya de Montserrat.
2: Sí, de moment.

0: Gran, apallissant el Bascònia a la ratlla dels 20 punts. Joventut 82.
1: Així narrava el Macià ahir amb la Lloberes al Tot Gira, l'exclusió digital, la gran victòria de la penya davant del Bascònia, 82-65, 82-65, en un partit completíssim on tot va sortir bé. Demà, 7 de la tarda, i en directe al Tot Gira, Bascònia-Penya al Bues Arena de Vitòria. Qui guanyi jugarà contra el València a les semifinals a partir de dimecres. Primer i segon partit al Roig Arena. Macià Lloberes, un dels millors partits de la temporada de la penya ahir en el moment més important, no? Podríem dir-ho?
2: Jo ho diria clarament, és a dir, sobretot el primer temps, és a dir, va ser espectacular, però espectacular guanyant-li amb totes les facetes de joc i, a més, fent-ho d'una manera brillant, no? Brillant, i jo crec que amb un Ricky Rubio, doncs, com diria, com una mica la faceta diferent a la que ens estava donant en aquests últims partits, que era, diguem, ell solucionador, però, en canvi, aquí col·laboració.
1: Sí, sí.
2: Companys, a la segona part, que també em va agradar tot, però a la segona part ja van haver-hi, diguem, diferents alternatives perquè, home, perquè Bascònia el que no volia arribar era el tercer partit.
1: Mira, al telèfon a Vitòria, tinc el president de la penya, home, el Juan Morales, sí, home, sí, en directe és de Vitòria. Hola, president, què tal, com estem?
3: Hola, bona nit.
1: No dormen encara els jugadors, oi, suposo?
3: Perdó?
1: Els jugadors no dormen encara,
3: No, encara no. Encara no, bueno. Han tingut un viatge una mica difícil, però bueno.
1: Ah, difícil per què?
3: Sí, perquè ha costat trobar bitllets per...

0: l'estat de forma o fins i tot l'estat de gaudir. I jo crec que ella està arribant a un punt ideal, però ideal no per ell només, sinó per la penya, no? Perquè estem d'acord amb què fa cada vegada millor a tots els jugadors que té al seu voltant. I llàstima que no té a Tomic.
1: Ah, això és el que anava a dir. Quina llàstima, president, aquesta baixa, aquesta lesió del Tomic, eh?
2: Bueno, les lesions són part del joc, no? Si veus amb la quantitat de partits i sobretot la intensitat en la que juguen els partits al bàsquet d'avui, és normal que n'hi hagi lesions, i a més tampoc ens hem d'enganyar, i l'Andrés és un jugador veterà, no? Té l'edat que té, i això pot passar. Ja està, no plorarem per això, i el que hem de fer és, amb els que tenim, fer-ho el millor possible. No et porta res més que a frustració, no? Oh, és que si tingués aquest, oh, és que quina mala sort, no? És que fixa't. Demà nosaltres tindrem 12 jugadors a la pista i ja està.
1: Acabo, president, que és a punt de començar el tercer quart a Múrcia. Ara que parlàvem del Riqui, ahir, postpartit d'aquest partit que va guanyar la penya davant de Baskonia, el Riqui li deia això en el Macià.
3: La veritat és que estic temporada, reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, no avançar-te als contagiaments. Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip per formar-se l'any que ve com abans millor, però bueno, al final també...
1: Parlava del seu futur i és veritat que no diu res contundent, president, però...

0: Neuer jugar Baumann, però ha estat realment un gust. I s'acaba, per cert, també en bàsquet a l'Estudiantes 79, Oviedo 71. Això vol dir que l'Estudiantes demà serà el rival del Coruña per una plaça a la Lliga ACB i també un parell de waterpolo. L'Horta es queda sense poder pujar a la divisió d'honor masculina, perdut amb el Canoe al playoff d'ascens. Avui 13-10, havia guanyat a 2 l'Horta al partit d'anada. I un altre, també de waterpolo, en aquest cas a la divisió d'honor femenina, i havia guanyat a 3 al partit d'anada, però l'empat en la global de l'eliminatòria, en aquest cas, li dona l'Horta al Rubí l'ascens perquè van quedar millor classificades a la fase regular.
1: I recordeu que Múrcia, 45-62, guanya el Barça i els àrbitres que estan mirant.
2: Revisem ara.
3: Sí, perquè han donat una cistella que l'han escombrada de sobre la cistella antirreglamentàriament, sí. L'han donat inicialment i la donen.
1: I compte, Barça de futbol sala. Guanyava 3-0, però Pau, retalla distàncies l'Inter.
4: Sí, ha reaccionat l'Inter marcant el primer i el segon de forma molt seguida, com també ha fet el Barça amb el segon i el tercer. El primer ha arribat d'una gran jugada combinada al primer toc, que ha acabat amb gol de Cecilio, rematant també de primeres, i el segon d'una vedada de la defensa del Barça, que ha deixat xutable a Colón. Reacciona doncs l'equip madrileny, que retalla distàncies i que no pensa en tirar la tovallola. Moment delicat pel Barça. Barça 3, Inter 2, quan queden tot just 12 minuts de partit.
1: Múrcia-Macià.
3: Vinga, el Barça que recupera la possessió, el llançament del Múrcia que no ha entrat, es perd per darrere del tauler, i el Barça... Home, Panther, ha estat una miqueta lent aquí. Contraatac! I esmatxada de Keiko, que per la manera que s'ha produït esperona el públic més del que tocaria.
2: Perquè els dos jugadors han anat, no?, sobre la pilota de Radebol, i ràpidament no s'ha aprofitat aquí Keiko.
3: Vinga, el bloqueig, la continuació, i Vesely ara resol bé perquè ha vist que estava sol i ha pogut tirar, però el Barça va una miqueta lent a recular, a recuperar en defensa.
2: Ens hem de posar les piles. Ben aprofitat aquesta caiguda de Vesely.
3: Sí. Ara hem estat afortunats aquí perquè han fallat el triple i perquè, a més, Keiko comet la quarta, diria, la
0: aquesta,
3: quarta falta personal.
0: Aquesta, sí, és la quarta, Keiko, que és una falta clau perquè amb 16 punts és el màxim assistellador.
2: De tota manera, és

0: Estadi jugaria, no sé, amb Schengelia.
1: Gràcies. En català, en català.
0: No, no, estic buscant l'expressió equivalent que existia. Ah. Però abans, espera't, que hi ha Clyburn, qui t'ha vist? Increïble, ho està ficant tot.
1: Doncs interessant que arribi, aquest nivell. A mi jo, més que mirar ara, miro per més endavant, no?
2: I passa l'angoixa al Barça de futbol sala, fa el quart, Pau.
3: Sí, respira ara una mica el Barça perquè marca el quart en una jugada assajada de córner. Ha marcat a la porteria buida. Barça 4, Inter 2, a falta de 9 i mig perquè acabi el partit.
2: Partit maco, el del Palau, amb molts gols. 6 gols ja hem vist i el Barça que de moment domina 4-2 en menys de 10 minuts perquè s'acabi aquest partit i el Barça es pugui notar el primer punt de l'eliminatòria de semifinals al millor de 3. Xiula el públic de Múrcia, Macià.
0: Sí, perquè el Barça està guanyant de 18, hi ha hagut un triple del Múrcia per neutralitzar l'anterior i hi ha una cistella de Kevin Panther que veurà tècnica per protestar perquè demanava 2 més 1.
1: Clar, demanava falta, és que era falta i li xiu la tècnica, maldit.
0: Sí,
1: vaja.
0: Perquè ha protestat a la cara de l'àrbitre, vull dir, clar, s'ha de saber protestar també.
1: Oien no té el mateix sentit que maldita sea, però vaja. Vaja. Però vaja,
0: vaja. Home, és dir... molt maco batuar l'olla, Lloberes.
1: Sí, però no pas per aquí en un camp de bàsquet. No, no sé,
0: sí,
1: no sé.
0: A Catalu... Per què no a Catalunya? Esclar que sí.
1: Batua l'olla, imagina't. Ai, mare meva.
0: Home, a les nostres transmis cuidem el català i
1: molt,
0: el fem créixer.
1: Molt, molt.
0: Escolta, batua l'olla i el que calgui.
1: Sí, sí, el que calgui.
0: 56-75, ens veiem a semis ara mateix.
1: No, vols que et digui més donant la màxima impressió? És això, de veure... Jo fins ara Clyburn no l'havia vist, l'havia vist molt fort de to, i avui ja està brillant i torna a estar il·luminat, encara que ara defensivament.
4: 4 de 4 en triples, 4 de 5 en llançaments de 2, 20 punts en 23 minuts, 27 de valoració.
1: Això és important, això, no? Per mi crec que és una de les coses també necessitades. El mateix Panther, doncs, està en la seva línia, Schengelia també, i per mi l'Afro ens ha servit avui per posar ordre.
4: Tres triples que ha clavat. És que el Barça té un 63% en triples, 10 de 16, que és una barbaritat.
1: Quan el Barça...
0: Exactament.
4: Sí, no?
0: Aquí el... Sí, sí. El que passa que no pot aixecar el peu de l'accelerador. Ara Clyburn, per exemple, l'ha superat Sant Ros.
1: Sí,
0: que ho veus,
1: sí.
0: Quan però... estan destensats, de seguida...
1: Però aquí no, només hem de responsabilitzar. Tu pots fallar en la defensa de l'1 contra 1, però després no has de rebre el que és les ajudes d'aquí correspongui.
0: Ara Clyburn a punt de perdre la bola. 18 segons perquè acabem.
1: Clar, aquest tercer quart. Diagné, m'ha semblat veure ara, aviam, per aquí. Que no
0: s'ha Diagné, sí, sí, no,
1: no
0: havia jugat.
1: No havia jugat, això.
0: I surt també...

0: podem elogiar de que segueix competint, eh? És a dir, l'altra cosa és que pugui no oferir gaire més gran cosa, però la competició i més...
1: Si ha... Exactament, no sé què ha passat, perquè Dianya ha anat per terra i Foll ha fet una cistella facilíssima per la seva constitució, que és bàsicament anotar sense saltar. 64-83, el Barça, per tant, de moment, entrenant
0: tant
1: en aquest moment del partit.
0: Tant que hem sentit criticar a Foll durant tota la temporada.
1: Sí, sí. Però mira, si li dones prop de cistella i en les condicions correctes, com ha passat ara...
0: No, però doncs... no és condicional. Si aprofites les seves condicions, no sembla com si vulguem dir, si només serveix...
1: L'Apro de 3, triple! Triple de l'Apro Vítola i el Barça es torna a disparar 22 punts, 64-86,
0: tremendo.
1: A 8 minuts pel final, sí, sí. Escolta'm,
0: tremendo.
1: Ara hi ha el Barça...
0: No, l'Apro, contents avui per l'Apro, eh?
1: Sí. L'Apro Vítola ha tornat i es nota, eh? Encara que, en fi, bueno, no, anava a dir que ara que no faci molts punts. No, és que ja n'ha fet molts avui.
2: Sí.
1: N'ha fet 14.
2: 14 de l'Apro Vítola, un dels millors.
1: Però no és només l'anotació, és com l'equip, diguem-ne, flueix,
2: A veure, Xavi Pasqual, si el podem sentir en aquest temps mort.
3: Vamos, eh?

0: de l'Inter i s'haurà de revisar perquè aquest gol sí que podria sentenciar el partit, eh? A quant pel final?
1: A 35 segons pel final, si ara l'àrbitre assenyala que ho anirà a mirar, fa el gest de sí, sí. la pantalla. I sí, sí,
0: 35 segons pel final, ara veiem la repetició. Ai, no sé, no tinc tan clar, ara veiem la repetició, no tinc tan clar si la pilota era dins o no.
2: Sembla que surt, però és complicat de veure.
0: Clar, perquè si el gol puja al marcador, ja està, ara tenim la victòria al sac.
2: Ha de sortir tota la pilota.
0: I tinc la sensació, ara veient la repetició que ens han ofert, que sí que havia sortit, eh? Macià, està passant res a Múrcia?
3: No, ara mateix està passant l'onada, el públic s'entreté. No marxa ningú, això crec que és ressenyable. Un públic que vol esgotar els últims minuts de la temporada del seu equip. En queden quatre, el Barça serà a semifinals i bé, doncs no s'hi trobarà el Madrid.
2: I Almeria respira una miqueta perquè acaba d'empatar el conjunt de Rubi, València d'Embarba, Castelló 1, Almeria 1, 39 de la segona part.
0: I ara ens congelen, Pau, la imatge.

0: seguir, hem estat hasta els últims 4 minuts encara amb el partit semiobert, però després ja l'hem tancat.
1: Avui no havia de ser el teu últim partit, eh?
0: No pas, seguirem.
1: Tenerife.
0: Sí, Tenerife, començarem l'eliminatòria en casa, ara ens hem de recuperar i estar preparats per aquest partit.
1: Gràcies.
2: Xavi Pasqual amb la Ruc Gumbau, Esport 3, el tornarem a sentir a la sala de premsa. Macià, tu mou-te, eh?